mystery.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es torna a presentar de ple i rigorós estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol baix poc destacable al vespre o entrada a la nit, amb una temperatura que ha pujat una mica i no ha baixat dels 22 graus, mentre que la màxima avui també puja, serà més alta i estarà al voltant dels 30 o costant-se els 31, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, en terrals ara a primera hora del matí i de garbí la major part del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si tots els tràmits estan complets perquè prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
5: Junts per Cubelles ha posat en marxa el manifest Recuperem Cubelles, una iniciativa que reclama un canvi en la gestió municipal i que la formació vol convertir en un espai de participació ciutadana de cara a les eleccions municipals del 2027. El manifest defensa, entre d'altres qüestions, un ajuntament més proper, una gestió més transparent i eficient, serveis públics ben planificats i un municipi més net, més segur i millor cuidat. Durant una entrevista a Ràdio Cubelles, Robert Monzoni ha assenyalat diverses qüestions que, segons Junts, evidencien la necessitat d'un d'un canvi. Entre aquestes ha citat l'estat de la via pública, la neteja, la recollida d'escombraries, la seguretat, la cultura i el manteniment del patrimoni municipal. El cap de llista de Junts per Cubella, Robert Monzonis, assegura que la iniciativa vol anar més enllà de la crítica al govern municipal i que volen posar sobre la taula una manera diferent d'entendre la política municipal.
6: Hem dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
5: Una de les cares visibles de la campanya és el pallasso cubellent Pep Callau, que ha explicat que s'hi suma a títol personal i en l'exercici de la seva llibertat per participar activament en la política municipal. Ha expressat també públicament el seu suport al manifest. Callau reivindica un canvi basat en la participació ciutadana, el diàleg amb entitats i una major aposta per la cultura i el patrimoni.
7: No és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses i nosaltres hem decidit fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vida de Cubelles, i jo hi he posat la cara, he pogut manifestar les meves idees i estic activament treballant en tot aquest afer.
5: La campanya de recollida de signatures es va posar en marxa a principis de setembre amb una sèrie de vídeos protagonitzats per persones vinculades a Cubelles que conviden la ciutadania a reflexionar sobre la situació actual del municipi i a sumar-se al manifest. Segons Junts per Cubelles, la iniciativa ja ha superat el centenar d'adhesions.
6: Portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta, molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
5: La formació mantindrà oberta la recollida de signatures durant els pròxims mesos i preveu presentar-les en el darrer ple ordinari del mandat. El manifest es pot consultar i descarregar a recuperemcubelles.com o també es poden consultar els punts de recollida presencial.
2: Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla cubellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla cubellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
8: Vam parlar amb maneques, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això òbviament mai se sap quan pot sortir bé, quan pot sortir malament, però poder portar castells, independentment del 3 de 7, una actuació completa a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
2: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers cubellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
8: Dos dies, quatre en total, fora, i la primera actuació bé, però, ostres, es comença a notar els tallers de després, La miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja ja començava a pesar, però vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el manifesta, la Sandra, el Mario, i vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
2: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels Castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
8: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú, ostres, aquí entra, hi entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena... tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort... El fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de música, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Vamos, nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parlis l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
2: I pròximament l'agenda dels Castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que organitza

0: guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat Castell de Set aquí a Bèlgica, portarem Castell de Set al concurs, i això és fruit de la gent.
1: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els Castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès. Cubelles ha celebrat la diada de l'11 de setembre amb el Castell de Focs, que es va haver de suspendre aquesta passada festa major. Aquest divendres s'han fet els actes institucionals habituals al matí, però com a novetat s'han completat a la nit amb un concert i l'espectacle pirotècnic al Passeig Marítim. La plaça de l'Església, però, davant del campanar, ha sigut l'escenari un any més dels actes institucionals de l'11 de setembre aquí a Cubelles, un acte que, a banda dels representants de l'Ajuntament, ha tornat a comptar amb el cor L'Espiga de Cubelles i el pubillatge local. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha reivindicat en el discurs local que Catalunya sempre s'ha caracteritzat per ser una terra d'acollida.
2: Crec que la diada és, sobretot, un bon moment per recordar què és allò que estimem i què és allò que volem continuar construint. I si penso en Catalunya, penso en la seva gent, en els que han nascut, en els que han crescut i en tots aquells que en algun moment de la seva vida van arribar aquí buscant un futur millor i han acabat fent d'aquesta terra casa seva. Això també és Catalunya, una terra d'acollida, diversa i plural, que ha sabut créixer incorporant persones, històries i maneres diferents de veure el món, sense perdre mai allò que la fa ser qui és.
1: Des d'un punt de vista local, l'alcaldessa Rosa Fonoll també ha reivindicat el paper dels municipis com Cubelles per construir el sentiment de pertinença de la gent.
2: Després de 12 anys al capdavant de l'Ajuntament de Cubelles, hi ha una cosa que he après. Fer país no és només parlar de grans ideals, és fer-los realitats cada dia. És tenir cura del poble, és escoltar, ajudar, és treballar. És fer que els nostres infants tinguin oportunitats i que la gent gran pugui viure amb dignitat. És aconseguir que una persona que arriba nova pugui sentir amb el temps que aquest també és el seu poble. Al final, un poble és això. La gent que viu i la gent que se l'estima. I avui, aquí davant del geni i la força bruta, crec que tenim una bona metàfora del que necessitem. Força per defensar allò que som i allò que estimem. I geni, seny, intel·ligència i capacitat d'entendre's per construir el futur.
1: A banda dels actes institucionals que s'han fet al matí, com a novetat aquest 11 de setembre, l'Ajuntament ha organitzat també el Passeig Marítim, un concert amb una banda de tribut a l'Exam Busto i el Castell de Focs, que havia quedat suspès pel risc d'incendi el dia de festa major.
3: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantador, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i posteriorment ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
4: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí, i si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí,

0: molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó. I m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any, va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
1: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que, diu el mateix autor, Jordi Bertran, explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
0: Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la seva família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música.
1: El projecte es completa amb un altre tema musical, Clochard, una cançó inspirada en els captaires que Jordi Bertran va conèixer en el seu primer viatge a París. El cantautor va trobar una connexió entre aquells músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
2: Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova de la Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal La Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
3: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de La Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de La Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
2: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'escola Bressol.
3: El del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
2: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
3: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin.
2: Tot i aquestes dades, Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
3: De moment estem on estem, si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
2: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
4: La cursa Puigdetiu arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb tres modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puigdetiu. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 9:45. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou a més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
5: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es torna a presentar de ple i rigorós estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol baix poc destacable al vespre o entrada a la nit, amb una temperatura que ha pujat una mica i no ha baixat dels 22 graus, mentre que la màxima avui també puja, serà més alta i estarà al voltant dels 30 o costant-se els 31, amb una humitat alta i amb molta xafuor. Vents en conjunt febles, en terrals ara a primera hora del matí i de garbí la major part del dia, fent que la mar estigui rissada amb una miqueta de marejol a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El curs lectiu ha arrencat aquest dimarts, el dia 8 de setembre. Sí que ha sigut una arrencada una mica trompicons. D'una banda teníem convocatòria de vaga, després vam tenir doncs aquella suspensió de classes per dimecres. En principi, doncs el primer dia lectiu, diguéssim, amb una mica de normalitat era aquest dijous. Divendres és la diada nacional i és festiu. Per tant, doncs segurament fins dilluns podríem dir que el curs més d'una manera més normalitzada no acabarà d'arrencar. Però en tot cas, per valorar aquest inici de curs, fer també un balanç de la situació de l'ensenyament, tant de l'etapa 0-3 a l'Escola Bressol Municipal La Draga fins doncs a l'etapa de ESO i Batxillerat, que és totes les etapes educatives en què doncs hi ha actualment ensenyament aquí a Cubelles, doncs tenim nosaltres la regidora d'ensenyament, Renata Bedós. Gràcies per ser amb nosaltres, benvinguda.
4: Gràcies, bon dia, com sempre.
1: I bé, en primer lloc, això, no? Ha sigut un inici de curs una mica trompicons, no? En comparació amb altres anys, per causes diverses, no? D'una banda, la jornada vaga, que això sí que estava previst, tampoc sí. No és que hagi tingut una gran afectació, però sí que entenc que els sindicats volien, no?, dir que el primer dia de curs hi havia vaga perquè es continués parlant d'aquest conflicte també que ja va protagonitzar al final del curs passat, i de l'altra, bé, aquests aiguats previstos, que finalment no van ser tant, però que sí que van suposar la suspensió de les classes. Com heu viscut també des de l'Ajuntament aquest inici de curs, abans d'entrar després més en detall amb les dades de Cubelles?
4: Doncs, com bé dius, ha estat un començament de curs molt atípic, ja començant amb la vaga, que aprofito per tornar a dir que tot el respecte amb les reivindicacions que tenen tot el personal docent, tot el personal que treballa a les escoles, i amb la sorpresa que el dia següent, que se suposava que era el primer dia normal, diguéssim, d'escola, doncs es van haver de cancel·lar tota l'activitat lectiva degut a aquesta alerta que hi havia per possibles aiguats. Al final, afortunadament, doncs no va ser amb la intensitat que es preveia de pluja, però igualment, tot i altres vals, preferim que és preferible que no hagi, al final, no hi ha hagut aquesta intensitat i prevenir, que no pas després saber de arrepentir-nos de no haver fet aquestes mesures. Per tant, doncs les donem per bones, i avui és l'únic dia, el primer dia normal, diguéssim, perquè demà, com bé dius, és festiu. Per tant, començarà amb certa normalitat el curs a partir de la setmana vinent, el dilluns.
1: Sí que havíem tingut un curs 25-26, ara ja parlant doncs més en general, en què des del departament s'havia optat per fer una oferta a la baixa, no? Que recuperava de cara a aquest curs 26-27, també doncs a petició dels mateixos centres i de l'Ajuntament que bé aquesta rebaixa que s'havia fet doncs, el curs anterior no era ben bé un reflex de la realitat perquè el municipi estava creixent i de fet doncs, el nombre d'alumnes també, oi? Bé, finalment aquesta oferta sembla ser superada no? per matrícula viva, tal com s'ha dit en altres ocasions. Exactament ara, o més o menys, quina és la situació? S'han hagut d'obrir classes noves en les escoles de Cubelles?
4: Sí, tal com vaig explicar en altres ocasions que havia vingut aquí, era que estàvem contents perquè des del departament, com que aquest curs era el que més s'havien anticipat, diguéssim, en la possibilitat de que hi hagués un increment en algunes línies degut a la matrícula viva, perquè, clar, no només ens podíem basar en sobretot amb l'I3, no només ens podíem basar només amb els nens de que havien nascut l'any que els hi tocava començar l'escola, sinó que havíem de tenir en compte la matrícula viva. Llavors, això sí que es va preveure en el cas dels I3, que hi va haver un increment de les línies previstes d'I3, però la realitat és que, clar, quan venen aquí famílies no només venen amb una criatura que comença l'escola, sinó que venen famílies, algunes d'aquestes famílies amb diferents infants que van a diferents cursos i, per tant, aquest increment en les ràtios de gairebé tots els cursos s'ha vist durat no només a I3, sinó a la majoria de nivells. Ara podem dir que pràcticament tots els nivells a totes les escoles estan plens, estan la majoria per sobre de ràtios, no per sobre de la ràtio que implica obrir una nova línia, perquè això sí que el departament ho està respectant, és a dir, en el moment en què hi ha un increment d'un 20% per sobre de la ràtio estipulada, s'obre una nova línia, i això és el que ha passat. Això és el que ha passat exactament, inclús abans de començar el curs, amb dues línies, en aquest cas el Charlie Rebel, que és a primer i a cinquè. I és possible que al llarg del curs haguem d'incrementar més línies. Això és un trasbals per les escoles, perquè, clar, comencen amb una infradotació del que realment necessiten per obtenir aquestes aules i, a més, no sempre l'increment d'aquestes aules ve acompanyada de la dotació corresponent. Sí que hi ha un increment de docents, però no sempre la total. I això, doncs, també tensa aquella escola. En aquest cas, ara mateix, l'escola que tenim més tensionada és l'escola Charlie Rebel, perquè és l'escola que permet, per capacitat, ampliar més el nombre de línies, però també s'ha de dir que tant el Vora del Mar com el Maricel estan pràcticament totes les línies a tope. Mm-hmm.
1: Sí, de fet, no, durant el curs passat també hi va haver això, augments de
4: es va incrementar, crec recordar, també el Vora del Mar, es va incrementar un I5, crec recordar, i clar, el que sí que permet és que el curs següent això ja es tingui en compte. Però clar, és complicat per les escoles perquè han de gestionar aquest increment de línies.
1: A l'ESO una mica també havia passat, potser no tant perquè la ràtio potser té una mica més de marge, una mica més de marge, però sí que doncs d'inici també s'ha optat per passar dels dos, que era una mica a l'Institut Cubelles, dues línies de primer d'ESO i dos primers d'ESO Institut i Les Vinyes, a recuperar tres i dos, no?
4: Sí. Sí, això és quelcom que demanava l'institut, perquè ja es veia per els nens que pujaven de sisè el curs passat eren menys i, per tant, ja es veia que s'hauria de reduir aquestes línies, però ja es veia també que aquest curs era necessari ampliar-la. Per tant, el que va demanar l'institut és que no es reduís per després tornar-ho a omplir, però el departament va decidir fer aquesta reducció i ara ja tornem, diguéssim, a el que són el nombre de línies habituals a l'ESO.
1: Sí que ara ja ha engegat el curs i potser és més complicat, però no sé si hi ha també reformes previstes en les instal·lacions o bé necessitats que tinguin els centres que us hagin fet arribar i que l'Ajuntament pugui fer, si no aquest curs, doncs de cara al futur, no?
4: Hem fet amb recursos municipals, com cada any s'ha fet el que s'ha pogut, sobretot doncs, s'ha pintat alguna aula, s'ha fet alguna reformeta jo, no sé, alguna persiana, alguna cosa que s'havia de reformar. Hi ha pendents encara a fer algunes instal·lacions, això ho hem de reconèixer, que no hem pogut començar el curs tal com ens agradaria amb tot el que les escoles ens havien demanat. Tenim una infradotació també del Servei Municipal d'Obres, que això un altre dia, si voleu, en parlem, i això fa que tensen algunes de les accions que han de fer, i en aquest cas també afecta a les escoles. S'ha fet alguna cosa amb programes alternatius, com hi havia un programa de garanties de penals que s'ha pogut aprofitar, doncs, aquest servei com per posar a punt alguna aula i per poder reforçar el servei del Servei Municipal d'Obres, però encara queden algunes coses per fer. Això pel que fa a petites obres o petites adequacions, no? Sobretot pintura i coses semblants. Pel que fa a les grans instal·lacions, diguéssim, estem pendents, per una banda, de que l'Ajuntament ja en temps i forma ha acceptat aquella subvenció que hi havia per el RAM, per la reforma i millora de les escoles. Això ja s'ha sol·licitat i en principi això s'haurà d'executar entre el 27 i el 28, i la idea és que aquests recursos vagin a parar al Charlie Rivel, perquè és l'escola més antiga i possiblement la que més necessita fer aquesta reforma. Això no vol dir que no estiguem pendents i darrere el departament perquè assumeixi les seves responsabilitats. Continuem amb el tema de les escales del Maricel i, per una altra banda, continuem treballant amb Agbar la possibilitat de la reforma del pati d'infantil del Vora del Mar. Vull dir que alguna cosa sí que hem fet per part amb recursos municipals, per part del Servei Municipal d'Obres, tot i que reconeixem que hi ha alguna cosa pendent, i continuem pressionant el departament perquè assumeixi les seves competències respecte a les obres pendents i amb l'aprovació del RAM d'aquest programa de les escoles, que en principi anirà al Charlie Rivel amb recursos que són de la Generalitat, però que l'execució serà per part dels serveis tècnics municipals.
1: I les millores dels patis, que també, bé, fa temps que se'n parla perquè es van aprovar per pressupostos participatius, sí, però encara no s'han executat tampoc.
4: Això està previst al pressupost 2026, el que passa és que hem de veure si som capaços de poder-ho executar durant aquest 2026, perquè hi ha un programa d'inversions molt considerable i ara mateix, doncs, estem al mes de setembre, però està previst en el pressupost 26 i esperem que es pugui executar durant aquest 26, tal com està previst el pressupost.
1: Tot això parlem de les escoles, perquè el cas dels instituts, no, sí que depèn ja més directament
4: del departament,
1: de la Generalitat, oi? No hi ha novetats al respecte dels instituts, si han de fer, doncs, ampliacions o reformes, bé, per no parlar, diguéssim, de la construcció de l'Institut Les Vinyes, que quasi sempre no en parlem,
4: sí,
1: però...
4: No, l'Institut Les Vinyes ara mateix, tal com hem explicat, ara mateix el que està fent la Generalitat és acabar aquella tongada d'escoles, instituts, que molts havien quedat paralitzades per problemes d'increments en el cost de les obres, i la majoria ara s'han tornat a licitar amb un cost superior. Això ha paralitzat la programació de nous centres educatius. En el moment que hi hagi una nova programació de centres educatius, sempre ens han dit que l'Institut Les Vinyes està incorporat. Però la realitat és que malgrat hi hagi pressupostos de la Generalitat, l'Institut Les Vinyes no està dintre d'aquest pressupost actual.
1: Bé, parlem ara també de l'etapa 03, perquè aquí l'Ajuntament sí que té la responsabilitat més directa. Recordem, sí, que tenim l'escola Bressol Municipal La Draga, a banda, doncs, dels serveis que hi ha privats també en aquesta etapa 03 que donen oferta a Cubelles. En el cas de la Draga, no, durant la legislatura també hem anat parlant en més d'una ocasió de la necessitat de fer aquesta licitació i renovar el contracte, no, de la gestió d'aquest servei. Ara, en quin punt es troba aquesta licitació? Podrà sortir ja? O...
4: Doncs podem dir que ahir en Junta de Govern es va aprovar la licitació del nou contracte de la Llar d'Infants Municipal, La Draga. Va passar el dimecres per comissió informativa. i perquè és una competència delegada del ple, i ahir finalment en Junta de Govern es va aprovar. Ara mateix estem pendents de que hi hagi aquest certificat per part de Secretaria conforme s'ha aprovat en Junta de Govern, i es farà la publicació de l'anunci, i posteriorment doncs, bueno, sí, hi haurà un període d'al·legacions, evidentment, i si no hi ha al·legacions, doncs es publicarà perquè es puguin presentar ofertes en aquest nou contracte de la Draga.
1: Sí, que hi va haver en el seu dia doncs, algunes protestes, la vaga del personal, es va dir que s'havia recollit doncs, bona part no? també de les reclamacions que hi havia. Exactament què recollirà aquest nou contracte o què podrà recollir com a millores no? en relació a aquestes reclamacions que hi havia del personal i bé, de part de les famílies també.
4: Sí, recordem una mica tot l'històric, quan van començar la legislatura, tot just començar la legislatura, el govern va publicar un pla de viabilitat per iniciar el contracte de la Draga. Aquest és el primer pas, en què l'Ajuntament fa un estudi per saber quants diners s'ha de dotar a la llar d'infants. Aquest estudi, que crec que es va aprovar el juliol del 23, hi van haver al·legacions per part d'un sindicat, un sindicat que representa la majoria de les treballadores, i a partir d'aquí van haver aquelles protestes i aquell mes aproximat de vaga. A partir d'aquí, l'Ajuntament recull aquestes peticions per part del personal, bàsicament. No només eren salarials, s'ha de reconèixer, tot i que una bona part de les seves reivindicacions eren salarials, però també es feien reivindicacions a uns altres nivells. Llavors, això el que va fer va ser paralitzar aquest estudi de viabilitat i fer un nou estudi de viabilitat que recollís millores en el cost salarial del contracte. Recordem que aquestes treballadores no són treballadores municipals, sinó que són treballadores d'una empresa. Llavors, el que fa l'Ajuntament és treure a licitació aquest contracte amb una previsió dels diners que es destinen a cost salarial, i a partir d'aquí aquestes treballadores són treballadores d'aquesta empresa. Per tant, el que va fer l'Ajuntament és fer un nou pla de viabilitat en el que es recollien aquest increment amb el cost salarial per part per les treballadores. Tot i així, durant tot aquest procés, l'Ajuntament va insistir en que si les treballadores volien una millora en els seus salaris, el que havien de fer és fer una negociació amb els seus propis sindicats, fer una negociació laboral, i que la seva millora dels sous fos a través d'un conveni, com així va succeir. Es va fer un nou pla de viabilitat que millorava el cost laboral, però llavors s'hi va fer una aprovació d'un conveni que millorava substancialment els sous de les treballadores. Per tant, es va haver de fer un tercer estudi de viabilitat. Explico tot això per explicar el motiu de per què s'ha retardat tant la licitació. Llavors, hi va haver una aprovació d'aquest conveni, i el que es va fer va ser adequar aquest estudi al conveni que es va aprovar en el seu moment. Llavors, això després va suposar tota la sèrie de tràmits, com haver de, pel tipus de contracte, es van haver de demanar informes a altres organismes, i tot això ha demorat. Quan ja hem tingut tots els informes favorables és quan hem pogut tirar endavant aquesta licitació. Aquesta licitació suposa un increment, un cost, l'Ajuntament pagarà un cost laboral que suposa, que garanteix que allò que es va acordar en conveni es pugui aplicar. Això és el que garanteix aquest nou contracte, un conveni que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de la Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de la Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I a més hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores. Entenc que poder no és el que les treballadores voldrien, però sí que ara mateix suposa un increment bastant considerable respecte a la seva situació inicial.
1: També és un servei que s'ha dedicat a rep subvenció, sí, no, a l'Ajuntament per part de la Generalitat. Recordem que I2, per exemple, està totalment bonificat. Per tant, doncs, l'Ajuntament aquí també, o sigui, del cost sencer del contracte, diguéssim que n'assumeix una part, no?
4: Sí, exacte. Del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda. Ara el que es fa és triplicar i en el cas de l'últim any de contracte, quadriplicar l'aportació municipal que es fa. És veritat que es rep subvencions per part de la Generalitat, però jo també aquí el que vull destacar és també l'esforç que fa l'Ajuntament, perquè el que fa l'Ajuntament és avançar els diners que la Generalitat després acaba pagant. És a dir, sí que és veritat que la Generalitat subvenciona una tercera part del cost, però ho fa amb un pagament molt retardat. És a dir, aquí l'Ajuntament té una atenció molt considerable a l'hora de pagar totes les despeses de la draga. Ho dic perquè sembla que l'aportació municipal és veritat que és reduïda, però sí que és veritat que és un avançament que fa l'Ajuntament, i això doncs provoca una tensió considerable a l'hora de poder pagar totes les despeses de la draga.
1: I quina és la situació ara d'aquesta etapa 0-3? Perquè també hem vist, no, amb aquests últims cursos, que també és una oferta que cada vegada ha tingut més demanda, en part segurament per aquesta gratuïtat, sobretot D2, però també potser per la percepció de les famílies de cada vegada potser, no?, tenir més necessitat potser de cobrir aquesta etapa
4: és tot un cúmul de coses. Sí que és veritat que des del departament cada cop es té més en consideració aquesta etapa. De fet, està demostrat que els nanos que passen per una llar d'infància i que comencen l'escola, havent passat per una llar d'infants, tenen una adaptació millor a l'escola, i per tant també des del departament es promociona aquesta etapa, l'etapa del 0-2, i la intenció és fer també el 0-1 gratuït en un futur. En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes, perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin. La matrícula viva, com dic, afecta a tots els nivells, però molt a la llar d'infants. I són moltes les famílies que, quan tenen criatures, és quan decideixen canviar-se a viure a Cubelles, perquè la veritat, això és una bona notícia. Cubelles és un molt bon lloc per viure, i ho fan quan tenen criatures petites, i molts comencen amb la llar d'infants. Per tant, la llar d'infants, insisteixo, com és el segon curs, que comença amb una capacitat plena.
1: També recordem que, diria que era la legislatura 15-19, l'any no recordo exactament, que es va decidir, hi havia una segona llar d'infants municipal, que era l'Estel, no?, on actualment hi ha l'Espai Jove, es va decidir tancar-la i unificar, diguéssim, tot el servei a la draga, perquè aleshores es creia que tenia prou capacitat. Bé, ara, veient, doncs, aleshores també era una situació d'estancament més demogràfic i pocs naixements, etc. Ara la situació és diferent. No sé si doncs el govern en algun moment s'ha arribat a plantejar si caldria algun altre centre de l'etapa 0-3, o si això es pot... També hi ha centres privats, si això doncs ja cobreix una mica o fins on no arriba l'equipament municipal.
4: Caldria, sobretot, si continuen baixant les ràtios. De fet, des del departament ja se'ns va preguntar, com a ajuntament, si tindríem disponibilitat d'utilitzar algun altre espai municipal com a llar d'infants, perquè, clar, el que ha passat amb l'etapa 0-2 és que en el moment en què hi ha gratuïtat de l'etapa 0-2, doncs moltes famílies que en un inici poder no es plantejaven inscriure el seu nen en una llar d'infants, doncs en el moment que és gratuït sí que ho fan. Si finalment finalment l'etapa del 0-1 és gratuïta, ens pot passar el mateix, i si a més hi ha una baixada de ràtios. Ara mateix fer una segona llar d'infants, jo ho veig molt allunyat, la veritat. Ara mateix no està en els objectius de l'Ajuntament. Què caldria? Sí, clar, en un món ideal poder també, bueno, clar, la llar d'infants és veritat que ja es va ampliar en el seu moment i es va decidir, perquè és veritat que la natalitat baixa. De fet, aquests dies jo he fet altres entrevistes en què se'ns parlava de la particularitat de Cubelles, perquè mentre que hi ha altres, la majoria d'escoles de municipis que tanquen línies, aquí a Cubelles se n'obren. Per tant, doncs, és una situació diferent de la que tenim a Cubelles, de la que tenim a molts altres municipis. De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
1: Molt bé. Bé, en relació a això amb l'escola Bressol Municipal a Draga, no sé si hi ha cap altre aspecte que vulgui comentar, cap altra necessitat que puguin tenir o que es pugui resoldre els pròxims mesos.
4: Doncs també tenim els pressupostos participatius del pati i hem de fer tota una sèrie de millores. S'han fet millores i perquè encara teníem alguna cosa pendent respecte a la Dana de l'any passat, i hem de continuar millorant la Draga. Esperem que tot pugui adequar-se en breu, i sobretot jo el que desitjo és que l'aprovació del nou contracte suposi sobretot una pau social per la Draga, que és totalment necessària. Jo, com igual que en la resta de nivells, respecto totalment les reivindicacions de tota la comunitat que treballa a la Draga, però crec que aquest contracte millora substancialment les seves condicions. Ja el Consell Comarcal es va aprovar una moció de la plataforma del 03. Estem pendents de poder-los donar una data de reunió a les mestres que xiuen, a les persones que integren aquesta plataforma, que estem pendents de donar-los, però espero, o sigui, aquest ple, no sé si ho podrem passar, però si no el proper ple la intenció és passar aquesta moció, perquè a més estem totalment d'acord en que s'ha de millorar molt aquesta etapa educativa, i a més les competències són del Departament d'Educació. El problema és que des dels ajuntaments estem assumint moltes de les competències que el departament no assumeix. Uh-huh. Per tant, compartim en gran part les seves reivindicacions, i en aquest ple no passarà, però esperem que en el proper ple sí que puguem passar a la moció de suport a aquesta plataforma que han creat a la comunitat educativa del 0-3.
1: I també pendents de si finalment el Congrés es tramita o no també que canvi legal que reduiria la meitat, no, les ràtios. Si ara hi ha 8 alumnes haurien de ser 4, no? I així cap amunt també a les llars d'infants, tant privades com municipals, afectaria a totes, no?
4: Això tindria una gran afectació, i l'anunci doncs ens sembla molt bé, però esperem que aquest anunci vagi acompanyat de mesures, no sé si per part del departament o per part del ministeri, però està clar que hauríem de... Això suposaria, per una banda, una millora en l'educació dels infants, això està clar, però suposaria, tensionaria molt, clar, en el cas de si la Draga només hem començat plena, si a més només podríem oferir la meitat de la capacitat, això ens tensionaria molt l'oferta de places de 0-3.
1: Bé, estarem atents a qualsevol novetat que pugui sorgir. La principal ja l'hem explicat, que ja s'ha aprovat doncs l'inici d'aquesta licitació del contracte de l'escola Bressol, que bé, estava pendent de diversos aspectes, finalment també del pressupost, que hi ha pressupost d'aquest any, i finalment doncs tirarà endavant. Renata Veudós, regidora d'Ensenyament, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es torna a presentar de ple i rigorós estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol baix poc destacable al vespre o entrada a la nit, amb una temperatura que ha pujat una mica i no ha baixat dels 22 graus, mentre que la màxima avui també puja, serà més alta i estarà al voltant dels 30 o costant-se els 31, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, en terrals ara a primera hora del matí i de garbí la major part del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si tots els tràmits estan complets perquè prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
5: Junts per Cubelles ha posat en marxa el manifest Recuperem Cubelles, una iniciativa que reclama un canvi en la gestió municipal i que la formació vol convertir en un espai de participació ciutadana de cara a les eleccions municipals del 2027. El manifest defensa, entre d'altres qüestions, un ajuntament més proper, una gestió més transparent i eficient, serveis públics ben planificats i un municipi més net, més segur i millor cuidat. Durant una entrevista a Ràdio Cubelles, Robert Monzoni ha assenyalat diverses qüestions que, segons Junts, evidencien la necessitat d'un canvi. Entre aquestes ha citat l'estat de la via pública, la neteja, la recollida d'escombraries, la seguretat, la cultura i el manteniment del patrimoni municipal. El cap de llista de Junts per Cubella, Robert Monzonis, assegura que la iniciativa vol anar més enllà de la crítica al govern municipal i que volen posar sobre la taula una manera diferent d'entendre la política municipal.
6: Hem dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
5: Una de les cares visibles de la campanya és el pallasso cubellent Pep Callau, que ha explicat que s'hi suma a títol personal i en l'exercici de la seva llibertat per participar activament en la política municipal. Ha expressat també públicament el seu suport al manifest. Callau reivindica un canvi basat en la participació ciutadana, el diàleg amb entitats i una major aposta per la cultura i el patrimoni.
7: No és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses i nosaltres hem decidit fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vida de Cubelles, i jo hi he posat la cara, he pogut manifestar les meves idees i estic activament treballant en tot aquest afer.
5: La campanya de recollida de signatures es va posar en marxa a principis de setembre amb una sèrie de vídeos protagonitzats per persones vinculades a Cubelles que conviden la ciutadania a reflexionar sobre la situació actual del municipi i a sumar-se al manifest. Segons Junts per Cubelles, la iniciativa ja ha superat el centenar d'adhesions.
6: Portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta, molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient de que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
5: La formació mantindrà oberta la recollida de signatures durant els pròxims mesos i preveu presentar-les en el darrer ple ordinari del mandat. El manifest es pot consultar i descarregar a recuperemcubelles.com o també es poden consultar els punts de recollida presencial.
2: Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla cubellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla cubellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
8: Vam parlar amb maneques, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això òbviament mai se sap quan pot sortir bé, quan pot sortir malament, però poder portar castells, independentment del 3 de 7, una actuació completa, a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
2: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers cubellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
8: Dos dies, quatre en total, fora, i la primera actuació bé, però, ostres, es comença a notar els tallers de després, La miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja ja començava a pesar, però vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el manifesta, la Sandra, el Mario, i vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
2: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels Castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
8: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú ostres, aquí entra i entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena, tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort, bueno, el fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de músiques, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Vamos, nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parlis l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
2: I pròximament l'agenda dels Castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
8: Independentment del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat.

0: passeig marítim. La plaça de l'Església, però, davant del campanar, ha sigut l'escenari un any més dels actes institucionals de l'11 de setembre aquí a Cubelles, un acte que, a banda dels representants de l'Ajuntament, ha tornat a comptar amb el cor l'Espiga de Cubelles i el pubillatge local. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha reivindicat en el discurs local que Catalunya sempre s'ha caracteritzat per ser una terra d'acollida.
1: Crec que la Diada és, sobretot, un bon moment per recordar què és allò que estimem i què és allò que volem continuar construint. I si penso en Catalunya, penso en la seva gent, en els que han nascut, en els que han crescut i en tots aquells que en algun moment de la seva vida van arribar aquí buscant un futur millor i han acabat fent d'aquesta terra casa seva. Això també és Catalunya, una terra d'acollida, diversa i plural, que ha sabut créixer incorporant persones, històries i maneres diferents de veure el món, sense perdre mai allò que la fa ser qui és.
0: Des d'un punt de vista local, l'alcaldessa Rosa Fonoll també ha reivindicat el paper dels municipis com Cubelles per construir el sentiment de pertinença de la gent.
1: Després de 12 anys al capdavant de l'Ajuntament de Cubelles, hi ha una cosa que he après. Fer país no és només parlar de grans ideals, és fer-los realitats cada dia. És tenir cura del poble, és escoltar, ajudar, és treballar. És fer que els nostres infants tinguin oportunitats i que la gent gran pugui viure amb dignitat. És aconseguir que una persona que arriba nova pugui sentir amb el temps que aquest també és el seu poble. Al final, un poble és això. La gent que viu i la gent que se l'estima. I avui, aquí davant del geni i la força bruta, crec que tenim una bona metàfora del que necessitem. Força per defensar allò que som i allò que estimem. I geni, seny, intel·ligència i capacitat d'entendre's per construir el futur.
0: A banda dels actes institucionals que s'han fet al matí, com a novetat aquest 11 de setembre, l'Ajuntament ha organitzat també el Passeig Marítim, un concert amb una banda de tribut a l'Exam Busto i el Castell de Focs, que havia quedat suspès pel risc d'incendi el dia de Festa Major.
2: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantador, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i, posteriorment, ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
3: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí, i si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó, i m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any. Va sortir publicat a Spot i, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
2: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que, diu el mateix autor,

0: Jordi Bertran explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
1: Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52 i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la Sagrada Família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música.
0: El projecte es completa amb un altre tema musical, Clochard, una cançó inspirada en els captaires que Jordi Bertran va conèixer en el seu primer viatge a París. El cantautor va trobar una connexió entre aquells músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
2: Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubella recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's. A partir d'aquest dilluns 14, algun dels cursos o el curs que es farà a Cubelles de català. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal la Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
3: que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de la Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de la Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
2: B2 també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'escola Bressol.
3: El del cost total del contracte, s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
2: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
3: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes, perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles, que hagin demanat plaça a la llar d'infants, la tinguin.
2: Tot i aquestes dades, Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
3: De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
2: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
4: La cursa Puigdetiu arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb 3 modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puigdetiu. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 9:45. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la tiula XL com la tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou, a més, obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
5: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia. Com a molt hi pot haver alguna pinzella de núvol prim ara a primera hora del matí i poca cosa més, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit entorn de gairebé els 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà una mica i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat moderada i sense una excessiva sensació de xafogor. Vents en conjunt febles, amb terrals, ara a primera hora del matí, i domini de les marinades, sobretot de Garbí, al centre del dia, girant terrals al final de la jornada, ja al vespre o entrada la nit, amb una situació marítima avui doncs força tranquil·la, amb una miqueta de marejol no massa destacable. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, sí que amb domini del sol, amb algun núvol baix puntual fins a mig matí, si el més clar al migdia, i a la tarda s'ennuvolarà, sobretot a partir del vespre, quan el cel estarà tapat, i esperem algunes pluges o ruixats ja de nit o matinada, amb una temperatura que es mourà entre els 20 graus aquesta propera nit de mínima, mentre que demà la màxima baixarà ja d'una manera més clara i estarà entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb xafogor, lleugera sensació de xafogor, vents en conjunt febles, amb terrals a primera hora del matí, i domini del xaloc demà, amb cops moderats, sobretot a partir de migdia, i fent que la mar estigui més moguda, amb marejol al matí i maró a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El curs lectiu arrencat aquest dimarts, el dia 8 de setembre, sí que ha sigut una arrencada una mica trompicons. D'una banda teníem convocatòria de vaga, després vam tenir doncs aquella suspensió de classes per dimecres. En principi doncs el primer dia lectiu, diguéssim, amb una mica de normalitat era aquest dijous. Divendres és la diada nacional i és festiu, per tant doncs segurament fins dilluns podríem dir que el curs més d'una manera més normalitzada no acabarà d'arrencar. Però en tot cas, per valorar aquest inici de curs, fer també un balanç de la situació de l'ensenyament, tant de l'etapa 0-3 a l'Escola Bressol Municipal La Draga fins doncs, a l'etapa de ESO i Batxillerat, que és totes les etapes educatives en què doncs, hi ha actualment ensenyament aquí a Cubelles, doncs tenim nosaltres la regidora d'ensenyament, Renata Bedós. Gràcies per ser amb nosaltres, benvinguda.
4: Gràcies, bon dia, com sempre.
1: I bé, en primer lloc, això, no? Ha sigut un inici de curs una mica trompicons, no? En comparació amb altres anys, per causes diverses, no? D'una banda, la jornada vaga, que això sí que estava previst, tampoc sí. No és que hagi tingut una gran afectació, però sí que entenc que els sindicats volien, no? Dir que el primer dia de curs hi havia vaga perquè es continués parlant d'aquest conflicte també que ja va protagonitzar al final del curs passat, i de l'altra bé, aquests aiguats previstos, que finalment no van ser tant, però que sí que van suposar la suspensió de les classes. Com heu viscut també des de l'Ajuntament aquest inici de curs, abans d'entrar després més en detall amb les dades de Cubelles?
4: Doncs, com bé dius, ha estat un començament de curs molt atípic, ja començant amb la vaga, que aprofito per tornar a dir que tot el respecte amb les reivindicacions que tenen tot el personal docent, tot el personal que treballa a les escoles, i amb la sorpresa que el dia següent, que se suposava que era el primer dia normal, diguéssim, d'escola, doncs es van haver de cancel·lar tota l'activitat lectiva degut a aquesta alerta que hi havia per possibles aiguats. Al final, afortunadament, doncs no va ser amb la intensitat que es preveia de pluja, però igualment, tot i hi ha altres vals, és preferible que no hagi, al final, no hi ha hagut aquesta intensitat i prevenir, que no pas després saber de arrepentir-nos de no haver fet aquestes mesures. Per tant, doncs les donem per bones i avui és l'únic dia, el primer dia normal, diguéssim, perquè demà, com bé dius, és festiu. Per tant, començarà amb certa normalitat el curs a partir de la setmana vinent, el dilluns. Mm-hmm.
1: Sí que havíem tingut un curs 25-26, ara ja parlant doncs més en general, en què des del departament s'havia optat per fer una oferta a la baixa, no? Que recuperava de cara a aquest curs 26-27, també doncs a petició els mateixos centres i de l'Ajuntament que bé aquesta rebaixa que s'havia fet doncs el curs anterior no era ben bé un reflex de la realitat, perquè el municipi estava creixent i de fet doncs el nombre d'alumnes també, oi? Aquesta oferta sembla ser superada, no? Per matrícula viva, tal com s'ha dit en altres ocasions. Exactament ara, o més o menys, quina és la situació? S'han hagut d'obrir classes noves en les escoles de Cubelles?
4: Sí, tal com vaig explicar en altres ocasions que havia vingut aquí, era que estàvem contents perquè des del departament, com que aquest curs era el que més s'havien anticipat, diguéssim, en la possibilitat de que hi hagués un increment en algunes línies degut a la matrícula viva, perquè, clar, no només ens podíem basar en sobretot amb l'I3, no només ens podíem basar només amb els nens de que havien nascut l'any que els hi tocava començar l'escola, sinó que havíem de tenir en compte la matrícula viva. Llavors, això sí que es va preveure en el cas dels I3, que hi va haver un increment de les línies previstes d'I3, però la realitat és que, clar, quan venen aquí famílies no només venen amb una criatura que comença l'escola, sinó que venen famílies, algunes d'aquestes famílies amb diferents infants que van a diferents cursos, i per tant aquest increment en les ràtios de gairebé tots els cursos s'ha vist durat no només a I3 sinó a la majoria de nivells. Ara podem dir que pràcticament tots els nivells a totes les escoles estan plens, estan la majoria per sobre de ràtios, no per sobre de la ràtio que implica obrir una nova línia, perquè això sí que el departament ho està respectant, és a dir, en el moment en què hi ha un increment d'un 20% per sobre de la ràtio estipulada sobre una nova línia, i això és el que ha passat. Això és el que ha passat exactament, inclús abans de començar el curs, amb dues línies, en aquest cas el Charlie Rebel, que és a primer i a cinquè. I és possible que al llarg del curs haguem d'incrementar més línies. Això és un trasbals per les escoles, perquè, clar, comencen amb una infradotació del que realment necessiten per obtenir aquestes aules, i, a més, no sempre l'increment d'aquestes aules ve acompanyada de la dotació corresponent. Sí que hi ha un increment de docents, però no sempre la total. I això, doncs, també tensa aquella escola. En aquest cas, ara mateix, l'escola que tenim més tensionada és l'escola Charlie Rebel, perquè és l'escola que permet, per capacitat, ampliar més el nombre de línies, però també s'ha de dir que tant el Vora del Mar com el Maricel estan pràcticament totes les línies a tope. Mm-hmm.
1: Sí, de fet, no, durant el curs passat també hi va haver això, augments de
4: es va incrementar, crec recordar, també el Vora del Mar, es va incrementar un I5, crec recordar. I, clar, el que sí que permet és que el curs següent això ja es tingui en compte. Però, clar, és complicat per les escoles perquè han de gestionar aquest increment de línies.
1: A l'ESO una mica també havia passat, potser no tant perquè la ràtio potser té una mica més de marge, una mica més de marge, però sí que doncs d'inici també s'ha optat per passar dels dos, que era una mica a l'Institut Cubelles, dues línies de primer d'ESO i dos primers d'ESO Institut i Les Vinyes, a recuperar tres i dos, no?
4: Sí. Sí, això és quelcom que demanava l'Institut, perquè ja es veia per la els nens que pujaven de sisè al curs passat eren menys i per tant ja es veia que s'hauria de reduir aquestes línies, però ja es veia també que aquest curs era necessari ampliar-la. Per tant, el que va demanar l'Institut és que no es reduís per després tornar-ho a omplir, però el departament va decidir fer aquesta reducció i ara ja tornem, diguéssim, a el que són el nombre de línies habituals a l'ESO.
1: Mm-hmm. Sí que ara ja ha engegat el curs i potser és més complicat, però no sé si hi ha també reformes previstes en les instal·lacions o bé necessitats que tinguin els centres que us hagin fet arribar i que l'Ajuntament pugui fer, si no aquest curs, doncs de cara al futur, no?
4: Hem fet amb recursos municipals, com cada any s'ha fet el que s'ha pogut, sobretot doncs, s'ha pintat alguna aula, s'ha fet alguna reformeta, jo no sé, alguna persiana, alguna cosa que s'havia de reformar. Hi ha pendents encara a fer algunes instal·lacions, això ho hem de reconèixer, que no hem pogut començar el curs tal com ens agradaria amb tot el que les escoles ens havien demanat. Tenim una infradotació també del Servei Municipal d'Obres, que això un altre dia, si voleu, en parlem, i això fa que tensen algunes de les accions que han de fer i en aquest cas també afecta a les escoles. S'ha fet alguna cosa amb programes alternatius, com hi ha un programa de garanties de penals que s'ha pogut aprofitar doncs, aquest servei com per posar a punt alguna aula i per poder reforçar el servei del Servei Municipal d'Obres, però encara queden algunes coses per fer. Això pel que fa a petites obres o petites adequacions, no? Sobretot pintura i coses semblants. Pel que fa a les grans instal·lacions, diguéssim, estem pendents, per una banda, de que l'Ajuntament ja en temps i forma ha acceptat aquella subvenció que hi havia per el RAM, per la reforma i millora de les escoles. Això ja s'ha sol·licitat i en principi això s'haurà d'executar entre el 27 i el 28 i la idea és que aquests recursos vagin a parar al Charlie Rivel perquè és l'escola més antiga i possiblement la que més necessita fer aquesta reforma. Això no vol dir que no estiguem pendents i darrere el departament perquè assumeixi les seves responsabilitats. Continuem amb el tema de les escales del Maricel i per una altra banda continuem treballant amb Agbar la possibilitat de la reforma del pati d'infantil del Vora del Mar. Vull dir que alguna cosa sí que hem fet per part amb recursos municipals, per part del Servei Municipal d'Obres, tot i que reconeixem que hi ha alguna cosa pendent i continuem pressionant el departament perquè assumeixi les seves competències respecte a les obres pendents i amb l'aprovació del RAM d'aquest programa de les escoles, que en principi anirà al Charlie Rivel amb recursos que són de la Generalitat però que l'execució serà per part dels serveis tècnics municipals.
1: I les millores dels patis, que també bé, fa temps que se'n parla perquè es van aprovar per pressupostos participatius, sí, però encara no s'han executat tampoc.
4: Això està previst al pressupost 2026, el que passa és que hem de veure si som capaços de poder-ho executar durant aquest 2026 perquè hi ha un programa d'inversions molt considerable i ara mateix doncs, estem al mes de setembre, però està previst en el pressupost 26 i esperem que es pugui executar durant aquest 26, tal com està previst el pressupost.
1: Tot això parlem de les escoles, perquè el cas dels instituts no, sí que depèn ja més directament
4: del departament
1: de la Generalitat, oi? No hi ha novetats al respecte dels instituts, si han de fer doncs, ampliacions o reformes, bé, per no parlar, diguéssim, de la construcció de l'Institut Les Vinyes, que quasi sempre no en parlem,
4: sí,
1: però...
4: No, l'Institut Les Vinyes ara mateix, tal com hem explicat, ara mateix el que està fent la Generalitat és acabar aquella tongada d'escoles, instituts, que molts havien quedat paralitzades per problemes d'increments en el cost de les obres i la majoria ara s'han tornat a licitar amb un cost superior. Això ha paralitzat la programació de nous centres educatius. En el moment que hi hagi una nova programació de centres educatius, sempre ens han dit que l'Institut Les Vinyes està incorporat. Però la realitat és que malgrat hi hagi pressupostos de la Generalitat, l'Institut Les Vinyes no està dintre d'aquest pressupost actual.
1: Bé, parlem ara també de l'etapa 03, perquè aquí l'Ajuntament sí que té la responsabilitat més directa. Recordem que tenim l'escola Bressol Municipal, la DRA, paga, a banda doncs, dels serveis que hi ha privats també en aquesta etapa 0-3 que donen oferta a Cubelles. En el cas de la Draga, no, durant la legislatura també n'hem anat parlant en més d'una ocasió de la necessitat de fer aquesta licitació i renovar el contracte, no, de la gestió d'aquest servei. Ara en quin punt es troba aquesta licitació? Podrà sortir ja? O...
4: Doncs podem dir que ahir en Junta de Govern es va aprovar la licitació del nou contracte de la Llar d'Infants municipal, la Draga. Va passar el dimecres per comissió informativa i perquè és una competència delegada del ple, i ahir finalment en Junta de Govern es va aprovar. Ara mateix estem pendents de que hi hagi aquest certificat per part de secretaria conforme s'ha aprovat en Junta de Govern, i es farà la publicació de l'anunci i posteriorment doncs, bueno, sí, hi haurà un període d'al·legacions, evidentment, i si no hi ha al·legacions doncs es publicarà perquè es puguin presentar ofertes en aquest nou contracte de la Draga.
1: Sí, que hi va haver en el seu dia doncs, algunes protestes, la vaga del personal, es va dir que s'havia recollit doncs, bona part, no?, també de les reclamacions que hi havia. Exactament què recollirà aquest nou contracte o què podrà recollir com a millores, no?, en relació a aquestes reclamacions que hi havia del personal i bé, de part de les famílies també.
4: Sí, recordem una mica tot l'històric. Quan van començar la legislatura, tot just començar la legislatura, el govern va publicar un pla de viabilitat per iniciar el contracte de la Draga. Aquest és el primer pas, en què l'Ajuntament fa un estudi per saber quants diners s'ha de dotar a la Llar d'Infants. Aquest estudi, que crec que es va aprovar el juliol del 23, hi van haver al·legacions per part d'un sindicat, un sindicat que representa la majoria de les treballadores, i a partir d'aquí van haver aquelles protestes i aquell mes aproximat de vaga. A partir d'aquí, l'Ajuntament recull aquestes peticions per part del personal, bàsicament. No només eren salarials, s'ha de reconèixer, tot i que una bona part de les seves reivindicacions eren salarials, però també es feien reivindicacions a uns altres nivells. Llavors, això el que va fer va ser paralitzar aquest estudi de viabilitat i fer un nou estudi de viabilitat que recollís millores en el cost salarial del contracte. Recordem que aquestes treballadores no són treballadores municipals, sinó que són treballadores d'una empresa. Llavors, el que fa l'Ajuntament és treure a licitació aquest contracte amb una previsió dels diners que es destinen a cost salarial, i a partir d'aquí aquestes treballadores són treballadores d'aquesta empresa. Per tant, el que va fer l'Ajuntament és fer un nou pla de viabilitat en el que es recollien aquest increment amb el cost salarial per part per les treballadores. Tot i així, durant tot aquest procés, l'Ajuntament va insistir en que si les treballadores volien una millora en els seus salaris, el que havien de fer és fer una negociació amb els seus propis sindicats, fer una negociació laboral, i que la seva millora dels sous fos a través d'un conveni, com així va succeir. Es va fer un nou pla de viabilitat que millorava el cost laboral, però llavors hi va fer una aprovació d'un conveni que millorava substancialment els sous de les treballadores. Per tant, es va haver de fer un tercer estudi de viabilitat. Explico tot això per explicar el motiu de per què s'ha retardat tant la licitació. Llavors, hi va haver una aprovació d'aquest conveni, i el que es va fer va ser adequar aquest estudi al conveni que es va aprovar en el seu moment. Llavors, això després va suposar tota la sèrie de tràmits, com haver de, pel tipus de contracte, es van haver de demanar informes a altres organismes, i tot això ha demorat. Quan ja hem tingut tots els informes favorables és quan hem pogut tirar endavant aquesta licitació. Aquesta licitació suposa un increment, un cost, l'Ajuntament pagarà un cost laboral que suposa, que garanteix que allò que es va acordar en conveni es pugui aplicar. Això és el que garanteix aquest nou contracte, un conveni que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de la Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de la Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores. Ja, entenc que poder no és el que les treballadores voldrien, però sí que ara mateix suposa un increment bastant considerable respecte a la seva situació inicial.
1: També és un servei que s'ha dedicat a rep subvenció, sí, no, l'Ajuntament, per part de la Generalitat. Mm-hmm. Recordem que I2, per exemple, està totalment bonificat. Mm-hmm. Per tant, doncs, l'Ajuntament aquí també, o sigui, del cost sencer del contracte, diguéssim que n'assumeix una part, no?
4: Sí, exacte. Del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda. Ara el que es fa és triplicar i en el cas de l'últim any de contracte, quadriplicar l'aportació municipal que es fa. És veritat que es rep subvencions per part de la Generalitat, però jo també aquí el que vull destacar és també l'esforç que fa l'Ajuntament, perquè el que fa l'Ajuntament és avançar els diners que la Generalitat després acaba pagant. És a dir, sí que és veritat que la Generalitat subvenciona una tercera part del cost, però ho fa amb un pagament molt retardat. És a dir, aquí l'Ajuntament té una atenció molt considerable a l'hora de pagar totes les despeses de la draga. Ho dic perquè sembla que l'aportació municipal és veritat que és reduïda, però sí que és veritat que és un avançament que fa l'Ajuntament, i això doncs provoca una tensió considerable a l'hora de poder pagar totes les despeses de la draga.
1: I quina és la situació ara d'aquesta etapa 03? Perquè també hem vist, no, amb aquests últims cursos, que també és una oferta que cada vegada ha tingut més demanda, en part segurament per aquesta gratuïtat, sí, sobretot D2, però també potser per la percepció de les famílies de cada vegada potser, no, tenir més necessitat potser de cobrir aquesta etapa
4: és tot un cúmul de coses. Sí que és veritat que des del departament cada cop es té més en consideració aquesta etapa. De fet, està demostrat que els nanos que passen per una llar d'infància, que comencen l'escola, vam passar per una llar d'infants, té una adaptació millor a l'escola, i per tant també des del departament es promociona aquesta etapa, l'etapa del 02, i la intenció és fer també el 01 gratuït en un futur. En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs, que després de molts cursos comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes, perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin. La matrícula viva, com dic, afecta a tots els nivells, però molt a la llar d'infants. I són moltes les famílies que, quan tenen criatures, és quan decideixen canviar-se a viure a Cubelles, perquè la veritat, això és una bona notícia. Cubelles és un molt bon lloc per viure, i ho fan quan tenen criatures petites, i molts comencen amb la llar d'infants. Per tant, la llar d'infants, insisteixo, com és el segon curs, que comença amb una capacitat plena.
1: També recordem que diria que era la legislatura 15-19, l'any no recordo exactament, que es va decidir, hi havia una segona llar, sí, d'infants municipal, que era l'Estel, no?, on actualment hi ha l'Espai Jove, es va decidir tancar-la i unificar, diguéssim, tot el servei a la draga, perquè aleshores es creia que tenia prou capacitat. Bé, ara veient, doncs, aleshores també era una situació d'estancament més demogràfic i potser pocs naixements, etcètera. Ara la situació és diferent. No sé si doncs, el govern en algun moment s'ha arribat a plantejar si caldria algun altre centre de l'etapa 0-3 o si això es pot... també hi ha centres privats, si això doncs, ja cobreix una mica o fins on no arriba l'equipament municipal.
4: Caldria, sobretot, si continuen baixant les ràtios. De fet, des del departament ja se'ns va preguntar, com a ajuntament, si tindríem disponibilitat d'utilitzar algun altre espai municipal com a llar d'infants, perquè, clar, el que ha passat amb l'etapa 0-2 és que en el moment en què hi ha gratuïtat de l'etapa 0-2, doncs moltes famílies que en un inici poder no es plantejaven inscriure el seu nen en una llar d'infants, doncs en el moment que és gratuït sí que ho fan. Si finalment l'etapa del 0-1 és gratuïta, ens pot passar el mateix, i si a més hi ha una baixada de ràtios. Ara mateix fer una segona llar d'infants, jo ho veig molt allunyat, la veritat. Ara mateix no està en els objectius de l'Ajuntament. Què caldria? Sí, clar, en un món ideal poder també, bueno, clar, la llar d'infants és veritat que ja es va ampliar en el seu moment i es va decidir, perquè és veritat que la natalitat baixa. De fet, aquests dies jo he fet altres entrevistes en què se'ns parlava de la particularitat de Cubelles, perquè mentre que hi ha altres, la majoria d'escoles de municipis que tanquen línies, aquí a Cubelles se n'obren. Per tant, doncs, és una situació diferent de la que tenim a Cubelles de la que tenim a molts altres municipis. De moment estem on estem, si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
1: Molt bé. Bé, en relació a això amb l'escola Bressol Municipal a Draga, no sé si hi ha cap altre aspecte que vulgui comentar, cap altra necessitat que puguin tenir o que es pugui resoldre els pròxims mesos.
4: Doncs també tenim els pressupostos participatius del pati i hem de fer tota una sèrie de millores. S'han fet millores i perquè encara teníem alguna cosa pendent respecte a la dana de l'any passat i hem de continuar millorant la draga. Esperem que tot pugui adequar-se en breu i sobretot jo el que desitjo és que l'aprovació del nou contracte suposi sobretot una pau social per la draga, que és totalment necessària. Jo, com igual que en la resta de nivells, respecto totalment les reivindicacions de tota la comunitat que treballa a la draga, però crec que aquest contracte millora substancialment les seves condicions. Ja el Consell Comarcal es va aprovar una moció de la plataforma del 03. Estem pendents de poder-los donar una data de reunió a les mestres que xiuen, a les persones que integren aquesta plataforma, que estem pendents de donar-los, però espero, o sigui, aquest ple no sé si ho podrem passar, però si no el proper ple la intenció és passar aquesta moció, perquè a més estem totalment d'acord en que s'ha de millorar molt aquesta etapa educativa i a més les competències són del Departament d'Educació. El problema és que des dels ajuntaments estem assumint moltes de les competències que el departament no assumeix. Per tant, compartim en gran part les seves reivindicacions i en aquest ple no passarà, però esperem que en el proper ple sí que puguem passar a la moció de suport a aquesta plataforma que han creat a la comunitat educativa del 0-3.
1: I també pendents de si finalment el Congrés es tramita o no també que canvi legal que reduiria la meitat, no, les ràtios. Si ara hi ha 8 alumnes haurien de ser 4, no? I així cap amunt també a les llars d'infants, tant privades com municipals, afectaria a totes, no?
4: Això tindria una gran afectació i l'anunci doncs ens sembla molt bé, però esperem que aquest anunci vagi acompanyat de mesures, no sé si per part del departament o per part del ministeri, però està clar que hauríem de... Això suposaria, per una banda, una millora en l'educació dels infants, això està clar, però suposaria, tensionaria molt, clar, en el cas de si la draga només hem començat plena, si a més només podríem oferir la meitat de la capacitat, això ens tensionaria molt l'oferta de places de 0 a 3.
1: Bé, estarem atents a qualsevol novetat que pugui sorgir. La principal ja l'hem explicat, que ja s'ha aprovat doncs, a l'inici d'aquesta licitació del contracte de l'Escola Bressol, que bé, estava pendent de diversos aspectes, finalment també del pressupost, que hi ha pressupost d'aquest any, i finalment doncs, tirarà endavant. Renata Veudós, regidora d'Ensenyament, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. La setmana passada vàrem acabar el monogràfic parlant-vos de música per fer l'amor. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc tant del Billboard nord-americà com de les 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor. Avui repassarem l'any 1976 i ho farem, com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició.
1: Començarem amb algunes de les que es van situar una o dues setmanes liderant los 40 principals, que n'hi va haver unes quantes, de les quals n'hem escollit una mostra, diguem.
0: Som-hi.

0: Comencem amb un dels pocs temes instrumentals que han arribat a la primera posició del Billboard. Es tracta del tema de SWAT, una sèrie televisiva d'acció protagonitzada per un grup d'intervenció especial de la policia, americana, clar, i que Televisió Espanyola va programar cap a finals de la dècada dels 70.
1: La sintonia d'aquella sèrie és la que Rhythm Heritage va gravar i que va situar al capdamunt del Billboard durant una setmana. Rhythm Heritage eren un grup de músics d'estudi reunits per interpretar peces específiques i, en particular, ho feien de les bandes sonores. No van tenir cap altre número 1 ni tampoc més èxits destacables.

0: Harry Wayne, Casey, va ser el líder de la banda anomenada Casey and the Sunshine Band, que també van ocupar la primera plaça del Billboard durant una setmana amb Shake, Shake, Shake.
1: Aquest tema es va convertir en un dels més populars de l'era disco i gràcies a ell els DJs omplien les pistes amb molta facilitat. El títol original, que podríem traduir per Remena, Remena, Remena, va acabar canviant per convertir-se en la lletra final de la tornada, Shake Your Body. O sigui, que és molt més explícit, això que diu, eh? És remena el cul.
0: Vaja.

0: Aquesta que escoltem és la versió actualitzada al pop dels 70 que Albert Hammond va fer del bolero Échame a mí la culpa, escrit als anys 40 pel mexicà José Ángel Espinoza. Gràcies a ella, aquesta versió va arribar al primer lloc de los 40 principales per estar-s'hi una setmana.
1: Hammond va saber navegar entre diferents estils musicals per satisfer a distintes franges de públic. I va anar des d'aquest bolero, revitalitzat fins al pop rock suau, diguem, d'un dels seus altres èxits, també, que és It Never Rains in Southern California. Però l'únic número 1 a los 40 principales va ser aquest, Échame a mí la culpa, que és el que hem estat escoltant.

0: també una setmana va estar-se en el primer lloc aquest poema de Rafael Alberti, musicat per Manuel Alejandro i interpretat per una evolucionada Marisol, ja convertida aleshores en Pepa Flores.
1: Aquest tema es considera un dels que va marcar la transició de Marisol d'una de les artistes infantils preferides de l'època franquista a la cantant adulta contestatària Pepa Flores, interpretant versos de l'escriptor comunista Rafael Alberti, que és un dels mites de la generació del 27 i que no feia gaire que havia retornat a l'exili.

0: Hem començat escoltant el tema de Suat i dèiem que era un dels pocs instrumentals que havien arribat al número 1 del Billboard. Però el mateix any, 1976, també hi va arribar la cinquena de Beethoven i per estar-s'hi també una setmana.
1: És la versió que Walter Murphy, acompanyat de la Big Apple Band, en va fer del clàssic de Beethoven i que van titular Una cinquena de Beethoven. Part del seu èxit es va deure al fet d'aparèixer a la banda sonora de Saturday Night Fever, la pel·lícula que va protagonitzar en Travolta.

0: Seguim amb un altre tema que va ocupar el primer lloc del Billboard durant una setmana. És You Should Be Dancing, dels germans Gibb, els Bee Gees.
1: És un tema emblemàtic de l'era disco, un estil musical que dominava la segona meitat dels 70s. De fet, aquest és el quart títol que escoltem avui del Billboard i tots ells han sigut de música disco.
0: Sí, senyor, és veritat.

0: Sergio i Estíbaliz van ser un dels múltiples fragments en què es va escindir Mocedades després de la seva desintegració. I Quien compra una canción els va col·locar un parell de setmanes en la primera posició de los 40 principales.
1: Això vol dir que el públic va respondre favorablement a la seva pregunta.
0: Ah, sí.
1: I el seu disc va ser el més comprat durant aquelles dues setmanes.
0: Sí, senyor.

0: Avui sembla el dia dels temes instrumentals, perquè aquest que escoltem és Europa, de Carlos Santana, el guitarrista mexicà que va situar-se al capdamunt de los 40 principales durant dues setmanes amb aquest tema instrumental com la majoria de les seves composicions.
1: En Carlos Santana el va compondre després d'una gira, per Europa i inspirant-se en vivències personals, que són les que van donar a la peça un cert aire nostàlgic i introspectiu, demostrant que no només amb paraules es poden també transmetre aquests sentiments.
0: Sí, senyor.

0: Estem escoltant a Cecilia, que era el nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus del pop espanyol de finals dels 70, coneguda sobretot per les lletres líriques i a vegades reivindicatives de les seves cançons.
1: I amb la cançó que ara escoltem, Tu i jo, va mantenir-se dues setmanes en la primera posició de los 40 principales. La seva popularitat es va veure incrementada per la seva prematura mort en un accident de trànsit a l'edat dels 27 anys. Això va fer que entrés a formar part de la branca espanyola del Club dels 27.

0: Aquests són Chicago, amb un dels seus grans èxits, If You Leave Me Now, que els va mantenir dues setmanes encapçalant el Billboard.
1: Aquest tema va significar un gir en la trajectòria de la banda, que fins llavors s'havia mogut en un estil entre el jazz i el rock, incorporant instruments de vent per anar cap a un so més melòdic i comercial a la vegada.
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

0: Amb la democràcia acabada d'estrenar, Harcha va saber aprofitar l'oportunitat del moment polític per publicar Libertad sin ira, una cançó que es va convertir ràpidament en un himne del moment.
1: La lletra estava plena de llocs comuns i bones intencions, però arrossegava algunes posicions del passat recent, com quan, per exemple, deia: "He visto gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz." I això què és? Es referia a tota la gent o només a la part masculina de la gent? Perquè l'altra meitat sembla que no importava, no?
0: Sembla que no. I molt segurs d'això de la llibertat no ho semblaven, no? Perquè, si no, fixeu-vos en la tornada. Diu: "Porque hay libertad sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá." És a dir, mireu, si no n'hi ha, no patiu, que un dia o altre ja n'hi haurà.

0: Per acabar, farem un tastet del que ens trobarem la setmana que ve escoltant un dels temes que es va mantenir 3 setmanes en el primer lloc dels Billboard. És en Paul Simon amb 50 Ways to Leave Your Lover, la seva única cançó en solitari que ho va aconseguir.
1: La lletra ofereix múltiples consells per trencar discretament una relació. Tot i el que diu el títol, no arriben a 50 els suggeriments. Tots ells, però, aconsellen un comiat discret i sense soroll.
0: Doncs mira, nosaltres també ens acomiadem, però no definitivament, sinó només fins la setmana que ve, que tornarem amb aquells temes que més temps es van passar en el número 1.
1: Sí, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
0: Sí, cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
5: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. El programa especial de Ràdio Cubelles, amb motiu de l'edició número 39 de la Festa de la Verema, va oferir divendres un seguiment en directe des de l'inici de la celebració des del mercat. La mitjora va instal·lar una carpa pròpia, des d'on va explicar l'ambient de la festa i va donar veu també als seus protagonistes. El programa va coincidir amb la cursa infantil de Tonells de Vi i la inauguració oficial i amb la participació de diferents colles de l'agrupació de Balls Populars i dels Castellers del Foix, així com també amb les activitats a la nit. Al llarg de la missió ara va poder parlar amb alguns dels estants participants que van poder presentar les seves propostes i activitats. Escoltem un dels moments d'aquestes entrevistes. El nostre company Pau Ramon podia parlar amb Oriol Biosca, artesà del temps, i també amb Clos de Lona. Escoltem un moment d'aquesta intervenció.
6: Doncs parlem amb que és l'artesà del temps, un dels estants de degustació que tenim avui a la Festa de la Verema de Cubelles. Gràcies per atendre'ns. Bona tarda, bona verema.
7: A vosaltres, bona tarda.
6: Què heu portat avui aquí a Cubelles per tastar?
7: Ja, nosaltres és un projecte molt jove, som dos germans, vale? I nosaltres som l'artesà del temps, que és un projecte que el que fem és elaborem 20 diferents denominacions d'origen de Catalunya, reflectint el territori on estan fets. Llavors, per una banda, utilitzem les varietats autòctones de la zona, perquè volem reflectir el territori, i amb les etiquetes i els noms expliquem històries, llegendes i cultura popular. De manera, utilitzem una commodity, que seria el vi, per explicar d'on venim i on som. I hem perdut el de la terra. Serien tres vins, un blanc, negre i rosat, que es diu l'home dels nassos, que és una fruita mitològica que té tants nassos com dies li queden l'any. La trampa només se'l pot veure el dia 31 de desembre, un dia un nas. Vale? I després hem portat un altre del Montsant, que és el Bernadalet, que històricament, antigament, a les festes majors, els solters sortien a ballar amb un fanalet i quan s'acabava havien de sortir de la plaça major d'una última parella ballant. A dia d'avui tenim Tinder, en aquest punt havien de buscar altres maneres.
6: És la primera edició de la Verema que veniu o havíeu vingut altres anys?
7: No, vam venir l'any passat, ens vam divertir molt i hem decidit tornar.
6: I l'any passat què és el que va tenir més sortida? Què és el que li agrada al cubellent quan ve aquí a la plaça del mercat?
7: Blancs. Fa molta calor i hi ha una altra època de l'any, doncs potser més els negres, però aquí el que tira és blancs i caves. Algo fresquet.
6: I què ens recomanaries, doncs, per una nit així de calor, de setembre, de verema?
7: Si és calor, recomano molt. A mi m'agrada molt el rosat que hem portat, que és una garnatxa negra, vale? Amb molt poquetes hores de maceració, i és un rosat que jo sempre dic que blanqueja, i que tira més cap a blanc. Té la fruita del rosat, però té aquesta acidesa del vi blanc que el fa ser molt fresc, i si el que voleu és un blanc, doncs tenim una garnatxa blanca.
6: Doncs Oriol, moltíssimes gràcies des de l'artesà del temps per atendre'ns. Gràcies.
7: A vosaltres, gràcies.
1: I també l'Ona Ferreres, de Clos de l'Ona, parlava de la seva participació a l'estand de la Festa de la Verema.
6: Parlem amb l'Ona Ferreres, de Clos de l'Ona, que és un dels estands que tenim també avui a la Festa de la Verema. Gràcies per atendre'ns i bé, bona verema.
8: Moltes gràcies.
6: Explica'ns què heu portat aquí a la Festa de la Verema de Cubelles. Què es pot tastar al vostre estand?
8: Doncs mira, hem portat tot el que fem al celler del Priorat, que són tres negres d'elaboracions doncs, petites, amb poca producció, i després hem portat algun blanc i algun Montsant.
6: Dels vins que porteu, quina característica en destacaries? Què és el que més defineix els vostres vins i els vostres caves?
8: A veure, jo penso que la manera de fer del Priorat al final es basa molt en treballar per parcel·la, llavors tots són vins que estan fets de la mateixa parcel·la i per tant cada any tenen les seves pròpies característiques.
6: i també la gent que s'acosti a l'estand pot tastar qualsevol dels vostres vins. Avui és el primer any que veniu també a la Festa de la Verema.
8: Sí, sí, es pot tastar. No sé si mira la càmera o no. És la primera pregunta. Sí, òbviament es pot tastar qualsevol vi i és el primer any. La veritat que de moment molt bé, molt contents. Tothom ens diu que serà la bomba, o sigui que ojalà sigui així.
6: I ho dic també perquè, clar, no sé si sabeu quins vins us podrien sortir més, quins creieu que poden sortir més. També abans ens deia un company vostre d'un altre estant que quan faci calor, doncs sobretot la gent potser vol opcions una mica més fresques, però també deu haver gent, no?, amb ganes de tastar coses diferents. No sé si teniu vosaltres alguna expectativa en aquesta línia.
8: Doncs jo anava com molt mentalitzada del blanc fresquet, per això que dius, i de moment sembla que la gent li està interessant molt al negre, o sigui que estupendo, perquè el Priorat som terra de negres, principalment. Bueno, crec que els fem molt bé, o sigui que genial.
6: I fora de la Festa de la Verema, on us poden trobar el Clos de l'Ona?
8: Doncs bé, o si entreu a la web o qualsevol cosa podeu contactar amb nosaltres directament, que us parlarà, som una empresa familiar, vull dir, algú de nosaltres, ens podeu venir a visitar, us podem venir a visitar vosaltres i, bueno, directament, quasi tot ho fem nosaltres directament.
6: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ona Ferreres. I el Clos de l'Ona, la gent ja ho sap, que si volen anar a tastar vins del Priorat, que trobareu l'estant també aquí a la Festa de la Verema. Gràcies, Ona.
8: Merci a vosaltres.
1: També van passar per la carpa representants municipals com l'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, el regidor de Turisme, Narcís Pineda, el regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, així com també representants del nou pollatge 2026-2028, concretament a la categoria adulta. Vam tenir a la Júlia Esteve, pobilleta de Cubelles, i a Magí García Areu. També ens va acompanyar la Neus García, dama de Cubelles, mentre que el Xavier Bellido, fadrí de Cubelles, no va poder ser-hi perquè estava de viatge. També al llarg d'aquest programa especial vam parlar amb el pobilletge infantil, Sara Carrillo, pobilleta, Nil Duran, l'Arauet, Aitana Fernández, de Meta, i Andrew Kennett, que revalidava aquest títol de fadrinet. Escoltem alguns dels moments d'aquestes entrevistes.
5: Del pobilletge, tenim representació infantil i també adulta, en tot cas. Doncs començarem primer de tot, si de cas, amb la pobilla de Cubelles, que hauria adulta. Tenim amb nosaltres a la Júlia.
9: Hola,
5: Esteve,
9: bona tarda.
5: La Júlia Esteve, que és la pobilla, la nova pobilla de la Verema, per 2 anys, hem de dir el mandat 2024-2026, i que a més porta aquesta banda, doncs per què? Perquè es va fer una renovació del pobillatge, per tant s'ha fet una elecció, això va ser dissabte,
9: sí.
5: I han passat pocs dies. Júlia, aquest serà el primer acte, aquest, el de la Verema, o has fet alguna cosa ja abans del dia d'avui?
9: Doncs el dia següent, just de proclamar-nos, alguns, els que van poder, van pujar a Manresa a l'acte d'allà, de la proclamació i el comiat d'allà, i doncs aquest va ser el nostre primer acte com a nou pobillatge de Cubelles, però aquí Cubelles sí que és el primer.
5: Molt bé. Com reps tu doncs aquest títol? No sé, com et vas sentir en el moment que vas sentir el teu nom? Jo vaig escoltar crits a la plaça. Va ser seguit, això, no?
9: Doncs moltíssima il·lusió. A mi em vaig quedar parada perquè, bueno, era una cosa que feia molts anys que tenia ganes, perquè jo ho vaig fer de petita, però clar, el pobillatge ha canviat molt cap a bé, òbviament. I clar, jo estava, bueno, és que encara no m'ho crec.
5: I ja saps que t'espera d'aquí endavant, són 2 anys, no? Que passen ràpid, ho sabem, perquè els que es van acomiadar ens ho explicaran, no?, també. Però bé, saps el que t'espera, no? Què representa, doncs, que la Júlia sigui la pobilla? Què vols transmetre al llarg d'aquests 2 anys?
9: Doncs a tots els llocs que anem, que volem fer veure el nom de Cubelles, i que Cubelles és un lloc molt maco i que té unes tradicions també molt xules, i que no, per ser un poble petit no vol dir menys. I doncs portar el nom de Cubelles per tots els llocs on puguem, i doncs aquí Cubelles, doncs, amb molta il·lusió, doncs, representa el pobillatge.
5: Júlia, explica'ns alguna cosa de tu, més que res per conèixer-te, perquè d'ella, és que clar, el pobillatge sorgent que està amb altres entitats, no?
9: Sí.
5: Quina és la teva participació a altres entitats aquí,
9: doncs,
5: del municipi?
9: Doncs jo, diverses coses, la veritat. Faig castells aquí als Castellers del Foix, també a l'agrupació, doncs, Ballo Pastorets, des de fa 2 anys, i també, doncs, això, l'obra de teatre als Pastorets, doncs, des de ben petita que hi participo, i doncs també allà estic.
5: Per tant, estàs activa plenament aquí,
9: sí,
5: a Cubelles. i et fa il·lusió fer de pubilla i la trepitjada, perquè avui trepitjaràs raïm, no sé si és la primera vegada.
9: No, ja quan vaig ser pubilleta ho vaig fer, que si no recordo malament crec que sí que ho vam fer llavors.
5: I vas provar el primer most.
9: Ui, no me'n recordo tant.
5: Vull dir que avui segurament, no? També
10: llavors llavors vol dir que no el va tastar.
9: No,
10: vol dir que no el va tastar.
9: No crec.
5: No creus, eh? Creus. Molt bé, seguim ara parlant ara amb l'hereu de Cubelles, amb el Magí García. Magí, també benvingut aquí al programa.
11: Moltes gràcies.
5: I bé, el Magí, no sé si se'ls van sentir crits o no al moment que se'l va proclamar, però com ho estàs vivint des del moment que va sonar el teu nom a l'escenari?
11: Bueno, aprofito també per seguir la pregunta també amb com és la nostra relació amb el poble. Bueno, com veiem aquí al Pubillatge estem bastant relacionats sobretot amb el tema de castells i la veritat que bueno, jo ja tenia com aquesta experiència de representar el nom de Cubelles arreu de Catalunya amb la camisa de castells, però la veritat que això de ser proclamat hereu, la veritat que em fa molta il·lusió per també portar bueno, el nom de Cubelles també a un acte com més tradicional arreu del territori i bueno, fora d'ell, perquè també a la proclamació vam veure que hi havia el Cubelles internacional amb Andorra i de més, i la veritat que és emocionant. Jo encara no he fet ningun acte, no vaig poder anar amb ells a Manresa, però la veritat que en quan puguem anirem per allà.
5: Magí, estàs a punt? 2 anys, eh?
11: Sí.
5: Es farà llarg o creus que no, que es farà curt? Com ho preveus,
11: no ho
5: tu, això?
11: De moment no ho sé.
5: Què et va portar a presentar-t'hi? Perquè, clar, la Júlia ens deia, jo de petita vaig ser cubilleta, jo no sé si això també la va ajudar, però en el teu cas...
11: Bueno, jo en el discurs de proclamació ja vaig dir que segurament em dius que sóc hereu fa un mes i no m'hagués hagués cregut, perquè, bueno, ja ho he dit, jo estic a Castellers del Foix i allà ens trobem amb el pubillatge sortint del 2024 i també amb altres expulls de Cubelles del 2022 i d'aquella època, i a poc a poc van anar menjant-me l'orella i dient que era una bona oportunitat, que era molt xulo, que representar Cubelles seria molt emocionant, i a poc em van anar com convencent i bueno, doncs al final aquí estem.
5: Casteller també del Foix.
11: Sí, i Diable.
5: I Diable, és a dir que també surts de dins de les entitats, no?
11: Sí.
5: Et van convèncer de ple i, vaja, has tingut allò moltíssima sort, no? Perquè ha estat presentar-te i a la primera, no?
11: Sí, la veritat que sí. La veritat que per la meva posició crec que érem 2 candidats i, bueno, a mi em vaig tenir la sort de poder ser l'hereu, per tant, molt emocionant, la veritat.
5: Anem a parlar també de dins d'aquest viatge adult. Tenim la dama, la Neus García, la Neus que també és castellera, perquè veig que aquí tots porteu la camisa blava, i Neus, no sé què et va portar a presentar-t'hi, no? I com vas viure també aquest moment d'elecció.
12: Hola, doncs sí, mira, jo una mica ara escoltant el Magí i la Júlia, és una mica una barreja o el mateix. Jo, com tenim també representants dels delegats del Cubillatge, expubillatge d'altres anys, ens explicaven molt el que era el Cubillatge, i també una mica com la Júlia. Jo porto tota la vida que ma mare sempre ha sigut el seu somni i jo de petita sempre li negava, però sempre he sabut el que era el Cubillatge i el que era el Cubillatge Cubelles, encara que mai vaig ser-hi. Llavors, entre això i entre els castellers que també formen part dels delegats del Cubillatge, ens ho van explicant fins que ens van convèncer i ens van endinsar aquest món. I també vam tenir l'oportunitat, jo també m'ho vaig passar molt bé, per exemple, el dia de la prova, allà amb la Júlia i la resta de candidates, que també són companyes i amigues. I res, això em va portar a representar el meu poble, evidentment, com ja vam dir també al discurs, és un orgull per tots nosaltres com a cubellencs i no sé, jo crec que estic molt feliç de veure com va aquesta temporada i també tinc uns companys, jo crec que molt bons, entre el pubillatge infantil i l'adult, estic molt agraïda, la veritat.
5: I a més hem de dir que, bé, per l'experiència d'altres integrants del pubillatge, sembla que els adults ho passen molt bé. Jo no sé si us han fet un traspàs d'informació del que us espera aquests 2 anys. Júlia, no sé, algun dels tres. No sé, aquest traspàs, us l'han fet? Sabeu el que us espera? Perquè m'han dit que se'n van a dormir tard, no?
9: Bueno, ens han fet 5 cèntims de com és tot i tenim uns delegats que gràcies a Déu que tenim aquests delegats, perquè, clar, nosaltres, clar, ara som novatos i fem el que podem, però si no ens haguessin explicat res, són moltes coses a tenir en compte i, clar, millor que ens ho expliquin una mica, però bueno, és qüestió d'anar descobrint.
5: El que està clar és que viatjareu molt. Sabeu doncs que anireu arreu, no sé si coneixeu molt els pobles doncs on heu d'anar o no, o serà una manera també de viatjar i de conèixer una mica les tradicions arreu?
12: Hem anat mirant ara, per exemple, el que ha dit la Júlia, si no tinguéssim delegats i gent que està per ajudar-nos i resoldre els nostres dubtes, és de cop cada dia, per exemple, hi ha un poble diferent on anar, a una ciutat, llavors a poc a poc, és el que dius, entre llocs que nosaltres coneixem o també ciutats més grans que ja coneixíem, també hi ha pobles molt petits que tant de bo podem anar i veure ciutats diferents amb aquests tots junts.
9: I bueno, també tindrem la sort de que cada dos anys, crec que és el d'Andorra també, i també tindrem la sort de poder anar a Andorra, que això també és un gran què.
5: I espero doncs, que, bé, si us fa il·lusió, opteu a la candidatura, no?, de ser pubilla i hereu de Catalunya.
11: Les possibilitats sort. Són poques, però...
10: Paraules majors, ja, eh? Paraules majors. Porteu sis dies, eh? Ja...
11: Sí, sí, aquí
10: sense
11: la pressió.
10: Pressió, eh? Sense pressió, eh? Sense pressió.
5: Doncs moltes gràcies per aquesta entrevista, perquè hem de parlar també amb el pubillatge infantil. Acomidem doncs, el pubillatge adult, que visqueu plenament aquests dos anys, aquesta Festa de la Verema i aquesta presentació pública amb trepitjada de raïm, primer mos i els actes que us esperen. Moltes gràcies als tres.
9: Moltes gràcies.
5: Fins una altra. I aprofitem, en tot cas els hi passarem també els micròfons. Primerament començarem parlant... Tenim la pubilleta per aquí? Doncs vinga, va, comencem amb la pubilleta de Cubelles. La Sara Carrillo. Aviam, li anem a posar els auriculars.
10: Això dels auriculars és una prova complicada, però ho aconseguirem.
5: Som-hi, doncs, la Sara Carrillo, que és la pubilleta de Cubelles, que la van proclamar fa molt pocs dies. Sara, explica'ns una mica, doncs, suposo, com ho vas viure tu? O sigui, estàs contenta? Com ho has viscut? I com van anar aquestes proves de selecció? Com et vas presentar o què fa la Sara? Què ens pots explicar? Sara.
13: Bé, estic molt emocionada per aquesta experiència que m'espera i m'agradaria molt segur totes les excursions que anem a fer.
5: O sigui, t'esperen molts viatges, això ho saps, no?
13: Sí.
5: I bé, Sara, clar, saps el que és formar part del pubillatge? Perquè avui estàs aquí. Clar, és una cosa nova per tu, no?
13: Sí.
5: Què hauràs de fer? Perquè tinc entès que es vesteixen també amb uns vestits tradicionals, no? Avui fareu una cosa especial, que serà pujar a l'escenari. I què heu de fer? Trepitjar raïm. És la primera vegada que trepitjaràs raïm?
13: Sí.
5: Et fa il·lusió?
13: Sí, molta.
5: Aquesta banda, que jo veig que comencen a tenir pins. D'on han sortit aquests pins? Són els primers pins? Sembla que són de Cubelles?
13: Sí, són els primers pins de la primera...
5: Has viatjat ja?
13: Sí.
5: Ah,
13: no. A Manresa no he viatjat perquè no havia pogut, però quan me'n vaig nombrar pubilleta, me'n van de pins.
5: T'han donat aquests pins ja, eh? Molt bé.
10: I, Sara, com... i tu, perquè no et veig de blau, però em sembla que també participes en altres entitats, no?
13: Sí.
10: Què fas tu, a veure?
13: Pastorets.
10: Ah, o sigui que t'has estrenat també aquest any? Mare meva, quantes coses noves, eh? No sé si ho podrem gestionar tot això, eh? I com ho has viscut? Com estàs?
13: Molt xulí.
10: Sí? Molt bé.
5: I com van anar aquestes proves? Què et van preguntar? Què us van preguntar? Perquè, clar, la gent sempre té por a que això sigui un examen, però no va ser un examen, no?
13: Apropa't una miqueta. M'han preguntat sobre coses... meves, de, per exemple, les vacances o què faig, què extraescolars faig. No?
5: Molt bé, perquè de la Sara no sabem quin curs fa. Què comences? Quin curs?
13: Quart.
5: Quart, de primària. I tens?
13: 8 anys i vaig a complir 9.
5: Molt bé. Aficions. Quines aficions tens, a part de participar de l'agrupació d'Eix Populars ballant?
13: Ballar, ballet i flamenc.
5: Flamenc i ballet, eh? Molt bé, per tant, t'agrada el ball?
13: Sí.
5: Molt bé. Anem a conèixer també aquest Arauet de Cubelles, que anem a saludar-lo també, perquè l'Arauet va pujar també dalt de l'escenari, jo crec que també hi va haver un reclam, no?, a l'hora de quan vam sentir el teu nom, i I bé, l'hereuet es diu Nil Duran. Sí. Nil, explica'ns una mica també com va rebre aquesta notícia.
14: Bueno, la Maria, la nostra delegada, em va proposar de, bueno, de viure aquesta experiència. I bueno, vaig veure que era això, una experiència xula i que em podia, no sé, o sigui, crec que seria xula de viure-la.
5: Per tant, volies provar-ho, no?
14: Sí.
5: Però com t'arriba també aquesta notícia? Per què et presentes?
14: Bueno, sí, això, a Castells, estàvem a Castells i la nostra delegada Maria també era a Castells. I un dia parlant li faltava gent per fer i em van dir d'apuntar-me. I bueno, pues jo vaig anar.
5: Camisa blava de Castells. A banda dels Castells, fas alguna altra cosa, alguna altra entitat?
14: No, faig Castells i Puri.
5: Ja n'hi ha prou, no?, fent Castells.
14: Sí.
5: Molt bé. Quin curs fas i quina edat tens?
14: Faig 5è i ara passaré a 6è. I tinc 11 anys.
5: Alguna afició que ens vulguis comentar?
14: Bueno, Castells i m'agrada ballar.
5: Has fet alguna sortida o aquest és el primer acte?
14: Bueno, vaig anar a Manresa.
5: Sí? Com va anar?
14: Molt bé, va ser molt xulo. Ens ho vam passar molt bé, vam anar després a la sala, vam estar parlant amb els altres cubits, va estar xulo.
5: I portes la faixa, no?
14: Sí.
5: Amb pins, també. Sí. Perquè això dels pins, la gent no ho sap, però què passa amb els pins? Us intercanvieu pins o
14: sí.
5: Què passa aquí?
14: Bueno, vas a les sortides i et donen el de la sortida i després pots anar a intercanviar amb els, bueno, amb els pollatges que van a la sortida.
5: Molt bé. Trepitjada. No sé si havies trepitjat mai.
14: No.
5: No, també és la primera vegada.
14: Sí, tinc molta intriga.
5: Tens ganes?
14: Sí.
5: Sí? Molt bé.
10: I seràs doncs... valent i el tastaràs tu? Tu el tastaràs o no?
14: Que... Sí. Bueno.
10: Bueno.
14: Ja veuré.
10: Bueno, ja.
5: Doncs seguim ara amb la Aitana Fernández, que és la de Meta, Aitana. I bé, explica'ns una mica també, presenta't una miqueta. Quants anys tens, quin curs estàs fent, o què faràs, vaja.
15: Tinc 9 anys i faré 5è ara.
5: I no sé si participes d'alguna entitat...
15: Bueno, faig passarets amb la Sara i... ja està.
5: I a banda tens alguna afició? No sé, la Sara balla, no sé, en el teu cas...
15: Jo faig pop urbano i voleu.
5: I qui et va animar a presentar-te?
15: La meva mare, quan era petita, va ser de Meta i llavors jo em vaig presentar per
5: anar. Per tant, va ser de Meta i tu també ets, sí. Ets de Meta. Doncs quina coincidència, això es porta doncs, a la família, no a la sang. Et fa il·lusió el que et vindrà d'aquí 2 anys?
15: Sí.
5: Sí? Ja saps què has de fer? Quin és el teu paper?
15: Sí.
5: Sí? Representar Cubelles, no?
15: Sí.
5: Ho fareu bé, no? La dama, encara que no sigui la Pobilleta, té un paper molt important, perquè quan la Pobilleta no pot anar, doncs la dama també,
15: sí.
5: No? O sigui que aneu tots junts, no? A tot arreu, amb màximes sí. Sortides. Tens moltes ganes de conèixer món?
15: Sí.
5: Sí? Molt bé, doncs anem a parlar amb el Kenneth, que a més el coneixem, perquè torna doncs, a revalidar aquest títol de fadrí. El Kenneth ens pot explicar la seva experiència. Kenneth, són 2 anys passats i ara 2 anys futurs, no?
16: Sí.
5: Estàs content de representar Cubelles i explica'ns una mica doncs, què hem de fer, no? O sigui, què ha de fer aquest pobillatge d'aquí endavant?
16: Primer diu que no valoreu res a les persones que tenen alguna... Si tenen dislexia, no...
5: Que s'ha de valorar, no?
16: Sí. Sí?
5: Kenneth, explica'm, quants anys tens?
16: 10.
5: 10 anys. Quin curs faràs?
16: 5è.
5: 5è. I, bé, el tu, el pobillatge, doncs, t'agrada. T'ha agradat?
16: Sí.
5: Com has viscut aquests 2 anys passats, no? Amb tots els teus companys, no? Has viatjat molt, has fet
16: sí.
5: Moltíssimes sortides, no, Kenneth?
16: Sí.
5: I us ho heu passat molt bé.
16: Sí.
5: Perquè jo us vaig escoltar, no?, amb aquests discursos, no? I aquesta faixa, deien, porteu una faixa i us heu de vestir, però no sempre aneu vestits, no?, amb
16: no,
5: el traje tradicional. A tu t'agrada, per això? Vestir-te o t'agrada més una informal?
16: De molta calor.
5: Fa calor, eh? Trepitjada de raïm, perquè avui farem trepitjada. Kenneth, tu ja ho has fet.
16: Sí.
5: Va, explica'ns com és això de la trepitjada.
16: Bueno, és xulo i el diverteix.
5: Diverteix, eh? I aquest suc que surt, aquest most, l'has tastat? L'has provat?
16: No.
5: No.
10: No.
5: És que a vegades fa...
10: Aquest any potser sí, no? Potser sí. El que potser els hauríem de deixar que vagin a veure una mica d'aigua, no? Els veig aquí suant de valent, han de marxar.
5: Sí, han de marxar, que heu de pujar a l'escenari, no?
10: Estan, s'han d'anar preparada i està a punt.
5: Doncs t'acomiadarem, Kenneth, però en tot cas, a banda de pubillatge, fas alguna altra cosa? Participes en algun altre...
17: Pastorets,
5: eh? També tenim aquí un pastoret de l'agrupació de Valls Populars. Doncs, Kenneth, també molta sort amb aquest títol i res, que us ho passeu molt bé, tots plegats, eh? Tot el pubillatge que tenim avui aquí a la taula, que vagi molt bé aquesta festa a la Verema i tots els actes que us queden tots aquests dos anys. Moltes gràcies per la vostra participació i moltes felicitats. Fins una altra. Adéu.
17: Adéu.
4: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
5: Doncs, mira, van arribant convidats aquí a l'estudi, eh? Esperàvem el nostre regidor de comunicació, l'Arturo Carrillo, i el tenim ja aquí, també, en companyia, doncs aquí, aquí al nostre estand, perquè també volem parlar d'aquest paper de la ràdio, doncs aquí, a la festa, perquè no ens la perdem, ho dèiem des del principi, no?, des de fa molts anys, sempre que hem pogut, doncs hem apropat la festa, ja sigui als inicis, l'aprovàvem, com dèiem, els nostres companys, els que van estar també a la ràdio doncs ara fa 38 anys, perquè hem de dir que clar, són 39 edicions aquest any, no? Però, clar, diguem que la ràdio ja té també uns quants anys. Hem de dir que estem de celebració, en celebració 45 anys de Ràdio Cubelles i doncs l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Però la ràdio doncs ja en porta 45. Per tant, abans que aquestes edicions de la Festa de la Verema, al principi dèiem la Festa de la Verema que estava a la plaça de la Vila, que després s'ha canviat aquí a la plaça del Mercat, que ha anat canviant aquests formats també de pubillatge. I bé, la ràdio des que té unitat mòbil doncs ha transmès la festa. Ara, aquest any com a novetat, ho explicàvem, no?, aquesta transmissió en directe per el canal YouTube amb imatge. Doncs anem, ara sí que el tenim a punt, Arturo Carrillo, regidor de comunicació. Benvingut al programa en directe de la Festa de la Verema.
18: Gràcies, molt bona tarda.
5: I ho estàvem dient, no?, la ràdio aquí explicant in situ què és el que està passant, no?, apropant aquesta festa. Posa també doncs una mica en valor, no?, aquesta feina que fa la ràdio i aquestes novetats, no?, que va incorporant.
18: Correcte, com un any més estem aquí a la Festa de la Verema en directe, aquí a la mateixa plaça on s'està vivint aquesta gran festa, no?, que fa tants anys que fem, i la veritat que és un orgull que Ràdio Cubelles estigui aquí un any més apostant per la informació en viu, en directe, i per estar aquí vivint el caliu, no?, d'aquesta festa tan maca, d'aquesta inauguració de la Verema.
5: I hem de dir que, clar, un programa que a més per portar doncs, imatges, informació, les veus, no?, perquè es fan entrevistes, incorporem també doncs, tot aquell recull que hem fet previ també a la festa per explicar-ho doncs, al màxim de bé possible i aquesta transmissió després del que passa a l'escenari, no?, que passen moltes coses, actes molt tradicionals i col·laboradors, no?, que també gràcies a ells doncs, els tenim aquí a la festa. Per tant,
18: correcte, aquí,
5: fa falta gent, no?,
18: sempre.
5: I mitjans, i els tenim. De moment els tenim.
18: De moment els tenim i el personal de Ràdio Cubelles fa una gran feina per estar aquí, perquè no és només, com dius, posar un micro i començar a parlar i dir el que està passant, no? És a dir, aquí fa falta molta gent, com tenim aquí el Pau, el Marc, tu mateixa, no? Tenim aquí el Cinto també, que és un col·laborador que sempre està amb nosaltres tots els dies, tenim la Mònica avui amb nosaltres, i la veritat que tot això és una feina que no es veu, la veritat, perquè sembla que només posar la ràdio escoltes el que s'està parlant, però aquí darrere hi ha molta feina, com bé dius, ara ja tenim imatge, és a dir, tot això és un enrenou, no?, que tenim de mitjans, que cal coordinar-ho i cal posar-ho en valor, molt en valor, el poder estar aquí, el poder estar en aquesta festa de la Verema, igual que estem a Sant Jordi i estem en altres festes aquí a la nostra vila, no?
5: Es parla doncs de que la Festa de la Verema és doncs allò, el tancament de l'estiu, no?, i per tant doncs comencem un nou curs, com Ràdio Cubelles també començarà un nou curs. Hem de dir doncs que la programació cap a la setmana, a partir del 21 de setembre la posem en marxa i que per tant tornem amb aquest engranatge d'una programació més contínua. Fem un petit descans a l'estiu, no tenim el 100% merescut, de la graella.
18: Molt merescut.
5: Tot i amb això hi ha col·laboradors actius que han vingut, no?, també puntualment, però clar, la programació, diguem, de nova temporada comença com sempre el 21 de setembre, amb una programació que ja no és només col·laborador, sinó també aquest curs polític que es torna a iniciar amb unes eleccions molt properes, ho hem de dir. L'any que ve doncs, estarà marcat doncs, per aquest panorama, no?, i doncs això, un curs doncs que engega també els, novament, no? Doncs els plens que apropa la ràdio. Tindrem un Sant Jordi doncs que sempre acompanya actes com el Víctor Alari, no? Per tant, la ràdio no para, no para mai.
18: La ràdio no para, encara que diguem que parem, no, per l'estiu, per tal de fer el reprogramament i tot, en realitat la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles que iniciem ara, a final de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no? La més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no? Però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt pues, aquest paper, no, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Cubelles creixi i continuï en línia, no?
5: I hem de presumir, no, de col·laboradors, que en tenim molts. Més de 60. I després, doncs, col·laboradors, mira, el Javier Adeva, que és una de les noves incorporacions, no?, que fa programar la ràdio, que avui és la primera vegada que fa un directe, i a més, doncs, ràpid l'hem vestit i hem dit, vinga, càmera i doncs som-hi.
18: Càmera i acció.
5: Sí, sí, i també doncs ha participat aquí, no?, al programa, posant veu, per tant, doncs, que és una bona formació el paper que té Ràdio Cubelles. Ell és estudiant doncs de periodisme i ben aviat serà un futur professional que ha començat doncs a Ràdio Cubelles com molts altres, no?
18: Ella,
5: som també una escola.
18: Correcte, i sí que m'agradaria, ja que estem aquí, que comencem aquest curs nou de Ràdio Cubelles, no? Pues, m'agradaria donar la notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinto al costat, pobret, que jo crec que li ha agafat alguna cosa a sentir-ho, no?
5: S'ha sorprès.
18: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost, i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix, per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això, i res, ho volia d'aquí en primícia, per tal de, que crec que tots estem molt contents de que per fi s'ha aconseguit uns diners per aprofitar l'estudi de Ràdio Cubelles.
5: Doncs sí.
19: Sí, que això queda gravat,
18: I tant, que queda gravat.
5: És que està en directe.
18: Està en directe. Per això ho he dit. Està en directe, tothom ho pot veure.
5: Molt bé.
10: A més, el plano era tu i el regidor. Vull dir que hem vist la teva reacció en directe.
5: Bueno, doncs tenim uns estudis més a prop. Esperem que sí, que es facin realitat. Són 45 anys de Ràdio Cubelles els que s'estan commemorant enguany. Dèiem, a canvi dels 50 en 5 anys. Per tant, ho veiem més a prop. Una reivindicació que hem de dir que s'ha fet...
18: Ho veiem molt a prop. És veritat
5: fa 25
18: que no
5: anys vam començar la reivindicació.
18: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles, i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem pues, trossejar, no, aquest projecte que teníem, per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles i els estudis, que estic segur que esteu molt contents amb aquesta notícia.
5: Jo penso que sí, que a més tenim el cava aquí a prop avui, podrem brindar per aquesta primícia que ens ha donat avui el regidor de comunicació.
18: A veure, que el Pau vol dir alguna cosa, que l'estic veient molt animat.
5: Endavant.
6: No, gràcies, que ja tenim un titular per dilluns, ja està.
5: Cadascú, ja tenim els informatius,
10: titular,
5: ja tenim el titular.
10: Clip de vídeo també.
6: Sí, sí, clip de vídeo, tot.
10: Ho tenim tot. I sobretot el cinto el tenim content, eh?
5: Sí.
10: Jo li he vist la cara, se l'ha il·luminat la cara en un moment.
18: Jo hi ha hagut un moment que l'he vist blau perquè la respiració s'havia parat.
19: M'ha agafat com un cobriment, de debò. Una cosa rara, m'ha pujat una... Oh.
5: Perquè ho veiem més a prop, això, no? Semblava mentida.
18: Jo vaig dir que jo vaig prometre que faré tot el possible, lluitaria per aconseguir, encara que sigui, perquè tots sabíem que amb el pressupost municipal era impossible fer pues, aquesta aquesta gran obra, no?, que s'hauria de fer l'estació de Ràdio Cubelles. Hem lluitat fins al final per aconseguir una subvenció que ens ajudés. Ha arribat la subvenció, més els diners que he pogut aconseguir a la partida pressupostària, que és pública i es pot veure, la inversió que tenim. Doncs amb això jo crec que farem una bona feina i hem de començar ja a treballar per fer el que puguem amb aquesta partida pressupostària i que això no pari, és a dir, que continuï intentant aconseguir més subvencions i més pressupost municipal per tal de poder fer tot el projecte que tenim pendent. Però hem posat la primera pedra, estic molt content d'haver aconseguit i estic lluitant i intentant per tal de poder fer-ho abans que s'acabi aquesta legislatura, almenys que jo que estaré com a regidor de comunicació, i per mi no quedarà de treballar per aconseguir, doncs, aquest somni, no?, que teníem tots dels estudis de Ràdio Cubelles.
1: Doncs perfecte, eh? Ens ha donat una bona notícia que a mi, doncs, aquesta nova programació que iniciarem, doncs, a cara al 21 de setembre, per tant, molta il·lusió per part de tots els col·laboradors. Dèiem, no?, 25 anys han passat d'ençà que doncs el nostre company, el Marc Torres, feia de Carnestoltes, i feia aquest reclam també, 25 anys de Ràdio Cubelles, sí, reclamant també, no?
10: Perquè fèiem un cop d'estat, era un cop d'estat. De fet, la nostra carrossa era un tanc que tirava fum i tot, i el cop d'estat era aquest. La següent va ser la construcció.
1: Construcció de l'edifici,
10: ja anàvem,
1: eh?
10: Ja anàvem construint a la carrossa, anàvem fent una paret de totxos, ja estàvem construint nosaltres. No va arribar a bon port, pel que sigui, aquella paret no va...
19: Saps què passa, Marc? Que no hi ha mai pressupost per fer coses.
10: Bueno, mira, ara una mica.
1: De moment, doncs...
19: Confiem.
1: La primera pedra, ha dit,
19: Que quan el vegi pel carrer, si no és veritat, l'empaitaré, Ja ho faig,
10: Sí,
18: la subvenció està concedida, està acceptada, i la partida pressupostària està disponible al pressupost municipal 2026. Així que estem treballant, estic treballant amb el coordinador, el Víctor Lora, estem treballant per tal de poder portar a terme. Amb l'Àngels també començarem a fer les reunions que calguin, i amb els serveis tècnics, que al final serà qui han de liderar, no?, totes les obres públiques que tenim a l'Ajuntament de Cubelles. Així que estarem treballant, almenys jo estaré treballant fins a l'últim dia per tal d'aconseguir, doncs, allò que jo vaig prometre, perquè a mi m'agrada complir les promeses que faig.
1: Molt bé.
19: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies a Arturo Carrillo, a regidor de comunicació. Que vagi molt bé també, doncs, la festa de la Verema, no?, perquè també com a regidor, doncs, disfrutes. Hem de dir...
18: Aquest any s'estrena la colla de pastorets infantils, i aquest any la tenim aquí a la festa de la Verema. Estic molt content perquè la meva filla forma part d'aquesta colla de pastorets infantils.
1: Pubilleta de Cubelles.
18: També és pubilleta de Cubelles, o sigui que estic avui... Bueno, avui estic platòric.
1: Eufòric.
18: Perquè, bueno, entre el que he donat i tot el que estic veient avui, ploraré encara segurament la meva filla quan puja a l'escenari la primera vegada, així que...
10: A celebrar-ho, doncs.
18: A celebrar-ho.
1: Molt bé, doncs nosaltres deixem aquí aquesta entrevista i seguim amb aquest programa especial en directe.
4: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Narcís, nova festa de la Verema, encara en ja l'any que ve, les 4 dècades... Suposo que content, com l'estàs vivint i què representa també per Cubelles?
20: Bueno, primer de tot, bona tarda, vespre. Avui anem una miqueta contra rellotge, sí que és veritat. Però, bueno, en principi estem molt bé, ha estat funcionant tot molt bé, ja la gent està molt animada, els comerços també estan contents perquè estan venent molt a menjar i estan venent moltes copes de vi. I, en principi, bueno, això, 39a Festa de la Verema, que crec que és una de les coses importants a destacar, no? Una festa que aguanti 39 anys, passant, doncs, per tots els governs que hi puguin haver, no?, en aquest municipi, i que tothom la mantingui, vol dir que aquestes arrels estan, doncs, ben enganxades, i crec que serà, doncs, una festa que finalment d'aquí molts anys farà història, no a nivell de Cubelles ja, potser, sinó a nivell de Catalunya.
1: Uh-huh. I hem de dir que, a més, el turisme també és la cluenda de l'estiu, no? És a dir, que el volum de feina que hi ha aquí al recinte, la gent que s'apropa, és impressionant, no?
20: Sí, és una festa que, bueno, és més al final de l'estiu, no? On, com dèiem abans nosaltres, no?, els berenejants i els cubellencs, doncs ens ajuntem tots en aquesta festa i uns marxaven. Avui ja no és així, perquè ja la gent està molt més dividida, però bé, encara molta gent de fora i també molta gent de Cubelles que ve aquí a dir: hem fet la festa major petita, hem fet la festa major gran i ara fem la festa de la Verema, i amb això tanquem el trident de festes de la nostra vida.
1: Uh-huh.
5: Bé, una festa que a més ha viscut diferents etapes, ho recordàvem al llarg del programa, va començar a la plaça de la Vila, ha acabat aquí a la plaça del Mercat, ha tingut diferents formats, però doncs la música també té un pes important a banda doncs, aquestes degustacions de vi i cava, no?
20: Sí, és bé tot, és tot en un context general perquè la gent pues, estigui pues, aquí, pues, pugui escoltar música i pugui estar prenent una copa de cava, sopant si és l'hora de sopar i si no, doncs prenent una copa de vi. Jo crec que és la nostra festa i bé, i, bueno, i seguim ja com molt bé ho veieu tots, amb la plaça plena i funcionant.
5: Hem de parlar també amb l'alcaldessa de Cubelles, amb la Rosa Fonoll, a qui li demanarem que es posi també els auriculars perquè si no amb la música de fons no ens escoltarà. I aleshores, doncs, bé, per part doncs, de la Rosa també voldríem saber una mica com es viu aquesta festa a la Verema i també aquest pes tan important pel que fa als reconeixements, no? Aquesta també supervivència de la festa perquè són 39 edicions, a camí doncs, dels 40 anys de cara l'any que ve i aquesta tradició que no es perd, no? Perquè avui podrem veure com es trepitja el raïm i també es donen reconeixements com el pàmpol. A l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, doncs un any més, no?, veient aquesta festa de la Verema que bé, que té aquest sentit, no?, també de pertinença de poble i també de reconeixement.
2: Bé, hi ha moltes persones que fa 39 anys que venim a aquesta festa i les hem passat de tots colors, de totes maneres, de tots formats i bueno, al final sembla que aquest està consolidat, no?, agrada molt i té molt d'èxit, com podeu veure. I bé, amb el tema dels homenatges, sí, cada any fem un homenatge donant a una persona en concret, donant un pàmpol de plata a la seva trajectòria amb el camp, amb els vins, sempre relacionat amb la vinya i amb la terra. Aquest any ho fem amb una persona molt especial, no sé si puc dir.
5: Sí, digue-ho, sí,
2: és,
5: ja.
2: És el Tomàs López.
5: Sí.
2: I...
5: Hem mantingut la sorpresa fins a l'últim moment, però...
2: Sí, però bueno, ara ja estan allà i
5: sí,
2: la gent ja ho sap.
5: Ara ja hem vist una
2: bueno,
5: mica.
2: Bueno, però jo estic molt satisfeta perquè a mi m'agrada que les festes faci calor, perquè així no estàs patint pel temps, que si està núvol, que si plou, que si no sé què. Avui serà una gran festa amb aquest conjunt tan maco que tenim, com és Ava, i que agrada molta gent, i ha vingut molta gent de fora per veure'ls cantar. I bueno, i el pobillatge també, que s'estrena el nou pobillatge, a l'anterior es despedeix, i bueno, aquí amb el regidor, hem fet tots un gran esforç per poder tenir la plaça com la tenim ara, i penso que aquest any pues, ho petarem.
5: I una trepitja de raïm també, que està a punt, no?
2: Sí, també trepitgem el raïm, sí.
5: I és important, no?, veure doncs, que aquest raïm és de Cubelles, de Mas Escarrer, ens l'han explicat,
2: sí, sí.
5: I aquesta tradició que continua, no?, aquest relleu entre trepitjadors.
2: Exacte, va començar el Salvador de Fonoll amb el Josep Cuscó, quan va morir en accident el Salvador de Fonoll, que és el meu tiet, casualment, va agafar el relleu el Carlos Pérez, de la celler del Porró, i aquest any, pues, per problemes de feina, ja no ha pogut assistir. Aquest any agafa el relleu el net del Salvador, que és el Guillem Rocha.
5: Per tant,
2: també és emocionant per la família i per tots.
5: Per tant, una novetat més, no? Aquest relleu que es va mantenir. No els volem entretenir més perquè sabem que teniu aquest acte a l'escenari. Moltes gràcies per la vostra presència aquí als estudis en directe i molt bona festa de la Verema.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Aquests han estat alguns dels moments al programa especial d'aquesta emissora municipal a la Festa de la Verema, que va fer també un segment especial de la presentació del pobillatge 2026-2028 i del lliurament dels Premis Pàmpols 2026, així com de la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la participació també dels infants de Cubelles i del mateix pobillatge. Un programa especial que podeu recuperar des del nostre portal web radiocubelles.cat.
21: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
22: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
23: Hola,
22: de
23: amics,
22: Ràdio
23: què tal? Aquí us parla Cinto Bell amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
22: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
21: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
24: Me
0: despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Un dia més ens toca tocar de peus a terra i, com sempre, saludem a l'Adrià Carner, del Centre Liax. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, i avui, doncs, ja a les èpoques que estem, ens volies parlar de Nadal i de cosetes que podem regalar, no? Amics invisibles, regals, etc. Totes aquestes coses.
1: Exacte. Ja que estem a aquestes èpoques, no? De festes, regals...
0: I què podem regalar relacionat amb la podologia? A veure...
1: Sí. No és un tema, una professió, que hi hagin coses molt boniques per regalar, però bueno, hem de fer un apartadet, no? Per si algú necessita alguna cosa del món de la podologia, doncs hi ha cosetes que es poden regalar.
0: Segurament, potser no seran les més modernes i aquestes coses, però sí que seran potser
1: útils.
0: Les més útils, eh?
1: Exacte, exacte. No seran les més boniques ni les més... això, però almenys útils.
0: Vinga, doncs quines idees ens portes? A veure.
1: D'acord, aviam, jo he tinc algunes idees i una d'elles, per exemple, és una cosa que em pregunten molts pacients a vegades i és amb què em tallo les ungles? Amb el tallaungles, amb unes tisores, tinc les ungles gruixudes, etc. Llavors, hi ha una...

0: Sí que és útil perquè pots fer servir amb les dues mans, però si ens costa una mica o no sabem tallar-les bé, nosaltres els podòlegs, si fem servir allò és perquè és el millor. Llavors, el recomanable és agafar la pràctica i comprar-se unes cisalles d'aquestes, que les poden trobar tant a botigues físiques com per internet, en farmàcies, supermercats, gent de tot tipus, i jo crec que és un regal que pot ser útil per molta gent. Al final és començar a acostumar-se a tallar-ho amb això i quedaran les ungles en principi molt millor que amb un tallaungles.
1: Jo t'he de dir que et vaig fer cas i em vaig comprar unes, eh?
0: Sí? I sí, què sí. Tal?
1: Bueno, acostumar-me, com dius tu, però és veritat que pots fer més força i pots sí, d'això.
0: Sí, i pots arribar millor als cantos.
1: Ha de tenir alguna forma, però?
0: No.
1: Perquè hi ha algunes que tenen sí. Una lleugera sí. Curva, no? Molt poqueta.
0: Recomanem que siguin rectes.
1: Rectes,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, si us heu fixat, n'hi ha algunes que són com les bàsiques com més de manicura, pedicura, que són com més petitetes, més com de nyiqui-nyogui, no?
1: Sí.
0: Que són
1: sí, sí.
0: I tenen una mica de curva, o inclús a la curva només hi ha una petita part on hi ha tall, no? Que no tot és tall. Llavors, ho podeu buscar per internet on vulgueu, hi ha cisalles de podòleg que les venen, ja us dic, a tot arreu, i que solen tenir un tall més recte, amb una punta bastant fineta, i així és més precís pues, tallar aquests cantos que se'ns claven una miqueta a vegades, o si l'ungla és més gruixuda podem obrir més la boca o tallar-la més, o fer-ho més petit. El que passa que s'ha d'agafar la pràctica amb les dues mans, amb la dreta i l'esquerra, perquè sí. És el que costa una mica més.
1: Clar, però, bueno. Vosaltres feu servir sempre la mateixa, no?
0: Sí, aviam, aquí cadascú té el seu truc. No? Jo, per exemple, amb el temps he agafat la pràctica de girar les cisalles i en comptes de tallar-les per la part de dalt de la mà, doncs les giro i tallo per la part de baix i llavors així, doncs, amb el temps... Però això és pràctica i pràctica i pràctica.
1: Sí, sí,
0: però bueno, si algú vol provar i no li agrada com li queda amb el tallar ungles, jo crec que és una bona idea, és econòmic i us pot trobar a molts llocs.
1: Doncs vinga, apuntem a aquest tipus de tisores, aquestes cisalles. Què més?
0: D'acord. Després podríem trobar, per exemple, si algú, hi ha pacients, per exemple, doncs que a vegades se li han fet plantilles, les biomecàniques de tota la vida, les que fem a mida, però no s'acaben d'adaptar o els és una mica pesat haver-les d'anar a posar i treure, o les tenen, però no sempre els agrada portar-les, per això, perquè és més engorrós d'anar posant un calçat a l'altre, etc. Llavors, si algun pacient o alguna persona que ens està escoltant té el típic de dolor a la planta, no?, per pressió o alguna durícia i tal, el que es pot regalar és una palmilla, una plantilla estàndard, que són planes, ¿vale? És simplement una base de silicona, d'espuma, hi ha de diversos tipus, que també es pot trobar des de farmàcies, botigues d'esport, per internet, i això, per exemple, molts cops, doncs, o podem retirar la plantilla estàndard que té el calçat i posar una d'aquestes, més tubetes, i si no, doncs, si hi ha suficient espai, es posa sobre la que hi ha dins del calçat. Llavors, és algo també econòmic, al final simplement es mira el número i retalles una mica perquè acabi d'encaixar dins del calçat, i, per exemple, pot ser un regal de tió, que és bastant econòmic, i la veritat que per dolors així lleugers de pressió a la planta, sobretot, a vegades, més en el cas de senyores, quan porten calçat amb una mica de drop, no?, que tenen el taló més aixecat de darrere i inclinen més el peu endavant, doncs una plantilleta d'aquestes es pot buscar de diferents gruixos, n'hi ha de molts tipus i de molts materials, doncs és algo que és econòmic i que pot anar bé també.
1: Perfecte, doncs també és una bona idea perquè a més n'hi ha de molts tipus, sí. I de molts colors i de moltes formes sí, i que sí. Diuen que fan meravelles algunes.
0: Va, tant no, però ajuden bastant, sí.
1: Doncs ens ho apuntem. Alguna coseta més per bueno, aquesta llista?
0: Un tercer ràpid, simplement Venga. Si voleu regalar calçat, que és molt habitual, de fet jo també he hagut de comprar calçat aquest any, bueno, els Reis han hagut de portar-nos calçat.
1: Ho he demanat, a la llista.
0: Sí, ho hem posat a la llista. I una cosa molt senzilla, perquè no ens equivoquem amb el número, que és el que la gent té la por d'ostres, hauré comprat aquest, i no li anirà bé, li anirà gran, petit, etc. És comprar-ho per centímetres, ¿vale? Que els Reis es colin a on tenim el calçat, que mirin l'etiqueta i veureu que normalment on hi ha el número posa també CM de centímetres o JP, que és en japonès, que són mil·límetres, ¿vale? Llavors, per exemple, en el meu cas, jo faig servir 32 centímetres, ¿vale? Llavors, si entro a... vaig a una botiga i no sé el número exacte, doncs dic, a veure quin número teniu que siguin de dins 32 centímetres, que ho posa sempre a l'etiqueta. I si no, per internet també, a la guia de talles, doncs buscar quin número coincideix amb aquell centímetre.
1: Per centímetres, eh? Sí. Però llavors hem de saber, si hem de mirar la nostra bamba, el que posa,
0: clar,
1: no?
0: Imagineu que a la mare o al pare, no?, se li agafa així d'infraganti que no se n'adoni i li mires l'etiqueta i veus que té un 41, per exemple, i al costat posa CM i posa 28. Llavors saps que són 28 centímetres.
1: El de dins, eh? Això
0: sí,
1: està mesurat
0: des de dins. L'espai de dins, del taló a punta, d'acord? ¿Vale? I si no, si posa JP, és en mil·límetres. Per exemple, 28, doncs serien 280 JP. Llavors això ho compareu a on aneu a on els Reis vagin a comprar-ho, o, uh-huh, o a la web, etc. I llavors, igual el número no és el mateix,

0: En comptes d'un 41, igual és un 39, però si els centímetres coincideixen, serà el correcte.
1: Ara que dius això dels números, que això dels centímetres està molt bé, què passa amb els mitjos números? Què vol dir 42,5?
0: Bueno, al final, això al final són... Si us hi fixeu, cada marca té un patronatge diferent, llavors és molt, molt irregular i és molt difícil de, de... Al final són mitjos números, no té més que... Pues,
1: una mica
0: entre
1: més,
0: un i l'altre, sí, una mica més, inclús si anéssim a fila prim, hi ha marques que fan amples diferents, sí, també, de la zona metatarsal, al final cada peu és diferent, però bueno, el que se sol mirar més sempre està a la punta, perquè no ens toquin els dits de la punta, que no notem que ens va petit o que ens va massa gran. Llavors, una forma senzilla és mirar els centímetres i així podeu... De fet, jo, per exemple, tinc un peu molt, molt gran i no puc comprar en botiga perquè faig servir un 48-49, llavors jo ho he de comprar tot per internet, no, no trobo en botigues. Llavors, jo sé que ho miro per centímetres i m'arriben i em van perfectes el mateix dia. Mai he hagut de tornar calçat perquè fent aquest mètode saps que anirà bé. Igual una marca és un 47, l'altra és un 49, però si mires per centímetres sempre és el mateix.
1: Clar, sí, sí, la, la distància és la mateixa. I ja per acabar, ja que estem amb això dels calçats, com han d'anar unes sabates? Perquè hi ha el típic d'allò d'apretar la punta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: toco
0: sí.
1: El dit, no toco el dit, posar el dit per darrere, sí, sí, sí. Veure si, si hi ha moviment, no sé, què és el que s'ha de fer realment que sigui efectiu i que funcioni, no que sigui una cosa que s'hagi fet tota la vida i que no saps molt bé per què ho fas.
0: Doncs mira, aquí ens hem trobat sempre dues coses. Una és que la, la gent normalment d'edat més avançada, gent més gran, per exemple els nostres avis o àvies, solien tenir la, la concepció, o els havien dit sempre, que el calçat havia d'anar ben agafat, ben apretadet, vale? I solen ser pacients que estan acostumats a portar el calçat realment o just o petit, vale? Llavors, s'ha de fer un canvi de xip i explicar-ho bé i que provin també portar una mica més de marge. I al final aquí la idea és que ha de sobrar una petita espai a la punta. Òbviament no ha d'anar super suelto, no? Perquè si no al final és inestable, però penseu que quan caminem el peu s'empotra una mica cap endavant perquè es rellisca per sobre de la pròpia plantilla que hi ha dins, o sigui, es rellisca uns mil·límetres internament i això fa una compressió dels dits a la punta. Va? Llavors podem tenir problemes d'ungles que es facin malbé, ungles clavades, durícies a les puntes dels dits, etc. I el truc aquell de posar el dit per darrere del taló enganya una mica, sempre ho explico, perquè al final tu pots tenir espai darrere del taló i tenir tots els dits comprimits de davant. Vale? Llavors, lo ideal és que et posis dret amb el calçat, ben lligat, no que fa falta que et facis allà un torniquete, però que estigui ben lligat perquè el peu no es desplaci gaire, i el que hauríem de veure és que posats drets, carregant pes, per molt que ens sobri espai darrere, lo important és que davant els dits no estiguin comprimits. Vale? Llavors,
1: clar, el principal és el dit gros, no? És el que ens marca...
0: Depèn, hi ha gent que té el segon dit més llarg, gent que té el primer dit més llarg...
1: Hem d'agafar el més llarg.
0: Sí, sempre, sempre de referència al més llarg, vale? Llavors hi ha calçat d'aquest d'avui en dia que s'ha posat de moda respectuós o barefoot, que normalment té una forma que respecta tots els dits, vale? I després hi ha el calçat tradicional, que ja sabem pues, que si té la punta molt en punta, molt punxeguda, com el calçat més de vestir, més tradicional, aquí ja tenim més problema, vale?
1: I després està les criatures, no?
0: Sí.
1: Compra un número més, no? Sí. Que li aguanti, que duri... Clar. Això no és gaire recomanable.
0: Aviam, sempre és el mateix, ni poc ni massa. Vale? Llavors, el que se sol recomanar en general, i més en el món més del calçat respectuós, és que s'obri entre 8 i 12 mil·límetres, que seria més o menys un centímetre a la punta. Vale? Que després és molt irregular, perquè ja et dic que una cosa és quan estàs de dret o assegut, depèn si, la, de, si camines en una superfície o una altra, el peu es pot desplaçar internament... Però amb peques, en general, el que es recomana és mirar molt, per exemple, cada mes comprovar si li segueix anant bé. Perquè el que ens trobem és que porten calçats que són molt bons o molt adequats, però passa un mes i ja li va petit. I el nen o nena no es queixa i té els dits tots comprimits. Llavors, sobretot amb els peques, mirar molt bé si ja li està quedant curt o no.
1: Anar comprovant, eh?
0: Sí, anar comprovant bastant sovint.
1: Molt bé. Doncs ja tenim una mica de carta als Reis, cosetes que podem regalar o que ens podem regalar, per què no, doncs relacionades amb la podologia, que com dèiem, doncs potser no són les més boniques o les més modernes, però sí que seran útils segur i que ens faran servei. I si teniu qualsevol dubte, qualsevol consulta, ens la podeu fer arribar o podeu fer una visita a l'Adrià Carné, al centre Aliax a Vilanova.
0: I si no, Instagram, estic allà cada dia penjant contingut, sí, sí. O sigui, Adrià Carné, podòlogo, a Instagram. Exacte. No penjo tot i allà estarem.
1: Molt bé, doncs Adrià, fins la propera, que
0: fins
1: vagi
0: la propera.
1: Bé.
0: Una abraçada i bon Nadal.
1: Igualment.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I avui als estudis de Ràdio Cubelles ens acompanya la regidora de Polítiques d'Igualtat, Núria Planas. Benvinguda a la ràdio.
2: Hola, bon dia.
1: I avui volem repassar doncs, tot un seguit de temes relacionats amb la dona. Comencem amb la nova programació del Centre Violeta. Unes activitats doncs, que van del setembre al desembre. Fes-nos 5 cèntims aquesta nova programació.
2: Bueno, és una mica amb caire continuista de les activitats que es feien abans. Vale? Són els tallers que ens funcionen. Nosaltres anem una mica de prova-error i el que ens funciona doncs, intentar mantenir-ho i obrir-ho a més ciutadanes. No? Al final, bueno, ara comença el curs escolar. Vale, és el temps de que les dones deixen els nens a l'escola i tal i tenen més temps per fer activitats per elles mateixes i per a la seva formació i el seu autoconeixement. I llavors doncs, hem fet una nova programació de les coses que més ens han funcionat fins ara. Els continguts dels tallers, doncs hi ha tallers de diversos, des de costura, nutrició, hi ha una sèrie de tallers que es poden consultar a la web i al final és, doncs, hi ha molt força acceptació, tot i que he començat ara a fer la campanya i que la gent encara està, jo que no sap si estàs de vacances o estàs treballant ja, però ja hem començat a fer la campanya i ja hi ha molta gent apuntada i bueno, doncs hi ha algun taller que encara hi ha, que ja veus que el tema de les eines de la recerca laboral, doncs encara aquest encara no acaba de funcionar perquè també la gent es comença a ficar al setembre amb aquesta, amb temes d'ocupació i bueno, en principi correcte, es fa, estem molt contents.
1: Vaig a fer un repàs, una mica de les propostes, com deies, costura avançada, art-teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar, que aquest està adreçat a infants de 3 anys, el taller de polseres Candela, que també porta molt de temps, no?
2: Sí, aquest porta, sí, ho l'hem fet cada edició i hi ha molta gent que s'apunta.
1: I espai de debat, és curiós, no?
2: Sí, l'espai de debat és la tercera vegada que el fem i l'espai de debat és una mica a lliure a l'acció de les persones que hi van. No és un tema concret, sí que està dirigit, però és una mica a veure en funció de les sensibilitats i dels interessos de les persones que hi van. Perquè moltes vegades et pregunten, espai de debat, de què? No? Llavors, és una mica a consens de les persones que hi van. Simplement és això, doncs, debatre.
1: Un moment de comunicació, no?, entre elles.
2: Sí,
1: està dirigent. Debatre sobre temes que elles mateixes tenen aquest propi interès, no?
2: Sí, és la tercera, és el tercer any que es fa i la veritat és que tinc molt bona acceptació.
1: Costura avançada, això vol dir que vau començar potser
2: amb l'inicial nivell, no? Sí, clar, fem dos nivells aquí amb la costura i què passa? Que hi ha la gent que ja ha fet els nivells anteriors, doncs que li agrada, que li segueix, doncs han ficat. Al final fas una volta, un gir, vale? I fas la costura avançada. I al nivell inicial, perquè sempre hi ha gent que demana aquest és dels que més aviat s'omplen i que tenen molt bona acceptació. Em sembla que ja hi ha llistes, esperes i tot. O sigui que, sí.
1: Si parlem de l'espai sensorial familiar, de què tracta, no? Perquè s'ha adreçat de 1 a 3 anys.
2: Sí, bueno, aquest és un espai que també s'ha fet en edicions anteriors i és bueno, es fa per sensibilitzar amb pares i amb els fills, vale? De manera de tocar els bebès, de fer-los massatge, d'estimular. Al final és...
1: Per tant, reben eines una mica d'aquesta etapa, també.
2: De psicomotricitat i és una mica de sensibilització pels nens.
1: I més coses, gimnàsia, terapèutica?
2: Terapèutica, sí, no es pensi ningú que anem a fer unes classes de spinning. No, són coses molt suaus, adaptades a qualsevol... Al final tothom s'adapta al nivell que exigeix el seu cos, però que és per recuperar funcionalitats i perquè bueno, les dones en segons quina edat també perdem elasticitat i tal, doncs és una manera de trobar-nos. Al final, molts d'aquests cursos, el millor és l'espai de retrobament. De fet, avui em comentaven és que ara ha estat aturat, no? L'activitat que tenen temps, que tenen ganes i tenen ganes de retrobar-se, doncs al final és això.
1: A més, també hi ha cursos que és una mica també com pel teu benestar, no? En el sentit d'elles, tu, taller de nutrició...
2: Nutrició saludable, sí. Sí, sí. Aquest també l'hem fet anteriorment i també és... Bueno, ara el farem... L'anterior vegada el va fer un home i ara hem agafat una dona perquè el volem dirigir més cap a la nutrició amb les edats, així, la menopàusia i aquesta... Perquè al final... que jo vaig anar a l'anterior, era el que requeria el públic. El públic que anava era perquè tenien necessitats nutricionals diferents amb aquesta edat de pues, la premenopàusia, la menopàusia, i al final és el que nosaltres estem escoltant sempre, els interessos de les persones que venen als tallers. Si ens vingués gent més jove, igual faríem un altre tipus de taller, vale? Però al final el públic que tenim, el que ens requereix és això, i llavors ens hem adaptat i hem adaptat una mica el programa amb aquest tipus de públic.
1: Molt bé, o sigui, són les demandes a la carta.
2: Exacte, una mica a la carta. Sí, que el taller ja està licitat i tal, però sí que doncs, fem una mica de canvi de professional perquè al final els inputs que tenim és que les persones que venen, la demanda és aquesta.
1: I parleu també que properament, no?, voleu incorporar també noves activitats més aviat relacionades amb treball remot i gestió de l'estrès.
2: Sí. Això també, perquè bueno, també és el mateix, doncs nosaltres quan fem els cursos allà a base de parlar entre els participants i tal, veiem també que són els requeriments que té la gent. Al final portem una vida super estressada. Fa un moment estàvem tu i jo allà parlant d'això, doncs això, doncs que portem una vida super estressada i al final hem de trobar aquests espais per serenar-nos, per fer només això, deixar els mòbils, trobar aquest espai de retrobament que és necessari.
1: I com deies, no?, entre el setembre i l'octubre també farà aquest taller d'eines per a la recerca de feina, aquestes habilitats al món laboral, que bé, contínuament...
2: Aquest és el que encara no... Sembla que encara
1: costa
2: la gent...
1: Costa una miqueta, vols
2: sí,
1: dir, no?
2: Sí, costa una miqueta. Bueno, també parlarem amb el Sol Cup, també, perquè segur que hi ha persones que no s'han adreçat directament al Violeta i també a través del Sol Cup ho podem vehicular. Però costa una miqueta perquè és això, que encara sembla que estem a l'agost, finals d'agost, principis de setembre, i encara la gent encara no s'ha posicionat en el tema de recerca de feina.
1: Molt bé, i llavors, clar... per conèixer una mica més en detall dies i horaris i capacitat, no? Perquè suposo que són limitades.
2: Sí.
1: Tot això
2: està a la web.
1: A la web,
2: sí, s'ha de consultar. De fet, hi ha un formulari per poder inscriure's també i tota la informació a la web i si no, directament al Violeta. Nosaltres allà la porta està oberta i està oberta a tothom i que vinguin i que sigui per veure com és l'espai i que és un espai segur, és un espai... pensat per les dones, dirigit per dones, vull dir, al final és un lloc de retrobament.
1: Cubelles.cat, recordem la pàgina web on poden trobar aquests formularis a través de la mateixa agenda.
2: Sí.
1: Aniran doncs trobant,
2: o a través de la notícia també.
1: També. Heu ficat els enllaços. Sí, molt bé. Sí. Parlem també de la nova fira per posar en valor el talent femení. Com neix? I, no sé, això és una novetat, no?
2: Sí, això és una novetat que va sortir nosaltres totes les activitats que fem al Violeta les fem a través del Consell Comarcal i les fem juntament amb Canyelles i Olivella. I en aquesta fira doncs, vam trobar un grup de dones de Cubelles i d'Olivella, Canyelles aquí no participa, però nosaltres vam trobar un grup de dones d'Olivella i de Cubelles que eren artesanes i que volien promocionar, al final el que estem promocionant és el talent de les persones del nostre poble. No? Llavors al final hem fet com un intercanvi, les d'Olivella vindran a Cubelles, les de Cubelles aniran a Olivella i farem dos dies de fira, un aquí a Cubelles que serà el dia 3 d'octubre, al passeig, que esperem que faci bo, i un altre dia que anirem a Olivella, que ara no recordo quin dia, però més endavant anirem a Olivella, també les mateixes dones, i amb la idea de ficar els productes, explicar el talent que hi ha, les persones que puguin allà interactuar també, que la interacció també és molt important per nosaltres, que les dones entre elles facin coixí, que facin... I al final és una idea nova que hem de veure quina resposta té i al final farem la valoració, però és la primera vegada que es fa.
1: Molt bé, per tant, una novetat, 3 d'octubre a aquesta fira al passeig, suposo que ara esteu doncs, captant una mica aquest interès, no? S'han d'inscriure o com, sí, com ho feu, això?
2: Sí, de fet ja tenim el grup de dones que...
1: Ja el teniu tancat?
2: Bueno, sí? No sé si està tancat, però sí que doncs, sempre està en marxa i que fa, això fa temps que ho estem preparant, que si alguna dona que es vol apuntar, que encara està a temps, que vagi, que pregunti, però que en principi sí que ja tenim aquesta activitat, ja fa temps que l'estem planificant. I amb Olivella també, vull dir que fa temps que es planifica i si alguna dona que es vol estar interessada, nosaltres ens volem a participar també.
1: Molt bé, el dia està clar, 3 d'octubre, al Passeig Marítim. Com ho heu previst, això? No sé si serà una estona al matí, com fareu...
2: Serà una estona al matí i pensem que bueno, el 3 d'octubre hi haurà el cobermut també. Ah. Nosaltres la idea que fem és de que les activitats siguin solidàries, no? De que no, la gent... que potser no ve directament per aquesta fira, però que se la trobi. Vale? I ficarem, seran 2 espais diferenciats, però estaran, doncs, la fira aquesta la ficarem on està l'oficina de turisme i el cobermut serà a l'altra banda del passeig, però al final serà el mateix espai. I amb la idea de que això de que la gent vagi vehiculant-se d'un lloc a l'altre i que tothom pugui gaudir de les dues coses.
1: Així que ja tenim també data del cobermut,
2: sí,
1: que hem d'anunciar d'aquí un mes.
2: D'aquí un mes,
1: aproximadament.
2: Sí, aproximadament. Esperem que aquesta vegada sí que la puguem fer, que no faci una dana, que no hi hagi res, perquè bueno, hem tingut bastanta pega amb això. I sí, la idea és promocionar les dues coses. Com que soc la regidora de les dues àrees, sempre intento ficar les dues coses alhora.
1: Molt bé, del cobermut doncs, en parlarem més endavant quan ho tingueu tot més lligat,
2: sí.
1: Amb l'esperança, com dius tu, no?
2: Sí, home.
1: De que es pugui tirar endavant i no sortir cap contratemps.
2: Sí, el que passa que és que bueno, el passeig, el no tenir... O sigui, que hi ha aire, és molt complicat muntar coses allà pel tema de la fira. Una fira s'ha de muntar amb 2 o 3 dies d'antelació i doncs, si hi ha inclemències del temps doncs no es pot muntar, al final la seguretat dels treballadors és el més important.
1: Aquests imprevistos, aquest canvi climàtic que estem parlant molt,
2: sí,
1: també.
2: Sí. Ara mira, aquest estiu no hi ha hagut cap dia així que deia, però bueno, no sabem.
1: Bueno, sí, també vulguis o no, la Festa Major ha tingut els seus...
2: Bueno, però no, es va poder...
1: Es va subsanar, no?
2: Sí,
1: el
2: problema de la Festa Major és més aviat el foc i
1: Sí.
2: El Pla Alfa.
1: Molt bé. Parlem ara d'un altre tema. Parlem del programa Concilia, que és un altre dels temes que també teniu anunciats, no?
2: Sí, el tema del Concilia. És el temps de cures, que és el servei que donem des del Consell Comarcal per nens de 3 a 14 anys, que és un espai d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin espai per elles mateixes. Vull dir, al final, la idea és que els nens estiguin cuidats i facin activitats, però no és tan dirigit als nens, que també, però també amb les mares que aquest espai tinguin per fer, pues, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la. No? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer les seves tasques que potser no podrien fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
1: Molt bé, és una franja bastant àmplia.
2: Sí. I es fa, bueno, funciona molt bé, cada vegada hem anat augmentant, de fet ara també es fa els dissabtes al matí que es fa ja el Violeta. Es fa a l'escola Charlie Rivel els dilluns i els divendres i a la de Vol al Mar de dimarts a divendres i els dissabtes al Violeta. I llavors és una cosa que aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més i bueno, al final és això, de la tarda de les 4:30 que deixen anar a l'escola fins a les 7:30 que les mares puguin tenir un espai per elles.
1: Molt bé, recordem-ho, infants entre 3 i 14 anys, no? Agafa tota aquesta franja, no?
2: Sí, i és un servei totalment gratuït. Simplement s'han de donar d'alta al Consell Comarcal i està limitat perquè nosaltres el que volem mantenir és el nivell de nens idoni perquè les monitores puguin estar per ell. Està limitat per hores, però que si hi ha hores i hi ha nens i que estàs disponible, aquesta limitació tampoc no la tenim en compte. Vull dir que si no hi ha un volum excessiu, nosaltres ens intentem adaptar perquè tots els nens tinguin cabuda.
1: I podem doncs, també llegir la informació publicada que el servei també contempla organització de casals específics, no?
2: Sí, doncs la Setmana Santa se n'ha fet, pels Nadals també se'n fa un específic. Nosaltres hem intentat, el juliol es va fer, a l'agost ja no, però el juliol sí que també es va fer. Llavors intentem que aquestes temporades que no tenen escola, que els pares tinguin aquest temps.
1: I per donar xifres, ja que estan publicades, durant l'any 2025 un total de 143 infants estan fent referència als dos municipis, no?
2: Sí, sí.
1: Cubelles i Olivella.
2: Canyelles també, eh?
1: I també, bé, sí. Doncs aquesta informació posa Cubelles i Olivella, en tot cas suposo
2: que
1: serà...
2: El que passa que poder a Canyelles no ha acabat de funcionar i potser a Canyelles no, però de fet l'ofereix el Consell...
1: També ho fan.
2: Sí, uh-huh. L'ofereixen als tres municipis.
1: Molt bé, 53 nenes, 90 nens, són les xifres que donen, sí. Per tant és un servei que sembla que bé. Que
2: sí, aquesta... sí, cada vegada s'ha anat ampliant i cada vegada funciona.
1: Funciona,
2: sí,
1: eh? Sí. No sé si vols dir alguna cosa més del Concilia, perquè tenim altres temes a comentar, regidora.
2: Bueno, en principi que sí, que la informació també està a la web, que si la gent està interessada, que s'ha d'apuntar a través de la web perquè ha un registre previ per tenir les dades de les mares i dels nens, però en principi el servei s'ha de demanar amb 24 hores d'antelació, el funcionament és molt senzill i, bueno... Que funciona i que els nens estan ben atesos.
1: I anem ara cap a la campanya del 25N, no? Queda encara temps, però sembla doncs, que ja es posa en marxa, no?
2: Sí, estem preparant tant l'octubre trans com el 25N. De fet...
1: Val, comencem per l'octubre trans, si vols,
2: encara
1: per ordre.
2: No faré spoiler, eh?
1: Però on vols començar?
2: Simplement això, que nosaltres les dates assenyalades volem que tinguin un seguiment i que hi ha dates que costen més que les altres, que hi ha dates que la gent té més incorporades, però que nosaltres vetllem perquè no es perdi cap. I que també amb el Consell Comarcal, tant amb el CIAT com amb el SAI, intentem manifestar-nos de tota la fer activitats durant tot això. Estem fent la programació de l'Octubre Trans i també del 25N.
1: Val, per tant, esteu ara, diguem, organitzant.
2: Organitzant, eh? Exacte, organitzant.
1: Ens deixem alguna cosa...
2: No.
1: De moment hem tractat aquests temes.
2: Sí, en principi no. Bueno, ja, també tenim el tema del programa Abric, que és el atén a dones i amb fills amb problemes de violència de gènere. Vale? És un programa que també funciona fa temps amb la Consell Comarcal també, tot ho vaig dient tot el rato Consell Comarcal. Uh-huh. Vale? Sí, és un programa que funciona fa temps i que al final, malauradament, és un programa que segueix requerint però que funciona bé. Llavors nosaltres el volem mantenir perquè mentre hi hagi aquesta necessitat de tenir aquest suport amb les dones i amb els fills que tenen patit situacions de violència de gènere, doncs ens en anirem mantenint. I bueno, els punts liles, totes les activitats que nosaltres quan fem activitats intentem tenir sempre una carpa del punt lila que també funciona molt bé i que l'assessorament que fan no és només de violència sinó és de prevenció, de salut, de relacions, és un programa molt ampli i aprofito nosaltres a la Barema també estarem i aprofito la gent de que vingui a veure al servei del Punt Lila per assessorar-se i per simplement apropar-se. És una eina didàctica molt important.
1: Molt bé, doncs queda dit. Jo crec que hem fet un repàs de moment.
2: Ràpid, eh? Hem fet un repàs de tot.
1: Sí, sí. Núria Planas, regidora de Polítiques d'Igualtat, de moment ho deixaríem aquí, sí. I a mesura que vagin avançant els dies, vagin sorgint notícies, la tornarem a convidar aquí a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants, sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics, què tal? Aquí us parla Cinto Bell amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I quan escoltem aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Ho fem com cada setmana amb Sílvia Isamat, autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Bon dia, Sílvia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Doncs nosaltres molt bé i esperant, com sempre, a descobrir una nova planta i les seves propietats. Sílvia, avui de què parlem?
1: Avui us portem les bledes silvestres, les que podem trobar en un passeig. Potser algun pagès que s'ha escampat alguna llavor i a la vora d'algun camí rural doncs trobem una bleda que ha crescut espontàniament.
0: Molt bé.
1: El seu nom científic és Betta vulgaris. Llavors, el nom Betta, no?, és aquesta paraula grega. Curiosament se li va posar Betta amb aquesta planta. I vulgaris vol dir que és molt, molt comuna. Són unes plantes que, bueno, ja les coneixeu, m'imagino quasi tots. Són molt bones per menjar, bullides, com a verdura, no?, amb patata. I tenen moltíssimes aplicacions, les bledes.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'alguna d'aquestes propietats de les bledes. Que clar, va molt bé, no?, menjar verdura per la salut, tot i que als nens a vegades els hi costa, no? Però bueno, potser si coneixen una mica les propietats s'ho miren d'una altra manera.
1: Sí, ara que dius això dels nens els hi costa, clar, no cal que sigui amb verdura, no? També es poden menjar amb truita, bledes amb truita, bueno, cal provar-ho, no?, amb els nens a veure si els agrada.
0: Clar, una fórmula, no?
1: Sí.
0: Molt bé, mascarar-ho una miqueta.
1: Sí, també es pot fer un remenat amb alls, clar, jo no sé si els agradaria massa. O també, bueno, sabeu que també es poden menjar amb llegums, per
0: també.
1: Exemple, amb cigrons, no?
0: Barrejat, sí. Que a vegades així
1: sí.
0: Els gustos, doncs,
1: sí.
0: Sí, són diferents. Molt
1: sí.
0: Bé.
1: Després és una, bueno, una espècie, no?, que conté moltes vitamines, conté vitamina A, vitamina C, vitamina E, després té moltes vitamines del grup B, també conté àcid fòlic i també és molt rica en minerals. Llavors, alguna aplicació així curiosa, si la fem cuita i ens posem aquest líquid al cap, pues, pot combatre la caspa.
0: Vale?
1: És una aplicació curiosa.
0: Sí.
1: També aquest líquid posat al cap pot combatre també els polls.
0: Oh, aquesta no la sabia, Sílvia?
1: Sí.
0: O sigui, hem de bullir bledes.
1: Sí, els polls i també els ous, no?, que posen. Llavors, bullir bledes, també les arrels de les bledes. Diuen que va bé per això.
0: Bueno, tot és provar-ho, no?
1: Tot és provar-ho, vull dir que...
0: Molt bé.
1: Potser si als nens, no, se'ls diu que, mira, se les poden menjar, però també per aquestes, no, coses,
0: sí,
1: que passen quan van a l'escola,
0: sí, sí,
1: doncs...
0: Bueno, és una cosa més natural, no?, al final.
1: Sí.
0: Perquè els xampús estan molt bé, però fan unes olors,
1: sí,
0: a vegades.
1: Sí. Bueno, tot és provar-ho i potser com a prevenció, com a preventiu segurament funcionarà. Llavors,
0: va,
1: mira, un cop a la setmana renta el cap amb bledes... Doncs potser ajuda amb aquests nens que, no, que estan a l'escola a no tenir
0: polls.
1: Polls que són bastant desagradables.
0: I tant, i tant. Què més? Què més hem de saber, Sílvia?
1: Després, per exemple, com és molt rica en vitamina A, doncs ajudarà molt a la vista. O sigui, augmenta, a veure, no 100%, però pot ajudar a qualsevol degeneració de la vista. També pot ajudar si tenim alguna infecció, no, de l'aparell respiratori. També ajudarà si tenim sequetat a la pell, a cicatritzar ferides i a mantenir el cabell fort. Això sobretot és per la vitamina aquesta, per la vitamina A. Val? Després també és molt rica en magnesi, per tant té propietats antiinflamatòries, la bleda. Val? També té propietats antidepressives, per les migranyes pot ajudar la bleda. Vull dir que té...
0: Oh, Déu-n'hi-do, Els mals de caps,
1: Sí, és bastant completa. També com és molt ric en àcid fòlic, doncs és molt necessari, sobretot en dones embarassades, llavors si, no? És molt necessari, sobretot pel desenvolupament, no?, de tot el que és l'esquena, no?, del fetus, llavors és molt important l'àcid fòlic. Després també és molt ric en ferro, per tant ajuda a prevenir l'anèmia, o sigui, molt important. També és molt ric en calci, ajuda a prevenir aquesta osteoporosi, que les dones, no, a partir de 50 anys s'han de cuidar. També són molt riques en potassi, per tant, ajuden a establir un equilibri hídric del cos molt necessari, no? No tindrem inflamacions als peus o a les mans. O persones amb obesitat, ajudarà aquesta, no, a eliminar líquids. Val,
0: això va molt bé, per les dietes, que a vegades anem tancant temporades i ens hem passat amb alguns aliments, no? Aquests excessos, sí. A vegades en èpoques de l'any molt concretes, no?
1: Sí.
0: A menjar bledes, doncs, a la tornada.
1: Sí, és bo menjar bledes.
0: Molt bé.
1: També baixa els triglicèrids a la sang, per tant, també està molt indicat en el fetge gras, o sigui, és protector del fetge, però també té una contraindicació, val? I aquesta contraindicació també l'hem de tenir en compte.
0: Quina?
1: Produeix oxalats, o sigui, produeix com...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si tots els tràmits estan complets perquè prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
4: La cursa Puigdetiu arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb 3 modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puigdetiu. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 3:15. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció també inclou a més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Yo, original trendsetters, a combination again per l'estiu. Què dius, Cuca?
1: Acabo d'hivernar sola, truquen Xalanaman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si tots els tràmits estan complets perquè prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
4: Junts per Cubelles ha posat en marxa el manifest Recuperem Cubelles, una iniciativa que reclama un canvi en la gestió municipal i que la formació vol convertir en un espai de participació ciutadana de cara a les eleccions municipals del 2027. El manifest defensa, entre d'altres qüestions, un ajuntament més proper, una gestió més transparent i eficient, serveis públics ben planificats i un municipi més net, més segur i millor cuidat. Durant una entrevista a Ràdio Cubelles, Robert Monzoni s'ha assenyalat diverses qüestions que, segons Junts, evidencien la necessitat d'un canvi. Entre aquestes ha citat l'estat de la via pública, la neteja, la recollida d'escombraries, la seguretat, la cultura i el manteniment del patrimoni municipal. El cap de llista de Junts per Cubelles, Robert Monzonis, assegura que la iniciativa vol anar més enllà de la crítica al govern municipal i que volen posar sobre la taula una manera diferent d'entendre la política municipal.
5: Està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
4: Una de les cares visibles de la campanya és el pallasso cubellent Pep Callau, que ha explicat que s'hi suma a títol personal i en l'exercici de la seva llibertat per participar activament en la política municipal. Ha expressat també públicament el seu suport al manifest. Callau reivindica un canvi basat en la participació ciutadana, el diàleg amb entitats i una major aposta per la cultura i el patrimoni.
6: No és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses i nosaltres hem decidit fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vila de Cubelles, i jo hi he posat la cara, he pogut manifestar les meves idees i estic activament treballant en tot aquest afer.
4: La campanya de recollida de signatures es va posar en marxa a principis de setembre amb una sèrie de vídeos protagonitzats per persones vinculades a Cubelles que conviden la ciutadania a reflexionar sobre la situació actual del municipi i a sumar-se al manifest. Segons Junts per Cubelles, la iniciativa ja ha superat el centenar d'adhesions.
5: Portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
4: La formació mantindrà oberta la recollida de signatures durant els pròxims mesos i preveu presentar-les en el darrer ple ordinari del mandat. El manifest es pot consultar i descarregar a recuperemcubelles.com o també es poden consultar els punts de recollida presencial.
7: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia. Com a molt hi pot haver alguna pinzellada de núvol primera del matí i poca cosa més, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit entorn de gairebé els 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà una mica i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat moderada i sense una excessiva sensació de xafogor. Vents en conjunt febles amb terrals, ara a primera hora del matí, i domini de les marinades, sobretot de Garbí, al centre del dia, girant terrals al final de la jornada, ja al vespre o entrada la nit, amb una situació marítima avui doncs força tranquil·la, amb una miqueta de marejol no massa destacable. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, sí que amb domini del sol, amb algun núvol baix puntual fins a mig matí, cel més clar al migdia, i a la tarda s'ennuvolarà, sobretot a partir del vespre, quan el cel estarà tapat, i esperem algunes pluges o ruixats ja de nit o matinada, amb una temperatura que es mourà entre els 20 graus aquesta propera nit de mínima, mentre que demà la màxima baixarà ja d'una manera més clara i estarà entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb xafogor, lleugera sensació de xafogor, vents en conjunt febles, amb terrals a primera hora del matí, i domini del xaloc demà, amb cops moderats, sobretot a partir de migdia, i fent que la mar estigui més moguda, amb marejol al matí i maró a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels tres municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i una educadora social, per atendre l'increment de casos de joves i infants. El servei de dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El servei d'atenció domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels tres pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara, concretament, hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
3: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos, eh? Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
0: El servei de dependència de l'àrea bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43% i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
4: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar a l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
0: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'espai jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
4: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
0: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador celular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana a la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 10:45 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla covellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla covellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
5: Vam parlar amb maneques, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això obviament mai se sap quan pot sortir bé, com pot sortir malament, però poder portar castells, independentment del 3 de 7, una actuació completa a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
0: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers covellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
5: 2 dies, 4 en total fora, i la primera actuació bé, però ostres, es comença a notar els tallers de després, la miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja, ja començava a pesar, però vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el Manifiesta, la Sandra, el Mario, i vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
0: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
5: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú aquí hi entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena, tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort, el fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de música, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parlis l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
0: I pròximament l'agenda dels Castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
5: Independentment de del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat Castell de Set aquí a Bèlgica, portarem Castell de Set al concurs, i això és fruit de la gent.
0: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els Castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès.
6: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantador, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i posteriorment ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
7: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí, i si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó, i m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any. Va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
6: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que, diu el mateix autor, Jordi Bertran, explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
7: Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la seva família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música.
6: El projecte es completa amb un altre tema musical, Clochard, una cançó inspirada en els captaires que Jordi Bertran va conèixer en el seu primer viatge a París. El cantautor va trobar una connexió entre aquells músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
8: La cursa Puig de Tiula arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb tres modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puig de Tiula. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 3:15. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou a més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
10: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
8: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
0: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xarxa.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, shot your mouth. Si la nit plou, vai car, que el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: T'espero, la vida i l'esperança.

0: pendent de si fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gent.
1: És una mica això.
2: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent no sé pas de què parlar-te, si del Moia Lloperet o d'aquells tal rumba brava, o potser d'aquella nit a Gitaneta de Gràcia.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia. Com a molt hi pot haver alguna pinzellada de núvol primera del matí i poca cosa més, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit entorn de gairebé els 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà una mica i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat moderada i sense una excessiva sensació de xafogor. Vents en conjunt febles amb terrals, ara a primera hora del matí, i domini de les marinades, sobretot de Garbí, al centre del dia, girant terrals al final de la jornada, ja al vespre o entrada de la nit, amb una situació marítima avui doncs força tranquil·la, amb una miqueta de marejol no massa destacable. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, sí que amb domini del sol, amb algun núvol baix puntual fins a mig matí, cel més clar al migdia, i a la tarda s'ennuvolarà, sobretot a partir del vespre, quan el cel estarà tapat, i esperem algunes pluges o ruixats ja de nit o matinada, amb una temperatura que es mourà entre els 20 graus aquesta propera nit de mínima, mentre que demà la màxima baixarà ja d'una manera més clara i estarà entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb xafogor, lleugera sensació de xafogor. Vents en conjunt febles, amb terrals a primera hora del matí, i domini del xaloc demà, amb cops moderats, sobretot a partir de migdia, i fent que la mar estigui més moguda, amb marejol al matí i maró a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels tres municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i una educadora social per atendre l'increment de casos de joves i infants. El servei de dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El servei d'atenció domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels 3 pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara, concretament, hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
3: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
0: El servei de dependència de l'àrea bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
4: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
0: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Moutin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
4: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
0: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador celular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc, als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb d'infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits els coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla covellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla covellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'un

0: infinitament, vamos, positiva.
1: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers covellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
0: Dos dies, quatre en total fora, i la primera actuació bé, però ostres, es comença a notar els tallers de després, la miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja, ja començava a pesar, però vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el manifesta, la Sandra, el Mario, i vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
1: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
0: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú de ostres, aquí entra, hi entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena, tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort, bueno... El fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de músiques, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Vamos, nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parlis l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
1: I pròximament l'agenda dels castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
0: Independentment del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat castell de set aquí a Bèlgica, portarem castell de set al concurs, i això és fruit de la gent.
1: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès.
2: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantautor, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i posteriorment ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
3: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí, i si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó, i

0: M'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any, va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
1: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que, diu el mateix autor, Jordi Bertran, explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
0: Mira, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la seva família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música.
1: El projecte es completa amb un altre tema musical, Clochard, una cançó inspirada en els captaires que Jordi Bertran va conèixer en el seu primer viatge a París. El cantautor va trobar una connexió entre aquells músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
2: La cursa Puigdetiula arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb 3 modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puigdetiula. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 3:15. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou a més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puigdetiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. no et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubillas.cat. T'ho explicarem tot.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
5: Fuster.
1: Bon dia,
5: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I avui ens acompanya d'una banda Robert Monzonis, que és el cap de llista de Junts per Cubelles i regidor de l'Ajuntament. Benvingut, Robert.
2: Hola, molt bon dia.
1: D'altra banda tenim al fil telefònic el Pep Callau. Benvingut, Pep.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: I perquè ens acompanya també el Pep, perquè és una de les cares visibles també d'una nova campanya que ha engegat doncs el grup de Junts per Cubelles, amb el manifest Recuperem Cubelles, i que suma gent d'aquí del municipi, cares visibles. En tot cas, primer de tot, comencem, Robert, amb tu, perquè ens expliquis una mica el per què decidiu impulsar ara, no, en aquests moments, aquest manifest Recuperem Cubelles.
2: Sí, doncs Recuperem Cubelles neix amb el suport de veïns i veïnes, amb una vocació transversal, oberta i integradora, i amb l'objectiu de sumar totes aquelles persones que consideren sumar una nova etapa al municipi. Creiem que Cubelles ara mateix doncs, té molts greuges que s'han de recuperar, moltes coses de les que no ens sentim orgullosos, perquè el govern municipal actual doncs, no ha estat fent els deures, no ha estat fent la feina, i necessitem un canvi amb urgència per poder recuperar aquesta il·lusió, aquest sentiment d'orgull de poble, tenir tots els projectes que, i els serveis que necessitem com a ciutadania. I per tant, doncs, hem dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
1: El manifest neix doncs, des del grup municipal de Junts per Cubelles, que té representació a l'Ajuntament, però dieu que compteu amb el suport de veïns i cares conegudes. Pep Callau, benvingut de nou, Pep. Ets una de les cares conegudes d'aquesta campanya. Explica'ns una mica què t'ha portat, doncs, també, doncs això, a recuperar Cubelles, diguem-ho així, no? A sumar-te amb aquesta campanya.
3: Bueno, en un ús de llibertat personal per fer política activa, doncs he decidit que jo també ja en tenia una manera de fer les coses al municipi i que tinc una esperança dipositada immensa en que al maig del 2027 recuperarem Cubelles a tots nivells, sobretot en el nivell de tenir un equip de govern il·lusionat, no cremat, no vençut, no afectat per mil i una maneres d'entendre la política municipal, i faig suport al candidat Robert Monzonis, perquè penso que és el candidat que, a hores d'ara, i amb el que es presentarà, també ja vaticino, que és el candidat que serà més ben preparat per amb un equip de persones vinculades a ell i amb representació molt global, tirar endavant un canvi il·lusionant a Cubelles, que és un canvi d'estructura, és un canvi de manera d'entendre el govern municipal d'una vila de 18.000 habitants, que estem anys llum d'altres viles de 20.000, 17.000 habitants del litoral català, per dir alguna cosa. Llavors, la primera manera, evidentment, que no és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses, i nosaltres hem decidit fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vila de Cubelles, i jo hi he posat la cara, i he pogut manifestar les meves idees, i estic activament treballant en tot aquest afer.
1: Pep Callau és una de les cares, n'hi ha d'altres, Robert, no? Hem sí. pogut veure també aquest inici de campanya, heu iniciat doncs, aquest setembre, no? Coincidint potser també amb l'inici del curs polític?
2: Sí, creiem que ara és la recta final, queden uns pocs mesos per les eleccions i ara mateix necessitem doncs, aglutinar totes aquestes voluntats, totes aquestes energies de canvi, en aquest sentit, no? Persones del talent del Pep Callau i de la professionalitat del Pep Callau, doncs, que ens ha estat anys i anys a Cubelles oferint una oferta cultural espectacular amb tot el seu esforç, talent i professionalitat. Persones com el Pep Callau i moltes altres més que s'assumin en aquest moviment, en aquesta campanya, en aquest esforç de canvi, que ens enorgulleix perquè doncs, estem veient que realment hi ha possibilitats reals de fer un canvi aquest cop a les pròximes eleccions i que això també ha de servir, aquest manifest, per poder concentrar energies, perquè creiem que hi ha dos factors principals que són els dos perills principals en aquestes eleccions. Un és que la gent es quedi a casa, que no vagi a les urnes, això seria altament perillós pel canvi, i l'altre és que es disgregui massa el vot pel canvi, no? I per tant nosaltres aquí volem aglutinar el màxim de persones possibles amb una candidatura que volem fer molt seriosa, amb persones amb molt talent i sense cap carnet polític, podem dir, perquè cap de nosaltres estem afiliats a cap partit polític, però ara som cubellencs i cubellenques preocupats pel futur del municipi i que volem un canvi urgent.
1: En tot cas, recordem una mica la campanya en què consisteix, no? Perquè esteu recollint signatures d'aquest manifest Recuperem Cubelles. Heu posat també doncs allò data, no? Sí. El 7 de setembre, de fet, vau posar un punt de recollides, no? Com ha anat? I no sé, una mica com gestionareu, no, aquesta campanya?
2: Molt bé, portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
1: Bé, en tot cas, quines són les principals mancances, no? Que heu detectat també, perquè hem de dir que Junts per Cubelles està a l'oposició. Entenc que el manifest recull doncs, una mica la línia, sí. No? Però si parléssim de qüestions concretes, vaja.
2: Hi ha molts problemes que, evidentment, anirem desgranant en aquests mesos, però no s'escapa ningú de que la via pública, de que la cultura està apagada, de que tot el que és la inseguretat, les escombraries, el nou sistema de recollida, que és un desastre. Hi ha tantes coses. Evidentment, tots els edificis patrimonials de Cubelles que no s'estan restaurant, que s'estan caient a terra. Hi ha tantes coses per dir que no acabaríem, no? I per tant, és un malestar generalitzat que nosaltres, doncs, si tenim l'oportunitat de governar, que creiem que sí a les pròximes eleccions i d'encapçalar el govern, doncs creiem que haurem de fer molta feina per recuperar precisament tot això que s'ha deixat perdre i, evidentment, construir un nou projecte, un nou futur engrescador pels municipis.
1: Dilleu que recollireu doncs, totes aquestes signatures i les traslladareu
2: al ple municipal.
1: Al ple municipal. Quan calculeu que es tanqui aquesta campanya i es faci aquesta recollida final?
2: Nosaltres, en principi, tenim pensat a l'últim ple del mandat ordinari poder-lo presentar. Sempre tant tenim uns quants mesos per endavant per anar recollint signatures.
1: I quines són les solucions que dona també Junts per Cubelles perquè recollen doncs, aquestes necessitats, però suposo que també val la pena això, no? Centrar-nos també en solucions, no sé com a partit, encara que estigui a l'oposició. Sí. Què fareu? Traslladareu només la recollida de propostes? O
2: la recollida de signatures serveix per això, per engrescar moltes més persones, per poder-les involucrar també, qui vulgui fer un pas més, com el Pep o altres persones que des de qualsevol àmbit professional, des de qualsevol entorn, vulguin acostar-se i construir junts Cubelles, doncs serveix per també fer això. Nosaltres ara estem elaborant el programa també electoral amb totes les propostes que volem fer i això ens servirà per anar-nos explicant i anar definint tots els projectes que tenim per endavant, que són moltíssims, no només per recuperar Cubelles, sinó per impulsar-la cap al futur.
1: Doncs no sé què ens deixem doncs d'aquí a futur. Està clar que el Pep ens ha dit doncs el Rubén Monzoni serà el nou cap de llista, en tot cas ho confirma així, es torna a presentar.
2: Bé, tenim una data que anunciarem d'aquí poc, on farem una ratificació com a candidat i que tothom està convidat, però l'anunciarem una miqueta més endavant. I en tot cas, també no sé si el Pep vol comentar alguna cosa al respecte també de la campanya o del que
3: sí.
2: En pensa.
3: Jo amb el Robert l'he sentit una mica lluny tota l'estona, intueixo el que he anat contestant, i deixeu-me fer un apunt final. Quan l'Àngels ens demanava coses concretes, això no va del llistat de coses a fer al municipi imprescindibles. Això no va d'asfaltar més o no és el tema de les escombraries. Això va de participació activa ciutadana. Això va de veïns de Cubelles, d'urbanitzacions, del centre, del Pinyol, del casc antic, dels que porten tres generacions aquí, dels que viuen en família al Passeig Marítim Nou i que van a comprar als supermercats grans i que fan vida només a escola i cap de setmana barbacoa amb els amics. Això va d'activar-nos de l'obligació dels ciutadans a llegir-se aquest manifest i en opinar, en moure's. Això va d'il·lusió, això va d'un equip de govern nou, una manera d'entendre la política, de concentració d'altres partits, segurament, però va d'un concepte nou de modernitzar l'actitud política de Cubelles, sacsejar-la de fonament, posar-hi il·lusió, treball, diàleg, parlar molt i discutir molt amb les entitats, amb els veïns, amb les associacions, amb els tècnics municipals, remoure cadires, remoure projecte, revisar les situacions enquistades històricament, escombraries, la policia local, la seguretat, la cultura. Som el municipi de tot Catalunya, de la Catalunya litoral, amb aquest índex de població de 20.000 habitants, que es gasta menys diners en cultura i en programació cultural. Es tracta de que el patrimoni no estigui tancat, es tracta de que es pugui tirar endavant un projecte, no de cop, perquè no tenim una vareta màgica, però que puguem disfrutar de Can Travé, dels Jardins del Palauet, que la discoteca municipal, que la discoteca aquesta, que ara sembla ser que és una novetat, es treballi per veure si es pot rehabilitar amb un gran projecte cultural. Que el Teatre de l'Aliança, sigui privat o no, hi hagi una actitud positiva per obrir-la. És un tema d'actitud, d'il·lusió i de canvi de pantalla total i passar d'una Cubelles de color sípia i de color blanc i negre a una Cubelles de molts colors, com hi ha altres municipis al litoral català que ho estan fent. No farem miracles, però ens hi deixarem la pell perquè Cubelles es posi a l'alçada i la puguem recuperar.
2: 100% d'acord amb el que diu el Pep.
1: Bé, doncs, deia, un manifest que vol sumar persones, més enllà de les sigles de Junts, persones com el Pep Callau i d'elles altra gent de Cubelles. Com voleu aconseguir, doncs, també que aquesta iniciativa sigui percebuda com a proposta de poble i no només com una iniciativa de partit?
2: Sí, nosaltres creiem que hi ha d'haver un origen, una base, o algú que reculli les dades i que les tracti, evidentment, i que pugui aglutinar i que pugui anar compensant tot això, però evidentment és una proposta que està oberta, que és transversal, que té vocació integradora, que no exclourà a ningú, que tothom pensi qui pensi, només que s'estimi Cubelles, que vulgui un canvi per Cubelles i ja està benvingut, benvinguda. Per tant, nosaltres fem una proposta de màxims, una proposta, un punt de partida, perquè el manifest al final, si algú llegeix, dirà, ostres, això ho pot signar gairebé tothom, no? Qui no és un conformista, podem dir, amb el que hi ha, amb el pessimisme que hi ha ara. Per tant, nosaltres tenim aquesta voluntat i tothom és benvingut, i per això anem posant dates també a la web. Hem obert una web, recuperemcubelles.com, on tothom pot anar veient les dates que anem establint perquè es puguin anar entregant els manifests. Però no només entregar el manifest, és venir a escoltar, és parlar, és conversar, és reflexionar conjuntament amb veïns i veïnes de Cubelles que estan preocupats i preocupades, i per tant nosaltres volem escoltar sobretot a tothom i a partir d'aquí, doncs, fer realitat els somnis que com a poble tenim.
1: On s'ha d'adreçar la gent per signar aquest manifest? O...
2: De fet, el manifest es pot descarregar per la web, es pot imprimir a casa, o també nosaltres en tenim al local. Normalment sempre anem, quan anem fent una reunió al local, nosaltres posem un punt de trobada. Per tant, normalment un cop cada 10 dies aproximadament hi haurà un punt, i a la web es va consultant i es va actualitzant. Anirà actualitzant aquest punt més o menys un cop cada 10 dies perquè tothom qui vulgui, si pugui atensar, pugui venir. Allà està l'adreça posada a la web i res, allà pugui entregar el manifest. Si no el té, també en tenim allà, per tant no cal que l'imprimeixi a casa i pot venir a signar-lo allà directament.
1: Uh-huh. En 10 dies que sí, vau iniciar menys... la campanya, quina xifra de...
2: Ara mateix tenim més de 100 signatures. Passa que cada dia ens van dient, tenim més, perquè tenim diversos col·laboradors, diversos voluntaris que estan fent recollida, i per tant doncs cada dia canvia, però anirem també marcant les fites, és a dir, quan tinguem un nombre l'anunciarem i anirem fent pinya i anirem sumant.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. En tot cas, Pep Callau, t'acomiadem d'aquesta entrevista.
3: Moltes Pep. Gràcies, Àngels. Gràcies, Robert. T'he sentit de lluny, però intueixo les respostes que has tingut. Nosaltres, aquest manifest és la punta de llança d'una manera d'entendre la nova política. Això no va contra ningú, això va a favor de Cubelles. Agraïts a tots els equips de govern anteriors, és hora de canvi, és hora de relleu, és hora d'idees clares i de molt treball amb executar plans, projectes i estratègies a tots nivells.
1: Doncs gràcies, t'acomiadem, Robert, també cap de llista de Junts per Cubelles i regidor a l'oposició. Gràcies doncs, per haver vingut a Ràdio Cubelles a explicar també aquesta campanya, aquest manifest.
2: Moltes gràcies, Àngels.
1: Fins una altra.
3: Gràcies.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de per

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja està obert el període d'inscripcions per a les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
3: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també començar a treballar en l'àmbit laboral. I hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
2: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
3: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
2: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador celular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels tres municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i 1 educadora social, per atendre l'increment de casos de joves i infants. El servei de dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El servei d'atenció domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels tres pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
4: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
3: El servei de dependència de l'àrea bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Coordinat de tots.
2: Des valencians, del pas i de la nit. O ara, o mai.
3: Perquè no ens arrebatessin.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Molt bona tarda, Cubelles. Us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora municipal. Quan queden uns 5 minuts per les 7 del vespre, connectem en directe, ara des de l'estudi central de l'emissora municipal i amb connexió d'aquí ben poca estona amb el centre social Joan Roig i Piera. I és que avui tenim ple ordinari corresponent al mes de setembre. De fet, podríem dir que avui arrenca l'últim curs polític d'aquesta legislatura. Legislatura 2023-2027, de la qual ja en queden aquests mesos, setembre, octubre, novembre, desembre d'aquest any 2026, i després gener, febrer, març, abril i maig, i tancarem la legislatura i tindrem eleccions municipals. En tot cas, no ens avancem, no parlem de futur, parlem del dia a dia, parlem ara del present i de l'ordre del dia del ple d'avui. Anem a fer un repàs als temes que debatran avui els regidors i regidores de l'Ajuntament de Cubelles. Doncs l'ordre del dia inclou a grans trets una modificació pressupostària, després també un canvi de normativa per convertir la taxa de publicitat dels mitjans de comunicació municipals, com ara Ràdio Cubelles, i que en lloc d'una taxa passin a ser un preu públic. També s'ha de votar una condecoració a dos agents de la policia local i també hi haurà debat de 6 mocions diferents. Anem, doncs, amb una mica més de detall de tots aquests continguts. D'una banda, tindrem aquesta modificació pressupostària que acabarà de concretar el govern local, exactament, perquè seran aquests diners, uns diners, una modificació pressupostària que bàsicament és per agafar diners del romanent de tresoreria de l'estalvi que té l'Ajuntament i incorporar-los en el pressupost 2026 per fer determinades accions, que és el que ens han d'acabar d'explicar el govern local i que es votarà en un dels primers punts del ple d'avui. Després també hi haurà una condecoració per a dos agents de la policia local. Segons hem pogut saber des de Ràdio Cubelles, estarien vinculades, recordem, al crim, a l'apunyalament mortal que hi va haver, recordem, davant del cementiri municipal ara fa pocs mesos. I després, pel que fa a les propostes que aporta el govern municipal en aquest ple, també s'haurà de debatre i votar un canvi d'ordenança per convertir en un preu públic el que ara per ara encara és la taxa de publicitat dels mitjans de comunicació municipals. D'aquesta manera, convertint-ho en preu públic, també, doncs, es dona una mica més de agilitat, no?, a l'hora de tramitar i aconseguir ingressos mitjançant, doncs, la publicitat en els mitjans de comunicació municipals, cosa que s'acabarà d'explicar en el ple d'avui. I bé, tot això pel que fa a les propostes que fa el govern local. Després tindrem l'apartat de les mocions en què, ara per ara, segons l'ordre del dia, hi haurà 6 textos diferents que us detallem a continuació. Unitat Cubellenca presenta una moció en què reclamen la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària. Recordem que avui en dia l'àrea bàsica de salut és Cubelles-Cunit, està compartida, i separar-la, doncs, atorgaria que hi hagués dos equips diferents, dues direccions diferents, i hi hagués, doncs, segurament més recursos en cadascun dels dos municipis que ara per ara comparteixen aquesta àrea bàsica de salut. Fa també uns mesos es va demanar públicament des de les dues alcaldies, de Cunit i de Cubelles, aquesta separació de l'àrea bàsica de salut. Es va enviar una carta, doncs ara, doncs, també s'arriba al ple municipal i serà mitjançant una moció. Després, el grup municipal de Vox presenta 2 mocions. La primera serà per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya. I d'una altra banda, també presentaran una moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona, al barri de Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes de Junts per Cubelles, una demana el reforç i l'estabilització de la policia local de Cubelles, i en un segon text es demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. I el PP també presenta una moció en el ple d'avui, en aquest cas per la millora de l'accessibilitat de les voreres. A més, en el ple d'avui es podria fer efectiu el canvi al capdavant de la CUP de Cubelles. Dani Pérez ja es va acomiadar en el ple del juliol i ara podria entrar
com a nou regidor en Ramon García, un detall però que encara no ens han pogut confirmar des de l'Ajuntament, per tant no sabem segur si serà avui. En tot cas tenim connexió ja amb el centre social Joan Roig i Piera, on és a punt de començar aquest ple municipal ordinari corresponent al setembre.

0: Doncs el ple municipal és a punt de començar. Tan bon punt comenci, doncs el podreu sentir íntegrament en directe aquí a Ràdio Cubelles. Regidors i regidors van agafant lloc al Centre Social Joan Roig i Piera, en aquesta planta baixa del Centre Social Joan Roig i Piera, i tan bon punt l'alcaldessa Rosa Fonoll doncs doni la benvinguda i obri la sessió plenària, doncs nosaltres us l'oferirem íntegrament en directe aquí a Ràdio Cubelles. Un ple municipal on ja hem repassat ràpidament quins són els punts de l'ordre del dia. Si voleu, els tornem a repassar molt ràpidament. Tindrem una modificació pressupostària per incorporar diners del romanent de tresoreria. També s'ha de debatre un canvi per convertir la taxa de publicitat als mitjans de comunicació municipals en un preu públic. També s'ha de votar una condecoració per a dos agents de la policia local i es debatran sis mocions diferents presentades pels grups municipals que doncs, han presentat propostes en aquest ple municipal. Per tant, doncs, quan ja passen uns dos minuts de les 7 del vespre, comença aquest ple, connectem amb el Centre Social Joan Roig i Piera.
1: 8 de la legislatura 2023-2027. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió ordinària del ple de data 21 de juliol de 2026. Alguna intervenció? Sí, és sobre l'acte.
0: Bé, endavant.
2: Perdó. Veiem en l'ordre del dia que la presa de possessió de el company de la CUP és al final del ple. Aleshores, simplement voldríem preguntar-li a la secretària si amb l'article 27 del ROM seria possible modificar això i que pogués prendre possessió abans.
3: Els punts sobrevinguts sempre van després dels punts ordinaris de l'ordre del dia, es vota l'urgència i si és estimada s'incorpora
2: sí.
3: A la sessió.
2: O sigui que ho podríem dir que
3: no he tingut possibilitat d'estudiar-me, si volen m'ho estudio, però no he tingut la possibilitat d'estudiar-me.
2: D'acord. Doncs, bueno, abans de l'ordre del dia, si podem... Si podem...
4: El que diu la companya és si podem traslladar... El punt de l'ordre del dia d'entrada del regidor de la CUP a l'inici, perquè pugui participar de tot el ple. Simplement estàvem preguntant això.
1: Jo el que marca la secretària es va fer a l'ordre del dia. Estava convocat al ple quan va arribar la seva acceptació.
4: Sí, però l'article 27 del ROM diu que vostè té la potestat per modificar l'ordre del dia.
1: Diu, jo no tinc cap problema, és sí? El que diu la senyora secretària. Jo no he decidit això, eh?
0: Doncs s'està debatent el que havíem comentat també en la introducció, i és aquesta possibilitat que Ramon García prengui possessió ja com a regidor i que, per tant, doncs, pugui doncs això, prendre possessió al principi del ple i d'aquesta manera doncs, participar del ple.
3: Si interrompeixo un moment la sessió plenària, doncs haig d'estudiar-me un moment. Gràcies.
0: I bé, doncs això, com acaben de sentir, la secretària municipal ha demanat doncs, uns minuts per poder estudiar aquest punt 27 del ROM, que estan doncs, esgrimint part de l'oposició amb una petició que té la seva lògica, no? Que si pren possessió del càrrec avui no sigui al final del ple, sinó que sigui al principi, d'aquesta manera pugui participar de la sessió plenària, doncs pràcticament sencera, no? Des de l'inici. Per això, doncs, ara mateix la secretària està estudiant aquest punt, que, com dèiem, s'ha incorporat a última hora, no formava part de l'ordre del dia doncs, ara fa una setmana, és a dir, quan es publica dijous l'ordre del dia, doncs, aquest punt encara no estava inclòs, s'hauria inclòs per urgència, i el que han vingut a dir, doncs, d'una banda, Esther Soler, d'Esquerra Republicana, i Junts per Cubelles, en Robert Monzonés de Junts per Cubelles, és que hi ha un punt del ROM, el 27, que dona la potestat a l'alcaldessa Rosa Fonoll de moure els punts de l'ordre del dia segons doncs, ella decideixi, que per tant doncs, li demanaven que aquest punt de l'ordre del dia de la presa de possessió de Ramon García com a regidor de la CUP passi al davant, encara que se n'hagi de votar l'urgència, i d'aquesta manera doncs que com passi al davant de tot, doncs es pugui votar, pugui prendre possessió com a regidor i pugui participar doncs sencer en aquest ple, doncs de manera sencera, no? Des de l'inici. La secretària ha dit que ho està estudiant, per tant, doncs estem a l'espera mentre doncs la secretària estudia aquest punt i tan bon punt doncs hi hagi una decisió, us n'informarem. Ara per ara, doncs, el ple està pausat a l'espera doncs que la secretària digui si aquest punt de l'ordre del dia es pot moure i anar al davant de tot i d'aquesta manera doncs avançar, repetim, l'entrada com a nou regidor de la CUP de Ramon García.

0: Doncs bé, sembla que la secretària s'ha pogut mirar
1: sota,
0: i donarà una resposta.
1: Sota el meu modest criteri i sense perjudici un criteri millor, d'acord amb l'article 91 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, efectivament l'alcaldessa té la facultat de poder alterar l'ordre dels dies, de l'ordre dels punts que consten a la convocatòria. Aquest punt no està incluït a l'ordre del dia, amb la qual cosa no es tracta simplement d'alterar els punts, sinó que es tracta d'un punt que no està a dins l'ordre del dia. S'ha d'incorporar per la via d'urgència, votant-se, d'acord amb l'article 91, un cop conclosos els punts ordinaris que sí que s'inclouen a la convocatòria. I tot això sense perjudici a millor criteri. Gràcies.
0: Doncs bé, aquesta ha sigut la resposta de la secretària, que ella...
2: Si la decisió és meva, endavant, ja es pot incorporar ara mateix, el regidor. És que havien seguit les indicatius de la secretària, sense més. S'ha de votar, senyora secretària, això? Aquesta urgència s'ha de votar?
1: La introducció d'un punt que no formava part de la convocatòria s'haurà de votar, arribat al seu moment, sí.
2: Vale. Ara mateix, en aquest punt?
1: Ara? No.
2: Abans. Ara no?
1: Quan arribi el moment, seguint l'ordre de l'ordre dels assumptes que estan inclosos a l'ordre del dia de la convocatòria.
2: És que ressona tant que aquí no se sent res.
3: Una pregunta per la senyora Salgària. Si tot el plenari està d'acord en votar l'urgència a l'inici, no és possible legalment fer-ho? Si l'alcaldia i el plenari sencer estan d'acord?
1: Aviam, l'article 27 del ROM, en concordança amb el punt tercer de l'article 91 del ROF, diu que és una facultat de l'alcaldessa. Si l'alcaldessa vol fer ús d'aquesta facultat, tot i el criteri que he expressat i que no deixa de ser un simple criteri jurídic, doncs si volen alterar l'ordre del dia, alteri'l. Sota el meu punt de vista, d'acord amb la redacció de l'article 4, diu que en les sessions ordinàries, conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, el president preguntarà si s'ha d'introduir un punt sobrevingut i es votarà, etc etc. Això és el que diu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. No obstant, l'alcaldessa, si vol fer ús de la facultat i tot el plenari està d'acord, sense perjudici del meu criteri, doncs òbviament no hi posaré.
2: Llavors, què m'està dient? Si jo decideixo incorporar-lo ara, m'estic saltant una llei?
3: Si tot el plenari manifesta el seu...
2: M'estic saltant el ROM?
3: El seu acord?
2: És que no tinc cap problema en què s'incorpori.
1: Aquest punt és un punt que no constava a la convocatòria del ple. El legislador no distingeix depenent de la matèria que es tracti el punt, no pel fet de ser una presa de possessió. El legislador en qualsevol cas no ho distingeix. Si ho tractem com un simple punt sobrevingut, hauria d'anar al final de la sessió abans dels precs i preguntes. Si volem donar-hi un tractament diferent i vostès volen alterar l'ordre del dia i posar-ho al primer punt, jo segueixo dient que no és una simple alteració de l'ordre del dia perquè no està a l'ordre del dia. No obstant, vista la peculiaritat que és una presa de possessió, no seré jo que vulneri cap dret fonamental. El meu criteri és que no és un punt inclòs a l'ordre del dia. No és un punt inclòs a l'ordre del dia perquè sigui una simple alteració.
2: Pues cap problema perquè prengui possessió al principi, cap problema. Llavors anem a la part, quan acabem la part informativa, és així? O ara mateix ja?
1: Si es tracta com un punt sobrevingut, aniria pues, a altres temes després del punt número 9, que és l'aprovació inicial de la modificació d'ordenança número 28. Altres temes, hi hauria la presa de possessió del senyor Ramon García Álvarez i després ell podrà intervenir en els següents punts sobrevinguts que hi hagin, així com també en les mocions, perquè són en posterioritat a la incorporació de punts sobrevinguts.
2: És que llavors estem igual.
3: Nosaltres...
2: A les mocions pot intervenir que és tal com està ara.
1: Sí, podrà intervenir perfectament. Perquè hi haurà, en el cas que prengui possessió, arribat el moment, podrà intervenir perquè estarà en plena exercici de les seves facultats com a regidor, per descomptat.
2: I perquè s'incorpori ara, al principi?
3: Nosaltres volem saber les conseqüències legals, ja ho hem entès, el criteri, però si no hi ha cap prejudici legal i tothom està d'acord, creiem que pels drets democràtics, un regidor que pugui participar de tot el plenari sencer seria el més adequat que es pugui incorporar a l'inici. Creiem que és el més democràtic i perquè no es vulnerin també els seus drets com a regidor.
1: Ja, m'estan fent una pregunta que es diu així in voce en una sessió plenària. No he tingut temps d'estudiar-me les conseqüències legals de posar-ho al primer punt o no a l'ordre del dia. Li soc franca, li faig ara una resposta amb la normativa que tinc a la mà. No he fet un estudi profund de quines són les conseqüències de posar un punt sobrevingut com el primer punt de l'ordre del dia. No em puc pronunciar, disculpin si volen.
3: Per tant, entenem que la facultat és de l'alcaldia, llavors li demanem a l'alcaldia que pugui incorporar aquesta votació d'urgència del punt amb el vistiplau de tots els regidors perquè puguem incorporar el regidor Ramon García al plenari a l'inici.
2: Jo el que em digui la senyora secretària, que és la que dirigeix.
3: La senyora secretària diu que decideix vostè decideix.
2: Jo ja ho he dit, que sí, per mi cap
3: sí,
2: problema.
3: Doncs, votem-ho. Votem la incorporació a l'ordre del dia d'aquest punt perquè es pugui incorporar primer, no? Entenc que s'ha de votar a l'ordre del dia la incorporació d'aquest punt.
1: Permeti'm dos minuts, un segon. Permeti'm dos minuts.
0: Doncs seguim amb aquest debat de si es pot avançar, no? A l'inici només arrenca el ple la presa de possessió per donar pas, doncs, després a la resta de punts del ple i la secretària, doncs, ho està estudiant per intentar veure si això, doncs, el seu criteri és que hauria d'anar amb una part del ple, però també entenc que si tothom està d'acord, doncs es podria avançar i és el que estan estudiant. Per tant, doncs, seguim amb el ple pausat a l'espera de si finalment, segons el que exposi la secretària, doncs es pren una decisió o una altra, diguéssim. Per això ara mateix no ens arriba senyal des del Centre Social Joan Roig i Piera, perquè doncs no està intervenint cap regidor ni regidora ni l'alcaldessa.
2: A la pròxima vegada que s'alteri l'ordre es tindrà que desallotjar la sala.
0: Bé, ara sentim això que diu l'alcaldessa.
1: Senyora alcaldessa, tenint en compte el dret constitucional reconegut a l'article 23 de la Constitució espanyola, assessoro que fent ús de la facultat d'alterar l'ordre del dia, si voten vostès l'urgència ara de l'assumpte, podran alterar aquest ordre del dia, tot i que no concorda ben bé amb el que diu l'article 91 del ROF. Poden, doncs, votar l'urgència i posar-lo primer punt d'ordre del dia sense perjudici d'altres criteris que poguessin haver-hi.
2: Val, entesos. Pues anem a passar a la votació perquè el senyor Ramon García Álvarez prengui la possessió del càrrec de regidor en aquests moments. Vots a favor? Vale, s'aprova per unanimitat? En contra? Vale. Tots a favor, menys Vox?
1: L'urgència, doncs, és aprovada pel vot favorable de tots els regidors presents, excepte el vot del regidor del grup municipal Vox.
0: Doncs ara s'ha aprovat l'urgència i un cop aprovada l'urgència, en principi, doncs, es podrà incloure en l'ordre del dia i, per tant, doncs, podrà prendre possessió del càrrec finalment en Ramon García com a nou regidor de la CUP.
2: El primer punt serà la presa de possessió del càrrec del regidor per part del senyor Ramon García Álvarez del grup municipal CUP Amunt. Senyor García, pot venir cap aquí?
0: Doncs bé, finalment es fa la presa de possessió.
2: Un moment, Ramon.
0: a l'inici del ple, amb l'alcaldessa Rosa Fonoll.
2: En el ple de data 21 de juliol es va prendre coneixement de la renúncia a càrrec del regidor presentada per senyor Daniel Pérez Vilajosana del grup municipal Cop Amunt. En aquest ple, com ja hem dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal Cop Amunt en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
3: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí presents han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Cubelles, sí, ho prometo.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs així és com ha promès el càrrec per imperatiu legal, que és una fórmula que fan servir molt habitualment els regidors de la CUP, doncs ha promès el càrrec i per tant doncs passa a ser regidor de la CUP en Ramon García, qui recordem que també va anunciar que serà el cap de llista de la CUP a les pròximes eleccions del maig del 2027. I que agafa el relleu de Dani Pérez, Vilajosana, que ha estat el regidor de la CUP doncs bona part d'aquesta legislatura, fins al juliol passat, i també recordem tota la legislatura anterior, des que tenia representació la CUP a l'Ajuntament de Cubelles, doncs que havia sigut el regidor en Dani Pérez Vilajosana. Ara ho passa sent Ramon García,
2: és el nou regidor de la CUP de Cubelles. Aprovació de l'acte de sessió ordinària del ple, data 21 de juliol de 2026, alguna paraula? Endavant.
3: Bé, nosaltres des de Junts per Cubelles votarem en contra d'aquest acte perquè creiem que les respostes que se'ns ha donat a les preguntes anteriors són molt escuetes i no responen al que estàvem preguntant. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Anem a passar la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Molt bé. Es diu la votació, senyora secretària?
1: L'acte queda aprovada pels vots a favor dels grups municipals Unitat Covellenca, Partit Socialista Catalunya i En Comú Podem, l'abstenció dels grups municipals de Vox, Esquerra Republicana Catalunya i Partit Popular i la CUP i els vots en contra de Junts per Cubelles.
2: El secretari, excusem el regidor David Pis que es troba fora. I la senyora Alexia, que perdoni.

0: adolescents, joves i dones, respectivament. El punt número 3, el pupillatge covellent va renovar aquest 29 d'agost els seus càrrecs. Júlia Esteve, en adults, i Sara Carrillo, en infantils, són les noves pupilles, mentre que Magí García i Nil Duran són els hereus adult i infantil, respectivament. El punt número 4, Cubelles Vila Cuidadora ofereix suport davant les situacions de soledat no volguda. El servei ofereix acompanyament individual i espais de relació a les persones majors de 65 anys que se senten soles i que necessiten acompanyament i suport. Anem pel proper punt de la part informativa, que és el número 3, donar compte dels decrets d'alcaldia des del número 743 al número 904 de l'any 2026, amb dos inclosos, dictats des de la darrera donació del compte del ple municipal. Donar compte de les resolucions dels regidors des de la número 1.333 a la 1.680 de l'any 2026, amb dues incloses dictades per delegació de l'alcaldia des de la darrera donació de compte del ple municipal. El punt número 5, donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern local des de la darrera donació de compte al ple municipal. I el número 7, donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament pel segon trimestre del 2026. Anem per la part resolutiva. Proposta de la modificació del pressupost 013/2026, suplement de crèdit i crèdit extraordinari financiat amb la RLGDT, expedient 1627/2026, 10.121. I passo la paraula a la regidora Corbillo. Fer la introducció. Vol que faci una petita introducció? No cal.
1: Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, doncs, presentem una modificació de pressupost. Incorporem 1.331.805,85 euros per diverses regidories. Una és Esports, on es farà ús per millorar polítiques diverses en matèria d'esports. Ocupació, que va destinat al conveni de Consell Comarcal del Garraf. L'adquisició d'un terreny de l'hort del rector, si tot arriba, bueno, encara s'han de fer tots els tràmits per la possible, és una possible adquisició. L'enderroc de la sala multiusos, millora de l'asfalt del municipi de Cubelles, la millora de la recollida d'escombraries i millora de l'espai natural del Foix. Un total de 1.331.805,85 euros per millorar totes aquestes regidories de Cubelles. Gràcies.
0: Paraula, sisplau. Senyor... No, no, Ramon, vols dir alguna cosa tu? Vale, gràcies. Senyora Navarrete.
2: Sí, gràcies. Buenas tardes a todos. En el tema que nos está comentando la señora Corbillo, me sorprenden algunos puntos. Por ejemplo, la recogida de escombrerías, bueno, sube la modificación en 55.585. O sea, que estaremos pagando 1.000.000 de euros. ¿Me quiere decir que ya con lo que estamos viviendo, con lo que estamos ya pagando, además este incremento ahora realmente se ha supervisado como corresponde o vamos a seguir teniendo... a pesar de todo este incremento y de todo lo que nos está costando las ratas, las cucarachas, toda la situación que estamos viviendo en estos momentos, con ese incremento, que bueno. Después hay un tema que la verdad es que no lo entiendo. No sé, al enderroc de la sala multiuso, señor Hugué, entiendo que cuando algo se tiene previsión, pues se piden presupuestos. Entonces, ¿cómo es posible que hubiera una consignación inicial de 19.360 euros y hayamos pasado la modificación 321.585, lo cual quiere decir que ahora ese derrumbe estará en 340.946 euros? Tenemos ya ese presupuesto de todas esas obras de Alan de Rock y qué empresa es la que lo va a llevar. Y la verdad es que

0: pasar de 19.000 a 340.000, pues me sorprende, porque entiendo que cuando alguien prevé algo, lo primero es hacer pues realmente ese pensamiento. Igual que la adquisición de terrenos y la expropiación. Estaban unas consignaciones de 8.934 que ahora suben 412.000 euros, un total de 421.569. Entiendo que son unas diferencias considerables y que se nos deberían explicar un poco mejor. Gracias.
1: Més paraules, sisplau. Senyora Soler.
2: Gràcies. Seguint el fil de la meva companya, per no entrar en partides una per una, que ja ha parlat de les escombraries, evidentment que és una vergonya que tinguem que a sobre incrementar aquest pressupost. Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar. Jo això no ho estic dient, no estic dient res. Tampoc no estic dient que l'hort del rector no s'expropiï, perquè de la manera que està i com l'estem utilitzant és a precari, per tant, potser a futur és un... I allà el govern que sigui decidirà què vol fer amb allò, perquè allò en principi es pot construir, d'acord? Però em refereixo a això, que el que a mi em sobta a sobre, amb el temps que porten, que tinguin la cara de posar-nos de seguida una altra modificació pressupostària a pocs mesos d'haver aprovat un pressupost. Gràcies.
1: Més intervencions? Endavant.
3: Sí, des de Junts per Cubelles votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària i ho farem perquè considerem que una modificació de més d'un milió i 1.300.000 euros agrupa actuacions molt diferents i necessita moltes més explicacions de les que hem rebut. No estem dient que totes les partides siguin negatives, ni molt menys. El que diem és que no podem donar un xec en blanc al govern davant d'una modificació d'aquesta magnitud. Hi ha una qüestió que per nosaltres és especialment significativa, que és la sala multiusos. Aquí se'ns proposa incorporar més de 321.000 euros per al seu enderroc. I nosaltres preguntem, què hi haurà després? Quin és el projecte? Quines alternatives s'han estudiat? Per què no s'ha preguntat a la ciutadania què necessita i què voldria que s'hi fes allà? És un espai que forma part del paisatge cubellenc en el que s'ha deixat durant molt de temps caure, s'ha deixat que diguéssim sense fer res, però hem de consultar a la ciutadania. Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres políticament considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Sí. Vostè vol intervenir ara? Vale.
4: Bé, nosaltres volíem preguntar si es preveu un augment del cost del rebut de la brossa per la ciutadania i si és així, quin augment seria?
1: Senyor Mena.
5: Sí.
1: Mira,
5: sí, gràcies, alcaldessa. Bé, fent una mica de resum de les intervencions que hi ha hagut dels diferents grups, amb el Partit Popular, quan diu que hi ha aquesta diferència dels 19.000 euros que estaven consignats, els 19.000 euros eren per fer el projecte d'enderroc. projecte d'enderroc ens ha dit que enderrocar això val el que val, i llavors avui el que fem és dotar pressupostàriament per tirar endavant aquesta actuació. Jo li vaig explicar a la Junta, a la comissió informativa, veig que no en devia entendre. Per altra banda, celebro que la regidora d'Esquerra Republicana doncs, estigui d'acord amb el que ha decidit el govern, que és doncs, procedir a l'enderroc de la discoteca. Celebro que estigui d'acord amb nosaltres. I, per altra banda, dir-los que vostès ja han de saber i saben, no? Els que porten uns quants anys a l'exercici del càrrec, que les modificacions pressupostàries es poden fer al llarg de tot l'exercici pressupostari, i és la facultat que té el govern de fer-ho, i doncs, sense cap altre retret doncs, ho portem a aprovació i a debat si cal, no? I cap problema. Per altra banda, el senyor Monzonis, no? Doncs, que ja ha fet el seu spoiler a les xarxes amb el tema de la discoteca. Jo celebro que vostè, després de 8 anys de ser regidor, doncs es plantegi que hem de fer un procés participatiu, durant aquests 8 anys vostè d'aportacions n'ha fet zero amb aquest aspecte. Ara, doncs, evidentment, s'apropa el cicle electoral i vostè doncs fa l'electoralisme que toca, i evidentment doncs fa els hi demano una mica de respecte els hi demano una mica de respecte. Jo evidentment intentaré fer la meva explicació. Nosaltres com a govern hem valorat aquest enderroc, com vostè sabrà, doncs la discoteca, quan vostè diu que hi ha veïns que diuen que no s'ha de tirar a terra, jo he parlat amb molts veïns que viuen allà, que estan vivint doncs, la situació degradant d'aquest edifici municipal, i cal prendre una decisió. I, evidentment, els costos, perquè evidentment tot això també, abans de prendre aquesta decisió, s'ha valorat, els costos de rehabilitar, de fer qualsevol equipament allà. Nosaltres al programa electoral Unitat Covellenca vam dir que ens agradaria posar un auditori, per exemple, clar que ens agradaria, com la gran majoria que esteu aquí i el públic que ens escolta, evidentment, ens agradaria fer un centre d'interpretació del Foix, moltes coses, però aleshores nosaltres el que diem és hem de valorar què val fer, adequar aquell espai que estructuralment és com és, està com està, val? I tècnicament doncs, ens aconsellen que el cost d'adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat, perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalau, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin amb l'oportunitat que es pugui fer, i ja està. Però ara mateix aquell edifici doncs, té unes característiques que fan aconsellables doncs, enderrocar-les. Gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Endavant, senyora Corbina, sisplau.
6: Rèplica?
1: Contestem primer. Vol la rèplica ja? Va.
7: Sí. Bé, senyor Hugué, jo porto gairebé 8 anys com a regidor de l'oposició en aquest ajuntament, però vostè em porta 12, gairebé 12, al govern. Llavors, vostè crec que m'acusa a mi de que no hem fet cap aportació, a part de que ens han votat sempre en contra totes les mocions, a no ser que els seus companys socialistes les votessin a favor, llavors estaven obligats a votar-les a favor també alguna concreta, molt puntual, però vostè m'acusa a mi de que no ha fet cap proposta quan vostè està al govern i és qui té la capacitat per executar les polítiques al municipi. Nosaltres, per molt que fem propostes, que està molt bé, ens les votaran en contra. Dit això, vostè diu que ha parlat amb alguns veïns i diuen que s'ha d'enderrocar. Està bé,
3: parlar amb els veïns, però està bé parlar amb tots, no amb uns quants, perquè està bé que tothom té la seva opinió i és l'opinió diversa, però nosaltres presentem una moció en aquest ple, com vostè haurà pogut llegir, per consultar els veïns de manera objectiva i que es comptin doncs, els vots dels veïns perquè puguin tenir-se en compte. Llavors, demanem que voti a favor d'aquesta moció, perquè si vol realment escoltar els veïns, els escoltem bé. No els escoltem el primer que passa pel carrer i ens diu alguna cosa que està bé, però escoltem-los a tots, d'acord? Gràcies.
1: Senyor Corbillo, endavant.
8: Gràcies, alcaldessa. Seré muy breve, simplemente para hacer un matiz. He comentado el señor Hugué acerca de las modificaciones de crédito que se podrían hacer a lo largo del año. Es cierto, se pueden hacer las modificaciones de crédito, pero hay que tener en cuenta cuál es el carácter y el concepto que sería que tener de las modificaciones de crédito y suplementos de crédito. Y es que lo que quiere decir la señora Zulé, no puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recursos se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Si no, bueno, aquí tenemos además la interventora, que si no nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito es esto.
1: Moltes gràcies, senyor Mena. Senyor García.
9: Sí, simplement mencionar que m'acabo de seure a la cadira i ja se'ls ha passat contestar-me la pregunta que he fet, que era quin augment del rebut de la brossa hi haurà per la ciutadania de cara a l'any vinent.
1: Moltes gràcies, senyor García. Endavant.
10: Gràcies, alcaldessa. Bueno, jo volia fer èmfasi que el pressupost és un document totalment viu, és una eina com el pressupost de casa, que cada mes pot canviar. Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser, que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer. I per nosaltres és una molt bona notícia. Posar aquests diners al carrer, en asfalt, en voreres, en esports, en ocupació, en millora de l'espai natural del Foix. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Endavant, senyora Navarrete.
0: Sí, gràcies. Sí. Entonces entiendo que si son ahorros, no puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo. Si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde? No lo entiendo.
10: Senyor Navarrete, el pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern millorar el circuit, i a nivell tècnic també, que la tresorera, en aquest cas una gran tècnica, va posar èmfasi en aquest sentit, igual que la nostra interventora, per millorar el circuit administratiu de l'Ajuntament i baixar el període mig de pagament. I en això està. Aquest informe reflexa aquest compromís que nosaltres vam adoptar i com l'estem aconseguint, el baixar el període mig de pagament. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Anem a passar a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Això va ser. Vale. El secretari, quan ho tingui, ens ho diu, sisplau.
11: La proposta de modificació queda aprovada pels vots a favor dels grups municipals Unitat Covellenca, Partit Socialista de Catalunya, En Comú Podem, l'abstenció del grup municipal Vox i els vots en contra de Junts per Covelles, Esquerra Republicana, PP i CUP.
1: Moltes gràcies. Anem a continuar amb el següent punt. Aprovació de l'atorgament de la condecoració amb creu del mèrit policial en distintiu blanc als agents de la policia local amb TIP 068 i 070. Doncs, vist l'informe de l'inspector del cap de la policia local en relació als fets ocorreguts el passat 9 de juliol, on van intervenir de manera exemplar els agents de policia amb els TIPs 068 i 070, a la detenció del presumpte autor d'un homicidi i l'evitació d'un suïcidi d'aquest, es proposa l'atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc als esmenats agents policials. Alguna intervenció? Endavant.
3: Sí. Bé, des de Junts per Covelles creiem que la policia local, sempre que evidentment és important condecorar-la i reconèixer-li la seva tasca, perquè especialment quan es posa en perill la seva vida per protegir-nos a tots o quan fa alguna actuació fora del comú, però creiem que també necessita la policia més agents, més recursos, més finançament i per tant doncs, no només l'hem de condecorar, sinó que l'hem de reconèixer i l'hem de dignificar. Gràcies.
1: Senyor Mena, endavant.
12: Gracias, alcaldesa. Desde Vox queremos agradecer públicamente y hacer un reconocimiento a la policía local por la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su servicio. Porque cuando un covellén tiene un problema, no nos llama a los políticos o a los funcionarios, llama directamente a una persona que se pone el uniforme y sale de la calle a asumir la responsabilidad de defender a sus vecinos. Y eso muchas veces es un valor que los vecinos no sabemos ver. Así que nuestros agentes, que son quienes intervienen cuando existe el peligro, de hecho, en muchas ocasiones, en algunas situaciones en las que no nos podríamos ni imaginar encontrarnos a nosotros mismos, y hoy, por tanto, queremos felicitar a estos dos agentes y queremos trasladarles algo que quizá se diga poco, y es que gracias por protegernos, gracias por todo, gracias por cumplir con vuestro deber y gracias por estar ahí cuando más falta nos hacéis.
1: Muchas gracias, señor Mena. Doncs anem a passar a la votació. Vots a favor? Abstencions? Molt bé.
11: La proposta d'acord queda aprovada pels vots a favor dels grups municipals d'Unitat Covellenca, Partit Socialista, En Comú Podem, Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, PP i l'abstenció de la CUP.
1: Moltes gràcies, senyora interventora. Anem a passar al pròxim punt, que és aprovació inicial de la modificació de l'ordenança número 28, reguladora de la reglamentació general dels preus públics i la derogació provisional d'ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la publicitat en els mitjans de comunicació municipals. Li passo la paraula al regidor Carrillo.
13: Sí, gràcies, alcaldessa. En aquest cas, com ja els vaig explicar a la comissió informativa, és un punt rutinari. El que fem és derogar la taxa que hi havia antigament per al tema de la publicitat tant de la nostra ràdio pública com dels nostres mitjans de comunicació, en aquest cas, i aprovar i canviar aquesta taxa per un preu públic i adequar-lo al preu mercat que tenim actualment a la comarca i al país. En aquest cas, és només això, és canviar aquesta taxa per un preu públic, que és el que marca la llei, i adequar-ho als temps que estem actualment per poder fer publicitat. Gràcies.
1: Alguna intervenció? Pues anem a passar a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Els han enviat un correu des de secretaria que hi hauria un altre punt, que era unes modificacions pressupostàries. Hem de votar l'urgència. Senyora secretària, és així? Vol llegir els acords, sisplau, o votem primer l'urgència?
11: Com vulgui, si volen votar primer l'urgència.
1: Anem a votar primer l'urgència, eh? Doncs anem a votar aquesta urgència per entrar en les noves modificacions pressupostàries. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra?
11: La urgència queda aprovada pels vots a favor dels grups municipals Unitat Covellenca, Partit Socialista i En Comú Podem i els vots en contra del grup municipal Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, PP i CUP.
1: Moltes gràcies. Pues anem a passar a aprovació de modificació del pressupost 15/2026, suplement de crèdit financiat a l'expedient 1627/2026-10390. Senyora Corbillo, endavant.
10: Moltes gràcies, alcaldessa. En aquesta ocasió portem també aprovació una modificació pressupostària, un suplement de crèdit de romanent de tresoreria per valor de 490.096 euros i van cap a polítiques de recursos humans per la millora de les condicions de la brigada i la policia local, també per la millora de les voreres del municipi, unes de les necessitats també reivindicades i necessàries que ha reivindicat la ciutadania i ha detectat el govern, diverses polítiques en matèria de cultura i accions per la millora del comerç local amb uns bons per aconseguir moure doncs, aquest consum dintre del comerç local. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem a les intervencions. Senyor García. Senyora Navarrete.
2: Novament, torno a dir-ho, fa falta que pactant convenis, pactant moltes coses amb el personal, al final arriba, farà moltes coses que necessitaran per cultura, etc. No estic dient que no fa falta aquesta modificació pressupostària i que no fa falta aquests diners. Que és vergonyós, que tenim un ple cada dos mesos, que han tingut un pressupost que ens l'han portat fa uns quants mesos i que avui ens passen aquesta modificació pressupostària que, casualitat de la vida, tenim un informe negatiu per la intervenció perquè no han tingut temps de valorar-ho. Perquè he pogut obrir pocs expedients. A vegades em passa que algun expedient no el puc obrir. I aquí, però n'hi ha un que és negatiu, d'acord? Aleshores, ja sabem que vostès tenen majoria, el votaran i tiraran endavant, però tornem a la mateixa queixa. Ja està bé de fer les coses, com deia una, tard i malament.
1: Moltes gràcies, senyora Soler. Endavant.
3: Bé, des de Junts per Covelles votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària. Ho farem per una qüestió de responsabilitat i rigor en la gestió dels recursos públics. Aquest expedient se'ns ha estat traslladat avui a les 2:00 PM, a poques hores abans de la celebració del ple. Estem parlant d'una modificació pressupostària de gairebé 500.000 d'euros, una quantitat prou important perquè els grups municipals tinguem temps d'estudiar-la, analitzar-la i valorar-la adequadament abans d'emetre el nostre vot. A més, la intervenció municipal, com assenyalava la companya d'Esquerra, informa desfavorablement aquesta modificació pressupostària, perquè no ha disposat de temps suficient per fer correctament l'anàlisi de l'expedient i, a més, adverteix d'un possible incompliment de les regles fiscals, una qüestió que tampoc ha pogut avaluar amb deteniment. Intervenció assenyala que, sense haver pogut realitzar els càlculs detallats, aquesta modificació podria donar lloc a l'incompliment de l'objectiu de capacitat de finançament i explica que no pot analitzar-ne més conseqüències perquè ha rebut la informació amb només poques hores d'antelació a la celebració del ple. Per tant, si ni tan sols la intervenció municipal ha tingut temps de materialitzar de material per poder analitzar amb garanties una modificació de gairebé 500.000 d'euros, no es pot exigir a l'oposició que la validem unes hores abans d'haver rebut aquesta documentació. Aquesta no és una manera seriosa de gestionar el pressupost municipal. Les modificacions d'aquesta magnitud s'han de preparar amb temps, justificar correctament, fiscalitzar amb totes les garanties i facilitar als grups municipals la documentació amb prou antelació. Per tot això, hi votarem en contra.
1: Moltes gràcies, senyor Roser. Alguna intervenció? Sí? Anem a passar a la votació. Vots a favor? Vol respondre? Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Senyora secretària?
11: La proposta queda aprovada pels grups municipals d'Unitat Covellenca, Partit Socialista i En Comú Podem.
1: Anem a passar... Anem a passar al control de les mocions. Moció que presenta el grup municipal Junts per Covelles pel reforç i l'estabilització de la policia local de Covelles. Senyor Monsoni, si vol... Senyor Monsoni, si vol... Vale?
3: Sí, des del grup municipal Junts per Covelles presentem aquesta moció per al reforç i l'estabilització de la policia local de Covelles. Fa temps que hi insistim. La policia local de Covelles actualment es troba en una situació on té molts agents en situació d'interinatge. No té prou agents de carrera, no té prou places convocades amb l'adequació amb els habitants que tenim actualment. No s'ha actualitzat aquestes dades i, per tant, està en una situació que necessita reforçar-se i, per tant, nosaltres demanem al ple municipal aquest compromís que, sobretot el govern municipal, pugui reforçar-la el més aviat possible perquè és un tema de la seguretat i la seguretat és un dret bàsic de la ciutadania i necessitem reforçar-la. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyor Mena.
8: Sí, a nosotros, bueno, a mí me gustaría adherirme a esta moción si el señor Monsoni no lo permite.
1: ¿Alguna intervención más?
0: Sí. Muchas gracias. Desde el Partido Popular compartimos plenamente la moción porque, bueno, es algo que hemos reclamado muchas veces y que sabemos que la plantilla de la policía local está con muchas necesidades de tener más efectivos porque estamos en un municipio que se ha duplicado de población, que en verano se nos triplica y seguimos con los mismos agentes de hace 20 años. Entonces, es un hecho que, además, como muy bien decía antes, cuando nos pasa algo, todos, a quien primero, tanto los que están en contra de la policía y cuerpos de seguridad, ¿a quién llaman cuando pasa algo? A la policía local, que son los primeros que siempre están ahí. Y desde luego, por supuesto, todo nuestro apoyo a ellos y apoyarlos a ellos es apoyar a todo el municipio, no es apoyarlos a ellos, sino que necesitamos refuerzos porque el municipio se nos ha hecho grande y no podemos estar como 20 años atrás. Gracias.
1: Muchas gracias, señora Navarrete. Señora Pineda.
14: Bé, bona tarda. Miri, jo seré breu. A més, podria parlar de tot el que s'ha fet entorn a la policia local durant aquest temps que portem de legislatura. I a més s'ha fet amb una policia local que no té representació sindical i nosaltres els hem deixat, inclús el senyor Meno pot corroborar, que a vegades hem fet reunions i hem convidat a la policia local per poder fer partícips de moltes d'aquestes opcions. Bueno, com vostès diuen en l'enunciat, estabilització. Miri, només li diré que s'han publicat darrerament l'oferta pública on hi surten 9 places per estabilitzar la plantilla de la policia local i bé, la resta és valorable, està clar, eh? Tot el que vostès diuen a la moció, que més agents, més policia, més tot això ho compartim, és valorable, però més li diré que també en el pressupost 26 s'ha posat una plaça més d'agent i una plaça més de caporal. Sí, són poques, és veritat, però tenim l'augment de personal que podem fer i que podem tenir. I nosaltres vam dir, o ens vam comprometre, a que en els pressupostos que anéssim intentaríem anar apujant els agents mica en mica. Vostès fa dies, pocs, per això, pocs, que ja estan en campanya, i només els hi vull dir que abans de prometre, perquè estic veient que el seu grup, i ara em refereixo només al grup de Junts, nosaltres, estan prometent moltes coses. I jo els hi dic, valorin, els hi dono un consell, ja sé que sóc ningú per donar consells, però sí que els hi voldria dir que valoressin les propostes, perquè les promeses s'han de poder complir i s'han de valorar econòmicament abans de fer volar coloms. I acabo dient-li que sí, la policia local és molt important i és molt important pel municipi i continuarem fent esforços per millorar-los, com en altres llocs de la casa. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Pineda. Senyor Carrillo, endavant.
13: Sí, en aquest cas, bueno, del grup municipal socialista compartim una part fonamental de la moció, no ho podem dir. O sigui, que necessita una policia local estable, suficient i adaptada a les necessitats d'un municipi pues, que ha crescut considerablement. Això ho tenim clar tots i crec que no és res que no es pugui dir, no? Que vol reduir la temporalitat sempre que sigui possible, per suposat, retenir professionals, garantir les diferents torns i potenciar una policia de proximitat, empreses a barris, a urbanitzacions, etc. Això crec que ningú d'aquest plenari pot dir que no. Per tant, no hi ha discussió en aquest tema. Però també hem de ser rigorosos, així que sí que hem dit, des de la part com a govern hem de ser rigorosos. Una partida policial no reforça simplement aprovar una moció. Arribem aquí, fem una moció, és molt maco, titular molt maco, però no es treballa així. Calen places creades, calen pressupostades, calen processos selectius, cobertura de vacants, planificació de recursos humans i tot un seguit d'administracions corresponents pues, que dins de l'administració aquests processos tenen uns terminis i unes limitacions que no podem ignorar. Durant aquesta legislatura hem fet augment de la policia local, que ens hauria agradat fer més, per suposat, quin govern pot dir que això no li agradaria, està clar, però tenim limitacions i no tot es pot aconseguir d'un dia per l'altre. Per això no volem contribuir a generar expectatives de que després l'Ajuntament no pugui complir, com en 3 mesos poder portar aquí un pla preparat i específic per millorar la policia local de com estem ara a una policia que ens agradaria a tots tenir amb 50-60 agents, que no tocaria, no? Però hem de ser rigorosos i és per aquest motiu que nosaltres votarem en contra d'aquesta moció, perquè considerem que els terminis són molt reduïts i com a govern no podem dir vinga, endavant i després no complir-ho, només per això. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Carrillo. Sí, clar. Sí, clar.
2: En resposta al vostre grup, al seu grup de Junts, vau preguntar com justifica el govern la reducció del pressupost destinat al Departament de Seguretat Ciutadana en un context de manca d'efectius i de recursos? Aquesta és la pregunta. I la resposta del govern és: hem augmentat la previsió de pressupost per al 2027 i de ser aprovat serà el pressupost més elevat de la legislatura. És a dir, això és pilotes fora, el del 2027. No sé, mirin bé, eh? Estan dient que estan fent moltes coses, però m'estan dient que ens hem d'esperar el 2027.
1: Endavant, senyor Montsoni.
3: Sí, gràcies. Respecte al que m'ha contestat el senyor Pineda, li agraeixo el bon to i el respecte, malgrat no comparteixo el contingut del que ha dit, no? Perquè vostès diuen que convoquen places, però tenim un altre problema, que és que s'han de remunerar correctament els policies locals del nostre municipi, perquè si no, aquestes places que es convoquen es formen els nostres agents i després, a la primera oportunitat a la zona que tenen, que a la zona és fàcil veure qualsevol municipi, que hi ha unes millors condicions laborals a nivell econòmic, a nivell de recursos, doncs se'ns en van els nostres agents a altres municipis. Els formem des de Cubelles, se'n van a un altre municipi i el talent se'ns escapa. Això és un problema estructural que tenim amb la nostra policia local, que necessitem remunerar-la correctament perquè es quedi el talent a Cubelles i que les places que convoquem es puguin quedar permanentment i tinguem una policia amb experiència al nostre municipi en molts anys i que tingui ganes de seguir fent servei al nostre municipi. I després, dir-li a vostè, senyor Pineda, que diu que ja estem fent campanya i que nosaltres les promeses que estem fent s'han de complir, però vostès van fer un pla de mandat, a l'inici del mandat, que van exposar públicament. Jo tinc aquí davant el seu pla de mandat. Si volen, els hi passo a llegir. No acabaríem aquest ple, ens aniríem a mitjanit. Totes les propostes que vostès han posat en aquest pla de mandat i que no han complert. Per tant, sisplau, senyor Pineda, abans de demanar als altres que complim o no complim promeses quan no tenim cap responsabilitat de govern, apliquin vostè i vostès apliquin-se primer el seu pla de mandat, perquè estem a 9 mesos de les eleccions i vostès, si fem una lectura pública i qualsevol persona que ens estigui escoltant pot posar pla de mandat govern de Cubelles 2023-2027 al Google i pot llegir-lo, veuran que hi ha un munt de promeses no complertes i que vostès potser posaran molts cartells com van fer les anteriors eleccions, a tot Cubelles, quan faltin pocs mesos per les eleccions, de farem això, farem això, farem això, farem això, però crec que ja no se'ls creurà ningú perquè vostès han demostrat la seva mala gestió.
14: Sí, no, jo només contestar-li allò dels cartells. Està clar, cadascú posarà el que posi, la gent es creurà el que es cregui i cadascú votarà el que tingui que votar. I cadascú es creurà en cadascú. I després l'altre, és que no sé si dir-li, però al final crec que li haig de dir. En aquest crèdit últim, que la regidora ha fet esforç en portar-lo a terme, d'Hisenda, a l'últim moment, i contempla. Vostè suposo que se l'ha llegit, perquè encara que li hagi arribat a les dues, suposo que coneixent-lo ha fet l'esforç de llegir-se'l, i si s'ho ha mirat bé, comporta ja un acord que hem arribat amb la policia local i un acord que hem arribat amb la brigada municipal. I per això he fet tant èmfasi que en l'últim moment entrés. Perquè l'acord s'ha de portar a plenari, però aprovant-ho ara tenim un mes d'exposició pública i tindrem els diners per poder fer aquesta aportació als companys i companyes de la policia. O sigui que vostè ha votat en contra d'un augment de la policia i de la brigada municipal. Pa que lo sepa.
1: Anem a passar la votació. Senyora secretària, podem parlar un moment, vostè i jo, tal com he quedat? Interrompim un moment el ple. Anem a passar la votació? Ah, vale.
12: Sí, hoy hemos reconocido la profesionalidad y el trabajo de dos de nuestros agentes y nos parece perfecto, por supuesto, pero hay una pregunta que este gobierno debería hacerse. Y es que, ¿de qué sirve condecorar a nuestros policías si luego no le dotamos de los medios suficientes y de agentes suficientes en la calle? Porque al final, a quienes nos protegen hay que protegerlos y hay que reconocerlos, por supuesto. Pero un ayuntamiento que muestra el respeto hacia su policía local cuando les dota de efectivos, les dota de medios y les dota de unas buenas condiciones laborales.
1: Moltes gràcies, senyor Mena. A la pròxima vegada que s'alteri l'ordre a la sala, haurem de desallotjar-la. Amb molta greu, eh? Moltes gràcies. Passem a la pròxima moció. Moció que presenta el grup municipal del PP de Cubelles per la millora de l'accessibilitat de les voreres. Què? Sí, anem a passar la votació. Vots a favor? Anem a passar la votació? Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Anem a passar la propera moció. Si es pot escoltar, clar. Moció que presenta el grup municipal. Ho té clar, senyora secretària? Estava parlant el senyor Mena.
11: Pot repetir el seu vot, la senyora Esther Soler, sisplau? Senyora Soler, aquí, el sentit del seu vot, a favor.
15: Doncs bé, ara mateix no ens arriba senyal des del Centre Social Joan Roig i Piera.
1: Moció que presenta el grup municipal del PP de Cubelles per la millora de l'accessibilitat de les voreres. Per la recollida de residus, sí. Sí, disculpi. Moció que presenta el grup municipal de Junts per Cubelles per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus.
3: Bé, gràcies. Des del nostre grup municipal presentem una moció perquè al final tots som conscients en aquesta sala, els que estem, de que la nova recollida de residus ha generat un impacte molt important al nostre municipi. No diré que tothom està descontent, però crec que una gran majoria pel que hem vist sí. I per no dir elucubrar sobre coses que no sabem, nosaltres volem fer una enquesta, que al final pot ser una enquesta que no costi ningú recurs públic, gratuïta, online a la web de l'Ajuntament, amb algun identificador, on es pugui valorar, perquè al final és qüestió de voluntat política, si es deixa valorar a la ciutadania o no, de la seva percepció sobre el nou sistema de recollida de residus, que tothom pugui decidir si ha estat correcta, encertada o no, i si no ha estat encertada, que pugui dir cada ciutadà i ciutadana els comentaris que consideri de per què no ha estat encertada, no? Per la ubicació dels contenidors, per la qualitat del servei, pel funcionament, etc., la freqüència de recollida de brossa. Volem veure on estan les mancances en aquest sistema de recollida per millorar el sistema i que els ciutadans de Cubelles deixin de patir i deixin, d'alguna manera, doncs, de patir diàriament aquest sistema que nosaltres considerem com a grup municipal que ha estat un desastre i que, per tant, s'ha de millorar moltíssim o s'ha de canviar. I, per tant, per valorar objectivament totes les persones que estan d'acord o en contra d'aquest sistema de residus i en quin grau i amb quines observacions i amb quins suggeriments i incidències proposen, nosaltres proposem al plenari de que es voti aquesta moció i convidem a totes les persones que volen escoltar a la ciutadania sobre aquest tema i molts més, però al final és un tema que afecta tot el poble, és un tema determinant. Entenem que la ciutadania no pot ser consultada cada dia per qualsevol cosa de menor incidència, però per temes de poble, per temes que afecten greument a la ciutadania, en la que s'ha manifestat molts cops, vam tenir el ple anterior, ple de persones de Cubelles manifestant que vostès crec que van ridiculitzar-les perquè van dir que eren tots de Cunit, no? Quants d'aquí són de Cunit? Quants d'aquí són de Cubelles? Que aixequin la mà els de Cubelles. Aquests són de Cunit? Avui crec que han vingut tots de Cubelles, no? Doncs a l'anterior també. I per tant, vostès deixin de ridiculitzar les manifestacions ciutadanes, les persones que estan preocupades per el seu dia a dia, perquè vostès els dificulten, i deixin que s'expressin, i deixin que es comuniquin, i prenguin nota i escoltin molt bé el que diu la ciutadania, perquè si no els acabarà passant factura electoralment. Gràcies.
1: Endavant, paraules? No? Vostè tampoc? Vostè tampoc? Senyor Soler? Vostè sí?
16: Sí, jo sí. A nosotros nos parece una buena propuesta, una propuesta muy sencilla, hacer una valoración del 0 al 10 acerca de cuál ha sido el resultado y que los vecinos puedan hacer una evaluación del servicio. Efectivamente, spoiler, un 0. Pero ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el gobierno está el Partido Socialista. Ya sabemos cómo es el Partido Socialista con las encuestas, que igual la encuesta nota un 12. Esto puede ser, se puede convertir en el fin de los contenedores, pero aún así nosotros votaremos a favor.
1: Moltes gràcies, senyor Mena. Senyor Cardino, sisplau.
13: Sí, en aquest cas, del grup socialista, el que no podem fer tampoc és negar els problemes que ha presentat el nou sistema de recollida de residus, que s'està implantant i que s'estan fent les modificacions que pertoquen per tal d'intentar que aquests problemes que han sortit es vagin solucionant. I respecte d'un sistema que no ha funcionat, com haurem de funcionar en algunes vegades, ubicacions que s'havien revisat i s'han revisat, punts on les freqüències semblaven que eren insuficients i s'està revisant també amb la Mancomunitat, incidències vàries que han anat sortint i que aquest govern, bueno, som coneixedors, no? Nosaltres també, i els professors del govern, ho hem traslladat, ho hem parlat, dins del nostre govern municipal. Per tant, darrere aquesta moció hi ha preocupació, sí, i tant, i la ciutadania està aquí i ens ho diu, ens ho va dir en el ple passat i ens ho diu en aquest ple. El que no compartim, la veritat, és que en aquest moment la resposta prioritària que s'ha de donar a la ciutadania sigui obrir una enquesta, de veritat, per confirmar, pues, un tema que ens ho diuen aquí mateix en aquest ple i que molta gent ho diu en aquest cas. Crec que la ciutadania ja està parlant, que ho fa amb queixes, que ho fa amb instàncies, trucades, quan es troben pel carrer. No sé, jo crec que el que ara toca és convertir tota aquesta informació en actuacions concretes que estem treballant en aquest cas. Nosaltres, per tot el socialista, treballem des del govern perquè revisi aquestes ubicacions, que han pogut generar algun tipus de desavenença, que s'adaptin les freqüències on sigui necessari i que reforci la neteja dels punts de contenidors que poder hi ha hagut alguna queixa. Per tant, formar part del govern no significa dir que tot funciona perfectament i correctament, només faltaria. Significa, pues, assumir, no?, i treballar perquè això funcioni i funcioni millor. I crec que és la finalitat que tots hauríem de tenir aquí en aquest ple municipal. El portal de ciutadania està clar que és imprescindible i crec que ho fem, i com a regidor de transparència ho fem molt. Però després d'escoltar-la, el que hem de fer és actuar, que és el que estem intentant fer dins del govern municipal. Covella que necessita, crec que no és una qüestió d'opinió sobre un paper, que tampoc ens dirà res nou, crec que és el que sabem tots aquí, sinó aquesta gestió tècnica, l'exigència contínua i ferma davant de la comunitat i la nova empresa que està gestionant el tema de la brossa. Per tant, nosaltres el que estarem aquí és per defensar aquest bon servei que hem de donar i retocar tot allò que s'ha de retocar d'aquest nou sistema que s'està implementant en aquests moments. Perquè entenem i compartim el malestar veïnal, però sabem que els canals de participació ja existeixen i que els problemes els resolen gestionant i no fent ni mocions al ple ni fent campanyes a xarxes socials. Això és ja de dir. I són per aquests motius només que votarem en contra d'aquesta moció. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Carrillo. Anem a passar la votació. Vostè? No parla.
3: Sí, gràcies, senyor Carrillo, pels comentaris. Entenc, vostè ha dit que ha reconegut que el sistema no ha funcionat i li agraïm, perquè al final el primer pas és reconèixer els errors, però no sé si parlava vostè en nom de tot el govern o en nom només del Partit Socialista. Si només és del Partit Socialista, ens agradaria també que els altres membres del govern, si volen, ens expressessin la seva opinió de si ha funcionat o no ha funcionat, perquè clar, si mig govern creu que ha funcionat i mig govern creu que no ha funcionat, crec que al final les solucions seran més complicades de dir. I després vostè diu que no cal l'enquesta, perquè com que ja tothom sap doncs, que no ha funcionat, doncs no cal l'enquesta. Però nosaltres a l'enquesta, si s'hi fixa també, és interessant perquè posem no només puntuació global del 0 al 10, sinó també que la ciutadania es manifesti sobre si les puntuacions específiques de diferents aspectes, com la quantitat de contenidors, si és l'adequada, la ubicació dels contenidors, si és l'adequada, el funcionament dels contenidors, la freqüència de recollida de brossa. Per tant, ens permet aquesta enquesta saber aquest descontent que hi ha generalitzat, en quins punts és més urgent, en quins punts hi ha més, que diguéssim, descontent, i per tant, quins són els més prioritaris per poder abordar, entenent que és un sistema complex de millorar, complex de reformar, però que hem de començar de diferents maneres i ens ajudaria molt, crec jo, a focalitzar aquests punts. Per tant, crec que segueix sent necessari que es faci aquesta enquesta i els animem a votar a favor. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Anem a passar la votació. Vots a favor de la moció? Abstencions? Vots en contra?

0: Doncs bé, ara per ara no ens arriba contingut des del Centre Social Joan Roig i Pere.
1: Han votat en contra els grups municipals Unitat Covellenca, Partit Socialista de Catalunya i En Comú Podem, i a favor el grup de Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, Partit Popular i la CUP.
2: Moltes gràcies. Anem a passar a la següent moció. Moció que presenta el grup municipal del PP de Covelles per la millora de l'accessibilitat de les voreres.
3: Muchas gracias. Gracias. Desde el Partido Popular de Covellas presentamos esta moción para la mejora de la accesibilidad en las aceras. Realmente, a nivel personal, me siento pues fatal de tener que traer a un pleno una moción que es algo de lógica, que no deberíamos tener que defender algo que es pues el derecho de todos los ciudadanos, de poder ir por la calle tranquilamente, de las personas con minusvalía que puedan acceder, que las personas que van con el carrito puedan ir por las voreras tranquilamente, porque en estos momentos no se puede, las aceras están fatal, y que tengamos que defender algo tan de lógica, pues realmente es bastante lamentable. Voy a la moción y esperemos que todos seamos conscientes de que es algo que aquí no importan las ideologías. Aquí venimos a defender al municipio y es lo que nos ha de importar a todos. La exposición de motivos es la siguiente. Covellas tiene un problema grave y visible de accesibilidad. Numerosas aceras del municipio se encuentran en un estado lamentable. Baldosas levantadas por raíces, desniveles, estrechamientos por postes y señales, rebajas inexistentes en los pasos de peatones y falta de mantenimiento general. Esta situación impide o dificulta enormemente la circulación segura y autónoma de personas con movilidad reducida y usuarias de sillas de ruedas, personas mayores con andador o bastón, familias con cochecitos de bebé, en general cualquier vecino. Esta situación no es solo una cuestión de comodidad, sino de derechos, seguridad y cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal, Real Decreto 505/2007 y Orden 851/2021. El Ayuntamiento tiene la obligación legal de garantizar itinerarios peatonales accesibles. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras nuestros vecinos tienen que bajarse a la calzada para poder circular. Por todo ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular proponemos los siguientes acuerdos. Primero, instar al equipo de gobierno a realizar en el plazo máximo de 60 días una auditoría técnica del estado de las aceras y de los itinerarios peatonales accesibles de todo el municipio, con un mapa de puntos críticos y peligrosos. Segundo, elaborar un plan de choque de accesibilidad dotado económicamente en el presupuesto vigente y en el que priorice la reparación urgente de aceras levantadas y con agujeros, la instalación de rebajas accesibles en todos los pasos de peatones, el ensanchamiento donde sea posible y la retirada de obstáculos que impidan el paso de una silla de ruedas. Que dicho plan se elabore con la participación del Consejo de Personas con Discapacidad, entidades de mayores y vecinos y se publique en la web municipal con un calendario de actuaciones por barrios. Gracias.
2: Moltes gràcies. Alguna paraula al respecte? No?
4: Totalment d'acord. Estem absolutament d'acord amb aquesta moció. Ja li dic jo que no crec que prosperi, perquè a més s'han col·locat això de 60 dies, això és impossible, ja li dic ara, és una quimera, però per nosaltres endavant, jo al 100%, ja ho saben vostès, però probablement ens quedarem sols l'oposició. Allà lo dejo.
2: Alguna intervenció més?
5: Sí, en aquest cas bueno, podem diferenciar dues qüestions, senyora Navarrete, de la seva moció. Una cosa és el problema que plantegen vostès com a Partit Popular i una cosa són les mesures concretes que proposa. És evident que Covelles doncs, té el punt del municipi on les voreres, paviments i els itineraris germinants doncs, necessiten millores, està clar, igual que aquí a molts llocs. I és especialment important, quan parlem, té raó, de persones amb mobilitat reduïda, gent gran, famílies amb cotxet, etc. Per tant, no negarem una realitat que tots podem veure, no? Que fa falta fer aquesta situació de les voreres. Avui recordo que hem passat per aquest plenari una modificació pressupostària, dos, per fer asfalt i fer voreres, que ho hem aprovat amb els vots del govern, no de l'oposició, no passa res. Per tant, intentem fer aquesta planificació d'anar millorant aquestes voreres amb tot el que podem. Ara bé, la moció planteja fer aquesta auditoria en només 60 dies, no? Una auditoria tècnica de totes les voreres del municipi i a partir d'aquí aprovar un pla de xoc amb dotació econòmica sobre el pressupost vigent. Senyora Navarreta, governar també significa ser rigorosos amb allò que aprovem i per això aquesta moció no li podem aprovar. Per tant, és molt fàcil escriure la moció, però portar-la a terme és bastant difícil. No ha acabat, senyora Navarrete, sisplau. El que no explica vostè és quants recursos tècnics requereixen aquesta auditoria, quin cost tindrà aquest pla, quines partides pressupostàries proposa modificar, ni quins projectes considera prioritaris. Fixar terminis sense explicar com es poden complir no és una planificació. És un titular que queda molt bé i de cara a cara venen eleccions, jo ho entenc, senyora Navarreta, però clar, necessitem una planificació més seriosa en 60 dies, no ho podem fer i per això no li podem aprovar. Està clar que necessitem una planificació de millora de l'espai amb criteris tècnics, prioritats clares i pressupost. Per tant, l'accessibilitat necessita inversió, planificació i gestió. No terminis arbitraris de 60 dies per fer una auditoria que vostè sap perfectament, igual que li ha dit la senyora Soler, que és impossible. I per aquests motius votarem en contra de la seva moció. Vale. Senyora Navarrete, gràcies.
3: Moltíssimes gràcies. Bueno, pues ya, si usted el problema que pone son los 60 días de la auditoría, pues vamos a cambiar esos 60 días por los que usted nos diga. Si son en lugar de 60, 120, por mi parte ningún problema en cambiar ese punto de la moción, pero vamos a ponernos a trabajar en ello. Dice que es lo único que le preocupa, los 60 días. Pues vamos a dar el margen que usted considere. Gracias.
2: No, espera que parla.

0: Respecte, sisplau. Respecte, sisplau.
1: Ya mirando las noticias a la tele, ya lo sabéis.
2: En fin, por ello no voy a extenderme con toda la moción. Entiendo que ya se han informado suficiente por la tele, como bien ha dicho el buen señor. Y presentamos al Pleno la siguiente moción en apoyo a nuestros compatriotas de Ceuta para reafirmar que Ceuta y Melilla son irrevocablemente España y que su soberanía no es ni negociable ni está sometida a discusión. Y que cualquier ataque contra cualquiera de estas ciudades españolas constituye un ataque contra toda España. Y condenar la invasión y el ataque mediante actos de guerra híbrida por parte del Reino de Marruecos contra España. Y manifestar el total apoyo y la plena solidaridad con las familias españolas de Ceuta y Melilla, así como el reconocimiento a los militares, guardias civiles, policías y demás servidores públicos destinados en Ceuta que han afrontado la invasión de la ciudad. Cierre la puerta al salón.
0: Quines faltes de respecte, increïble, eh? Espera, que ara se'n van. Alguna intervenció? Endavant.
3: Bé, només dic que jo no he rebut les mocions, per tant no les he pogut llegir, més enllà dels títols que si són públics sí els pot llegir tothom. Però bé, quan he llegit els títols, evidentment ja aquesta moció ja feia feredat. És increïble que a cada ple ja hagi de sortir una moció de Vox a la qual, lluny de preocupar-se pels problemes dels veïns i les veïnes, ens vulguin fer creure que tots els mals és culpa de la immigració. Clar, no fos cas que algú assenyali les elites i perdin la poltrona. I és que l'extrema dreta ens insisteix cada dia a parlar de les pors i les banderes per no parlar dels problemes reals que té la gent, que és el que ens està demanant aquí avui la ciutadania. Però és que, en realitat, les polítiques migratòries de la Unió Europea, com hem vist aquests dies a Ceuta, el que han causat són més de 140 morts a les fronteres de Ceuta, més de 140 immigrants morts intentant fugir del règim marroquí, més de 140 persones que buscaven fugir de la misèria, més de 140 persones que fugien de l'espoli que els països del nord global cometen o cometem contra els països del sud. I és que és evident, com ha vist avui clarament la gent, que aquesta moció no va de protegir ningú, va d'utilitzar el racisme simplement per dividir les classes populars, les classes treballadores i d'encendre un foc que només beneficia a ells i als elits que ells representen. I avui ja ha dit la mentida que era bien que diria, que era parlar d'invasió. I si l'única invasió que va patir Ceuta és per la qual avui és part de l'estat espanyol. Perquè Ceuta va ser invaïda pel regne de Portugal i després, quan Felip II hereta la corona de Portugal, Ceuta passa a ser castellana. Des d'aleshores no hi ha hagut cap mena d'invasió. Per tant, els nacionalistes espanyols en sabeu prou de conquestes invasions com per haver de confondre el que ha passat a Ceuta amb una invasió. I bé, no s'ha dit, m'esperava que sortís, però sí que, si no ho has dit a xarxes, ho han dit els seus companys de partit per les xarxes, que arran d'aquesta entrada han augmentat considerablement el nombre de violacions a Ceuta. Sí, això és cert, però no com ens ho expliquen vosaltres. Precisament les víctimes són les pròpies immigrants, que quan parlem de la policia elles no poden anar a denunciar, perquè si van a denunciar les envien a un CIE a l'espera de ser deportades. Per tant, regularització per totes les persones migrants. A Cubelles, a Ceuta i arreu del món. I bé.
0: Silenci, sisplau.
3: Sí, sí, ho sé.
0: Silenci, sisplau.
3: Evidentment, però com el feixisme està arribant arreu de la Unió Europea, hem d'evitar també que arribi a Cubelles.
0: Silenci, sisplau, que està parlant el regidor.
3: Desmentir les mentides que constantment ens porta aquest senyor aquí. I bé, també el que seria important i el que cal és posar fi d'una vegada als atemptats terroristes que l'espanyolisme està cometent en el territori de Ceuta, com incendiar zones acampades, disparar trets a menors edats o evitar que arribi l'ajuda humanitària quan més ho necessita. I i evidentment votaré en contra d'aquesta moció.
0: Alguna intervenció més, senyora Garrete?
4: Sí. Gràcies. Bueno, nosotros votaremos a favor de esta moción porque realmente nos ponemos en el lugar de todos los habitantes de Ceuta y es cuestión de pensar, ¿dejarían ustedes salir a sus hijas? ¿Saldrían ustedes tranquilamente a la calle? Lo que está pasando realmente se ha escapado totalmente de las manos y tenemos que dar todo nuestro apoyo a todos esos habitantes que realmente no pueden salir, no pueden ir al colegio. Y lo que yo pediría, ya que alguien ha dicho que ya se está viendo por televisión, realmente por televisión se está viendo lo que están sufriendo los ceutís. Están sufriendo y a ellos es a los que tenemos que escuchar, a su día a día, al que no pueden salir a la calle, a toda la problemática que están teniendo. Y entonces,
5: lo que estamos sufriendo nosotros que no podemos salir a la calle, con las carreteras como las tenéis.
0: Respecte, si estàs... Quan estàs ja? Bueno, anem a passar... Senyor Pineda, endavant. Senyor Soler.
6: Simplement... Sí, perdó, eh? Simplement, Esquerra no votarà mai una moció d'odi. És cert, estem a Cubelles. Vostè em va dir una vegada una moció que vaig portar que me centrés en Cubelles i vostè no para de portar-me aquí coses ideològiques del seu propi partit. Ja ho sap, li vaig dir una vegada. Jo no sóc millor que ningú, vostè no és millor que ningú i una persona de Ceuta no és millor que la nena que arriba d'allà perquè l'han enganyat, d'acord? Això són problemes de polítiques de dos països que ho fan fatal els dos països perquè és una política exterior horrorosa, perquè això s'hauria d'haver aturat allà. Però tenim el que tenim i les ONGs allà és una vergonya, no donen abast a ajudar la gent. I no donen abast, i s'està morint la gent. I és el que m'ha dit el company, una nena, una dona no sap si quan es lleva pel matí si arribarà a la nit o quan a la nit què li pot passar a la nit o si l'únic problema que té és menjar un tros de pa o beure un got d'aigua. D'acord? No fem populisme, perquè miri què passa, que el populisme se'l menjarà. Gràcies.
0: Moltes gràcies, regidora. Endavant.
7: Bé, nosaltres des de Junts, el grup municipal Junts per Cubelles, vam dir a l'inici del mandat que no valoraríem cap moció que no sigui parlar de Cubelles. És a dir, vostès entenc que hi ha partits que volen presentar mocions per parlar de coses que ja es parlen als parlaments i que es solucionen als parlaments. Aquí crec que tota la ciutadania que està present i la que ens escolta des de casa el que vol és que se solucionin els problemes de Cubelles i per tant el que estem és per parlar de coses de Cubelles i nosaltres com que només ens interessa parlar del municipi ens abstindrem amb qualsevol proposta que no sigui parlar de Cubelles perquè volem no perdre el temps i fer debats estèrils crispant-nos i tirant-se els plats pel cap a qualsevol formació política quan no podem solucionar coses que es tracten a altres instàncies i que sí, en canvi, hi ha molt a solucionar el desgovern que estem patint a Cubelles. Gràcies.
0: Senyor Pineda, endavant.
8: Primer de tot, molt ràpid, crec que els que estem aquí, i molts, potser excepte Junts, que no, aquestes mocions no li van ni li venen, som demòcrates i ho hem de demostrar parlant, i ho hem de combatre, aquests discursos els hem de combatre tots, amb la paraula, i deixar-los que parlin, i combatre'ls amb la paraula. Dit això, des del grup de comuns votarem en contra d'aquesta moció.
0: Respecte, sisplau,
8: ho farem
0: parlant un regidor.
8: Perquè parteix d'una situació real, és veritat, i preocupant, però la converteix deliberadament en un relat de la por, la confrontació, la criminalització de les persones migrants. El text parla d'invasió, d'atac i fins i tot de guerra híbrida i acaba proposant expulsions immediates, més murs, més barreres i una militarització a la frontera. Nosaltres condemnem que el govern del Marroc utilitzi la migració com instrument polític. Però una cosa és denunciar aquesta actuació.
0: Silenci,
8: i l'altra, molt diferent,
0: és
8: convertir
0: regidor, per
8: les
0: favor.
8: Persones migrants en enemics. No acceptem aquest marc. La seguretat i el control de fronteres s'han de garantir amb legalitat, en cooperació, en diplomàcia i respecte als drets humans. I les persones hem de ser tractades individualment amb garanties, especialment quan hi ha menors o possibles sol·licitants d'asil. Aquesta moció no busca només donar resposta a una crisi fronterera. Busca alimentar un discurs de la por i assenyalar que Vox utilitza sistemàticament això contra la immigració. I nosaltres no contribuirem a aquesta normalització. És per això que li votarem en contra d'aquesta moció. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Carril, endavant.
9: Està clar que això no és un tema de Cubelles, però el que no podem fer, i sento molt pel públic, és deixar que aquesta gent de Vox emeti aquests missatges xenòfobs i de tot. Senyor Mena, Ceuta i Melilla són Espanya, ho sap tothom, o sigui, no sé, ho pot mirar on vulgui, no sé vostè on mira o no mira, però sí, Ceuta i Melilla són Espanya i punt, i ja està, i això no té cap discussió, no ha de portar aquí vostè una moció per dir si Ceuta i Melilla és Espanya o no és Espanya, això està clar, crec que ningú d'aquí de la sala ho nega en cap moment. Però clar, és que la seva moció parla, ja ho ha dit el meu company, d'invasió, de guerra híbrida. Hòstia, senyor Mena, no estem parlant d'invasors, som naturalment persones que busquen una vida millor, ¿vale? I oportunitats que no tenen a l'altra banda de la frontera. Home, i és una autèntica barbaritat plantejar coses com una resposta armada durant l'arribada d'aquests joves menors i gent que ve d'altres països. Home, no sé. Està clar que un responsable ha de mirar les fronteres, reforçar els mitjans de seguretat, combatre les màfies, només faltava, ja ho fan, ja ho fem. Però home, senyors de Vox, no acceptem la falsa elecció que pretén Busquets en aquesta moció. I no pot ser més. És que em sembla una vergonya la seva moció i l'enfoc que fa en contra del migrant. Em sembla una verdadera vergonya i crec que això s'ha de dir sempre en contra de vostès. Definitiva, evidentment votarem en contra de tota moció que porti vostè i més amb això. I no m'estranya que la senyora Navarrete del Partit Popular li doni suport perquè ja ho estem veient també a la política nacional. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Carrillo. Senyora Corbina, endavant, sisplau.
10: Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, senyor Mena, a nosaltres ens hagués agradat centrar-nos en Cubelles, però vostè un cop més porta una moció que ha presentat a tot l'estat espanyol, al seu partit, per tant ens aboca a parlar d'un tema que és real. Per nosaltres volem deixar constància que hi ha hagut una crisi migratòria, per tant donem tot el suport a la ciutadania de Ceuta i Melilla i tot el suport també als cossos de seguretat. I ara bé, no podem aprovar una moció que dona èmfasi a paraules com invasió, aquesta paraula reiterada en el seu discurs que l'agafen amb aquesta estratègia de tenir aquesta connotació bèl·lica i que ens porti a imatges de guerra i imatges de violència. I això només aporta un sentiment d'odi cap a aquestes persones. Per tant, no podem aprovar una moció en la que es fomenta l'odi. Hi ha una crisi migratòria, sí, però no hi ha una guerra. Està el regne del Marroc de Mohamed VI, que ha utilitzat a 80.000 persones vulnerables com a instrument de pressió per fer mal al govern de l'estat espanyol.
0: Respecte,
10: i fer mal a la seva ciutadania. Aquí s'ha de posar el focus en el que reivindiquem, que són polítiques exteriors més fermes davant d'aquest xantatge migratori que estem patint pel Marroc. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies. Si no, anem a passar la votació? Vale.
2: Sí, voy a intentar contestar a todo lo posible, a ver si me es posible. Bien, señor Carrillo, sus palabras son como un puñal para mí. Me solidarizo con la señora B2. Ahora entiendo el puñal que la ha clavado por la espalda para apartarla de la candidatura de 2027. Sé lo que duele. Bien, ¿a ustedes les gusta el fútbol? ¿A ustedes les gusta el fútbol? No sé si conocerán a Dani Olmo. A los que les guste seguro que sí. Jugador del FC Barcelona, de la selección española y reciente campeón del mundo. Pues bien, Dani Olmo el otro día en el Ayuntamiento de Tarrasa, su ciudad natal, dijo unas palabras muy acertadas en las que dijo que somos un país en el que las cosas buenas nos unen y que también deberían unirnos las difíciles. Y eso es una lástima que hoy no se esté haciendo aquí. Es una lástima que precisamente en una situación en la que están pasando nuestros compatriotas ceutís, el gobierno de Cubellas esté mirando para otro lado y dándole la espalda. Si en Cubellas hubiese ocurrido lo mismo, que 20.000 personas entraran por la fuerza a Cubellas y tuviéramos... Sí, sí, sí. Y entraran por la fuerza en Cubellas y se quedaran 2.000 personas en la playa, veríamos lo que dirían ustedes. ¿Ustedes no han visto las imágenes? Tanto que dicen, no, que son las pobres niñas las agredidas. ¿No han visto las imágenes? ¿No han visto quiénes son los que están ahí? ¿No han visto las imágenes? ¿No dicen que ven la tele? Pues precisamente las 35 agresiones sexuales, las 35 agresiones sexuales que han habido, nosotros las condenamos. Y aquí lo primero que debería haber hecho este gobierno es condenarlo. Pero no, aquí lo que se está haciendo es mirar para otro lado. Y precisamente es totalmente compatible el presentar una moción de apoyo a nuestros compatriotas de Ceuta y mirar para el pueblo. Es perfectamente compatible, como lo veremos en la siguiente moción. Es perfectamente compatible. Y si no es una invasión el que entren 80.000 personas por la fuerza en una ciudad de 80.000 personas, ya miran ustedes qué es lo que es. Que en Marruecos no hay guerra. Que Marruecos es un país que está organizando un mundial.
0: Anem a passar a la votació. Vots a favor de la moció? Abstencions? Vots en contra? Sí, ara m'han aplaudit. Moció que presenta el grup municipal Vox per la instal·lació de reductors de velocitat a l'urbanització del Corral d'Ancona. Senyor Mena, quan pugui, quan ho tingui.
2: Sí, sí, sí. Sí, los vecinos de Corral d'Ancona llevan tiempo reclamando la instalación de medidas de calmado de tráfico. Hace poco vimos cómo se hizo una campaña con bandas de reductoras de velocidad en toda Cubellas y se instalaron bastantes bandas de reductoras de velocidad, incluidas algunas, unas cuantas en la misma calle. Y la sorpresa fue que en Corral de Ancona, que llevaban tiempo reclamando bandas de reductoras de velocidad, no se instaló ninguna. Yo voy a presentar una moción que para mí es muy sencilla y austera. Es simplemente que se lleve a cabo un estudio de movilidad y seguridad vial en la urbanización de Corral de Ancona, que se tengan en consideración tanto los criterios técnicos como las reiteradas demandas de los vecinos. Porque en el último informe que se recogió y en el que se basó la última campaña para la instalación de bandas reductoras, no recogían ninguna en Corral de Ancona. Luego que se proceda a la instalación de reductores de velocidad u otras medidas efectivas de calmado del tráfico en la calle Turrelletas, que es una de las calles donde pasan más vehículos a alta velocidad. Y que el Gobierno municipal informe a los vecinos de Corral de Ancona sobre las conclusiones de dicho estudio y el calendario previsto para la ejecución de las actuaciones que correspondan. Y luego que en futuras campañas de mejora de seguridad vial, las urbanizaciones sean incluidas en la planificación municipal en igualdad de condiciones que el resto de barrios y núcleos de Cubellas y que se garantice un reparto equilibrado de las inversiones. Gracias.
0: Moltes gràcies, senyor Mena. Alguna intervenció? Vostè?
7: Sí, des del grup municipal de Junts per Cubelles votarem a favor d'aquesta moció perquè entenem que respon a una reivindicació històrica dels veïns i veïnes de Corral d'Ancona, que per cert avui estan aquí al ple, una representació, i també els agraïm que hi siguin. El govern els molesta que hi hagin veïns al ple, però a nosaltres ens agrada perquè al final és també al ple municipal, la casa de tots, no? És una qüestió important aquesta. Aquí volem posar de manifest que fa uns mesos el govern municipal va instal·lar una cinquantena de reductors de velocitat per diferents punts de Cubelles. Es van instal·lar una gran quantitat de reductors arreu del municipi, però sembla que a l'hora de planificar i repartir aquestes actuacions es van oblidar de repartir-los correctament també a Corral d'Ancona. Avui potser no estaríem parlant d'aquesta moció si aquella actuació s'hagués planificat correctament i si haguessin estudiat bé les necessitats de tots els barris i urbanitzacions i si els reductors s'haguessin repartit d'una manera més equilibrada i coherent. Iguals que els contenidors, doncs hi ha molts punts que són incomprensiblement de com s'han posat aquests contenidors aquí, que són inaccessibles totalment o que estan mancats amb diferents mancances. Per nosaltres això torna a ser una mostra més de la mala planificació i de la mala gestió del govern municipal. Quan es fan inversions públiques s'ha de distribuir amb criteri, escoltant les necessitats reals de cada zona i sense deixar barris ni urbanitzacions enrere. Per tant, donarem suport a aquesta moció, votarem a favor que es torni a estudiar la situació, que s'instal·lin les mesures necessàries per garantir la seguretat viària i, sobretot, perquè el futur de Corral d'Ancona i la resta d'urbanitzacions de Cubelles siguin tingudes en compte. Gràcies.
0: Alguna intervenció? Senyora Barrete?
4: Sí, bueno, poco más que decir respecto a la moción que nos afecta a todos los ciudadanos de Cubelles, porque es lo que decimos. Esto es algo que nos preocupa. ¿Cómo están? Pues lo que hablábamos, las aceras, la basura, todos los temas que en el día a día nos preocupan. Las ratas, las cucarachas, todo eso que no se planifica, porque se supone que de alguna manera el tema de la desinfección del alcantarillado se debería planificar para cada año ya en los presupuestos, pues parece ser que eso no se contempla. Pero bueno, como estamos, pues lo que decimos es algo que nos afecta a todos y, por supuesto, nuestro voto será a favor. Gracias.
11: Bé, com diu, doncs, aquesta moció, a Corral d'Ancona, doncs agrair que avui ens acompanyin veïns de Corral d'Ancona. De fet, des del govern tenim periòdicament reunions amb les diferents entitats veïnals, també Corral d'Ancona. Ens ho van expressar, aquesta necessitat, doncs, de la possible instal·lació d'aquest reductor de velocitat al carrer Torrelletes, més o menys és el carrer que travessa el pont de sobre l'autopista. La veritat és que doncs, tota la instal·lació d'aquests reductors de velocitat, el criteri que s'ha fet servir és un criteri totalment tècnic de seguretat ciutadana. Val? És un informe per part de la policia local que, doncs, a partir de la sinistrabilitat que hi ha i dels problemes que ells tenen, doncs, en diferents punts, i a partir del número de vedents que podien col·locar, doncs es van col·locar. Repeteixo, un criteri tècnic, no és un criteri polític, posar el vedent aquí i el vedent allà. Per tant, nosaltres, agafant, doncs, aquesta petició, que en el seu moment, doncs, ja la vam tenir en compte, a futures campanyes que farem d'asfalt, doncs, com vostès hauran pogut veure, doncs, aquestes modificacions pressupostàries hi ha partides dedicades a l'asfalt, doncs mirarem amb el criteri doncs, de la policia local de poder si és possible, donar resposta amb aquesta petició. Aprofitant que estan els veïns de Corral d'Ancona, perquè evidentment el govern, doncs, com es vol fer notar per part de diferents grups de l'oposició, doncs, perquè ja estem en campanya, doncs, evidentment doncs, hi han coses a millorar. I parlant de Corral d'Ancona, doncs, no sé si s'han donat compte, però estem fent, ara s'està canviant tot l'enllumenat de Corral d'Ancona, que, doncs, era també era també una reivindicació per part de, dels diferents entitats veïnals que han anat passant. I evidentment també dins de alcaldessa li demano una mica de respecte a la sala, si us plau, a la paraula d'aquest regidor. Aleshores, amb aquesta línia també doncs seguirem fent inversions en temes d'enllumenat, agafant una mica la línia aquesta de Corral d'Ancona, i també doncs en asfalt, en voreres i en tot allò doncs que ens anem comprometent i ens hem compromès. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Anem a passar a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Senyora secretària, ens pot dir...
12: Ha votat en contra els grups municipals d'Unitat Covellenca, Partit Socialista i En Comú Podem, a favor els grups municipals Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana i Partit Popular, i una abstenció de la CUP.
0: Sí, senyora secretària, anem a passar a la última moció. Moció que presenta el grup municipal Unitat Covellenca afegit al govern per sol·licitar la creació de l'àrea bàsica de salut de Covelles i reforç de l'atenció primària. Entens-me?
11: Sí, doncs gràcies, alcaldessa. Doncs per part del grup d'Unitat Covellenca presentem en aquest plenari una moció dirigida sobretot a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Sanitat, de Salut en aquest cas, per doncs que tiri endavant una reivindicació des de fa molts anys per part d'aquest consistori, també el consistori de Cunit, que és descentralitzar l'àrea bàsica Cunit-Covelles, que des de fa més de 30 anys anem junts, i per tant el que volem és que hi hagi més recursos per Covelles, més recursos per Cunit, i que hi hagin doncs dos àrees bàsiques totalment diferenciades amb un equip directiu, amb professionals doncs d'acord amb allò que necessita la ciutadania. Ara mateix hi ha serveis compartits que doncs nosaltres el que volem és que des de la Generalitat es faci aquesta segregació, i també una de la demanda que va lligada amb aquesta moció és poder tornar a recuperar a les urgències 24 hores aquí al municipi. Com vostès saben, abans del 2011 aquest municipi disposava d'urgències en el centre d'atenció primària 24 hores. Va venir la crisi a partir de les retallades del 2011, i doncs aquest municipi només té atenció fins a les 8 de la tarda, tot i que els caps de setmana doncs també en té fins a les 8 de la tarda, dissabtes i diumenges i festius. Però doncs creiem que és una demanda que hauria de tenir tot el suport de la població, perquè la gent ens ho fa saber, i doncs de fa més de 2 anys ho hem traslladat al Departament de Salut, i ens agradaria doncs aquesta moció comptar amb tot el suport del plenari per fer més força amb el Departament de Salut. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Benem. Hi ha alguna intervenció, sisplau? Senyora Navarrete?
4: Sí, gràcies. Bueno, por supuesto, nosotros votaremos a favor de esta moción, pero hay una puntualización, porque señor Hugué está diciendo que las diferentes mociones se está de campaña. Entonces, esto, Unitat Covellenca, que ya no sé si son Unitat Covellenca, Impulsem, Junts, la verdad, es que faig un embolic amb vostès. Pero bueno, Unitat Covellenca la presenta. Ahora, que ya llevamos, bueno, ustedes llevan 12 años de gobierno. Insisto, la vamos a votar a favor, pero si eso no es oportunismo, pues dígame entonces. Luego hay un punto que realmente es uno de los que más me gusta de la moción. Se lo leo, textual. Tot i que les competències en matèria de sanitat corresponen a la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament considera que té la responsabilitat de defensar davant les administracions competents les necessitats de la ciutadania i exigir les millores necessàries en els serveis públics que afecten directament als veïns i veïnes de Covelles. Esto es lo que yo les he dicho muchas veces cuando se echan balones fuera, cuando pedimos algo, que entonces es que esto no nos corresponde. Señores, el ayuntamiento, su responsabilidad es picar a la puerta que corresponda, da igual el organismo que sea, pero defender a los ciudadanos de Cubellas. Y de hecho, les doy una respuesta que me hicieron en base a las preguntas que hice sobre la pasarela y en qué punto estamos. Pues la respuesta fue: la restauración de la pasera està en mans del Miteco. La gestió del cabal ecològic i relació dels projectes referents a la gestió del cabal estan en mans de l'ACA. O sigui, se desentienden totalmente. Entonces, que apliquen el punto que dicen en la moción, que realmente ellos tienen que defender ante cualquier organismo Cubellas, y Cubellas en estos momentos necesita defensa en muchas cosas, porque que a nadie se nos olvide que la dana que tuvimos ya hace más de un año y cuatro meses, y seguimos en el mismo punto. Entonces, vamos a ponernos las pilas en todos los aspectos. Gracias.
11: Senyora Navarrete. Ah, perdó, que va la rèplica.
0: Sí, que ara parlo sempre.
7: Sí, des del grup municipal de Junts per Cubelles votarem a favor d'aquesta moció perquè considerem que Cubelles necessita millorar els seus serveis sanitaris. Ara bé, també hem de dir una cosa, el govern municipal una vegada més arriba tard i malament. Aquesta mateixa moció reconeix que aquesta reivindicació ja es va traslladar fa aproximadament un any al Departament de Salut i a l'Institut Català de la Salut, i la pregunta és: què s'ha fet durant tot aquest temps? Perquè governar significa fer seguiment, pressionar les administracions competents, no posar excuses, reunir-se, insistir, negociar i aconseguir resultats. I això és el que trobem a faltar en molts aspectes en aquest govern, en molts projectes que no estan tirant endavant. Nosaltres hi votarem a favor, perquè Cubelles necessita una ABS pròpia, un CAP reforçat, menys llistes d'espera, més recursos i recuperar uns serveis sanitaris a l'alçada del municipi, encara que, vistos els resultats, no hi confiem gens en la seva gestió. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Mena.
2: Sí, solo para decir que yo no soy como ustedes y yo sí que voy a votar a favor de esta moción porque es bueno para el pueblo de Cubellas.
0: Ya está, ¿no? Muy bien. Pues me va a pasar...
11: No. Senyora Navarrete, doncs celebro doncs que doni suport amb aquesta reivindicació. Com diu el senyor de Junts per Cubelles, el senyor Monzonis, doncs fa temps que s'hi està treballant. És clar que fa temps que s'hi està treballant. El que passa que, a vegades, tot i treballar, els resultats són els que són. I des de l'administració local el que podem fer, ho estem fent, i és reforçar doncs aquesta demanda amb aquesta moció. I agafant-li el guà, que vostè doncs en parla molt del tema de la dana i del foix, també amb això de la dana i del foix, ho hem dit per activa i per passiva, la competència és del Ministeri de Transició Ecològica i Medi Ambient. Fa 4 mesos aquesta alcaldessa va enviar directament a la ministra, al secretari d'Estat, el representant de costes de l'Estat a Catalunya, val, una petició perquè si volen els hi explico, val? Aleshores, repeteixo, és una competència de l'Estat que ens hem ofert, perquè tenim un pressupost, hem demanat un pressupost per posar una passera provisional, però doncs que se l'assumeixi el Ministeri, que és el competent. Nosaltres no podem gastar uns diners municipals, perquè la interventora municipal en aquests moments no hi és, doncs no ens els deixaria gastar, perquè és competència de la Generalitat, perdó, de l'Estat. El mateix que si volguéssim posar un parc de bombers. No és competència municipal. Podem reclamar, però és la competència de qui és, en aquest cas la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, i en el de la moció, repeteixo, crec que és necessari per Cubelles aquesta descentralització dels dos ABS, amb dos entitats totalment independents, que puguin doncs, oferir els millors serveis pels ciutadans de Cubelles i també pels ciutadans de Cunit. I sobretot, repeteixo, recuperar l'ambulatori que doni atenció a les 24 hores com teníem abans del 2011. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Anem a passar la senyora Navarrete.
4: Sí, gràcies. Gracias. Bueno, la competencia, como usted ha dicho, no es del ayuntamiento, pero es lo que le he dicho. Su responsabilidad es defenderlo ante el organismo que sea. Y si ahora me están diciendo que han hecho gestiones, ¿cuántas veces les he pedido que nos pasen, que por favor, que me pasen las actas de en qué punto estamos? Y me han dicho que no había actas. Me estoy refiriendo a las reuniones con ACA. Pues si ahora están haciendo todas esas gestiones... ¿Me permite? Yo no lo he interrumpido. Entonces, si ahora se están haciendo estas gestiones y como usted ha dicho ya al inicio de su intervención, que estoy siempre hablando de ese tema, pues ya que estoy siempre hablando de ese tema que nos afecta a todos los que estamos aquí, me podía haber pasado pues todas las gestiones que se están haciendo. Porque tenemos la... Aunque estemos en oposición, también deberíamos ser conocedores de esas gestiones. Porque ya le digo, como usted muy bien ha dicho, llevo tiempo preguntando sobre el tema y jamás, nunca se me pasa lo único, las respuestas que las estoy diciendo que están aquí por escrito. Gracias.
0: Señora Navarrete, vamos a pasar a la votación. Vamos a pasar a la votación, vots a favor. Moltes gràcies, s'aprova per unanimitat. Anem a passar el torn de precs primer. Algun prec? Endavant, sí.
7: Ningú més té prec? Davant els reiterats robatoris que s'estan produint al nostre municipi, tant a l'interior de vehicles com en domicilis, preguem al govern municipal que reforci de manera urgent les mesures de seguretat i prevenció per fer front a aquesta situació. Demanem que s'incrementi la presència i la capacitat preventiva de la policia local, que es reforcin els patrullatges a les zones més afectades i que s'adoptin totes les mesures necessàries en coordinació amb la resta de cossos policials per prevenir aquests fets i millorar la seguretat dels veïns i veïnes de Cubelles. La reiteració d'aquests robatoris genera una sensació creixent d'inseguretat i considerem que cal una resposta immediata i decidida per part del govern municipal. Preguem al govern municipal que actuï amb la mateixa màxima urgència per reparar les fuites d'aigua situades al carrer Goa a l'Avinguda del Mar Mediterrani, que, segons denuncien els veïns, fa més d'un any que estan pendents de resolució. A més, demanem que s'informi de quin estat és el cost aproximat de l'aigua perduda durant aquest període, quin assumeix aquesta despesa i si el govern ha detectat també una segona fuita a la mateixa zona, aparentment de menor cabal, així com quina és la previsió per reparar-la. Hem rebut queixes de veïns i veïnes, alguns amb mobilitat reduïda, que tenen serioses dificultats per accedir als contenidors de residus en diferents punts del municipi, ja sigui per la seva ubicació, per la manca de passos accessibles, per l'estat de les voreres o perquè l'entorn no està adequadament adaptat. Considerem especialment greu que algunes d'aquestes actuacions hagin estat comunicades prèviament a l'Ajuntament i que les persones afectades manifestin que, després de mesos, ni tan sols han rebut una resposta per part del govern municipal. Per aquest motiu, preguem al govern municipal que revisi de manera urgent l'accessibilitat dels punts dels contenidors de Cubelles i els itineraris per arribar-hi, que corregeixi aquelles ubicacions que suposin una barrera per a les persones amb mobilitat reduïda i que doni de resposta a les reclamacions de la ciutadania pendents. L'accessibilitat no pot ser una qüestió secundària. Qualsevol veí o veïna de Cubelles ha de poder accedir als serveis públics bàsics amb autonomia, seguretat i dignitat. Preguem concretament arreglar la situació dels contenidors al carrer País de Jura en estar en posició de difícil accés i risc de caiguda i torçar-se el peu, i també les altres situacions de contenidors de la urbanització de la Gaviota. Preguem també que revisin i adequin amb urgència la ubicació dels contenidors situats a l'Avinguda 11 de setembre 74, ja que actualment presenten importants problemes d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. En relació amb els treballs de manteniment i cega dels parcs i zones verdes municipals, diversos veïns ens han traslladat que, després de tallar la gespa, sovint queden restes vegetals escampades pel mateix parc, com ja ha passat recentment a la zona situada dels carrers Almogàvers i Jaume I. Aquestes restes embruten l'espai i també s'enganxen fàcilment als pèls dels gossos i animals de companyia que hi passegen. Preguem al govern municipal revisar els protocols de manteniment de les zones verdes perquè, un cop finalitzada la sega, recullin adequadament totes les restes de gespa i es deixin els parcs nets i en correctes condicions d'ús. I, per últim, tornem a pregar al govern de Cubelles que posin cadires per a tots, a les persones que venen al ple municipal, perquè ningú es pugui deixar l'esquena a les escales, perquè et sap molt greu que estem 3 hores amb molts temes aquí i fa llàstima veure moltes persones que estan incòmodes. No costa res posar dues files més de cadires, moltes de les cadires se les han emportat els mateixos ciutadans d'altres sales perquè han hagut de buscar ells, doncs posem-li cadires, preveient que en els pròxims plens també segurament hi haurà molt aforament, doncs que podem posar cadires adequades per tothom. Gràcies.
0: Algun prec més? Alguna pregunta més? Sí? Ramon? Primer el senyor García, eh?
13: Bé, doncs, volia dir que la CUP tenim pendents des de fa 2 mesos dues instàncies, per quin motiu no s'han contestat i en quin moment es contestaran. I després, ho tornaré a intentar, aviam si la tercera va a la vençuda, que quin serà l'increment del preu de la brossa de cara a l'any vinent.
0: Gràcies, senyora Navarrete.
14: Sí, gràcies. Bueno, yo quería saber cuándo ha sido la última vez que se ha hecho una limpieza y desinfección del alcantarillado. Porque, bueno, hemos tenido un verano que las cucarachas volaban por todas partes.
0: Se lo puede responder en este momento.
14: Sí, pero
0: no para de hacerse. No es habitual. No. Hay una empresa que solo hace esto, le puedo responder.
14: Vale, pues entonces algo no se está haciendo bien. Si se ha contratado una empresa, algo no se está haciendo bien. Perdón, porque es que si no al final algo no se está haciendo bien, porque miren, ya saben que al final cuando digo algo siempre lo documento. Esta foto es una bolsa llena de cucarachas de la avenida Burgueras, de la avenida Mediterráneo, en agosto. Me la pasaron unos vecinos que cuando llegaron estaba así, todo, ¿vale? Y por aquí se ven también cómo les suben a su casa, o sea, de una manera brutal. Esto, les he traído las fotos, más que nada, porque cuando lo he dicho otras veces, me han dicho que soy una exagerada. Y bueno, aquí tenemos las pruebas del lamentable estado de que, y bueno, que al final no puedas estar tomando en el jardín de tu casa nada, porque las cucarachas te comen, no solo fuera en el jardín, sino dentro también. Si me dice que se está haciendo, pues vamos a intentar mejorarlo, porque algo no se está haciendo bien, y si no, vamos a cambiar de empresa o vamos a ver cómo se está haciendo. Pero, por supuesto, algo no se está haciendo, porque no solamente eso, las ratas así realmente, yo es que vamos, hemos ido hacia atrás en muchas cosas, y es algo que lo estamos viendo todos. Cómo pululan las ratas por la avenida 11 de septiembre, por ejemplo. Es que les puedo traer las fotos como pululan. Entonces, si se está haciendo limpieza, ¿vale? Yo no les digo, pues vamos a mejorar, porque es un desastre. Y lo vemos los vecinos cada día. Gracias.
0: Muchas gracias, señora Navarrete. ¿Alguna pregunta más? Ya había pasado, ¿no? No, ya no he hecho preguntas también. Ah, bueno, en torno a fer. No, hi havia preguntes també, però no passa res. Hi havia preguntes, però no passa res. Digue.
7: Molt bé, preguntes. Davant les queixes de famílies per temperatures que arriben als 32, fins als 32 graus dins les aules, a les escoles de Cubelles, tenint en compte que els aparells d'aire condicionat ja estarien instal·lats, però encara pendents de completar la instal·lació elèctrica i la connexió, per quin motiu l'Ajuntament no ha finalitzat aquests treballs durant els mesos d'estiu? Quines mesures pensa adoptar de manera immediata per garantir unes condicions adequades per l'alumnat i el professorat? I en quina data concreta estarà plenament operativa la climatització del centre? Següent pregunta. El passat mes de juliol van informar els veïns de les Estoreres que les obres d'arranjament i pavimentació de la prolongació del carrer Montardo havien estat adjudicades el 31 de juliol de 2026 amb un pressupost de 65.000 euros, amb l'objectiu de disposar d'una segona via de sortida d'emergència a les Estoreres. Les obres van començar fa uns dies. En quin estat es troba aquesta actuació i quina data preveu el govern municipal per la finalització de les obres? Tercera pregunta, sobre el pas de les Estoreres sobre el riu Foix. Quines accions s'han fet per recuperar-lo? En quin punt es troba actualment aquest tema? Quin calendari preveu el govern per avançar en la reparació o construcció d'un nou pas sobre el riu Foix? Diversos veïns de Cubelles denuncien que cada estiu pateixen una plaga de paneroles. Segons expliquen, es tracta d'un problema recurrent que afecta la salut pública i la qualitat de vida, amb paneroles entrant als habitatges i generant entre els infants por, etc. Tot i les reiterades queixes presentades a l'Ajuntament any rere any, els veïns asseguren que no s'estan fent actuacions preventives eficaces. Quines actuacions s'han dut a terme aquest any per prevenir aquesta plaga? Per què no han estat efectives? Quin calendari d'actuacions immediates preveu el govern per solucionar aquest problema? Següent pregunta. Diversos veïns i veïnes ens han traslladat la necessitat de disposar de més zones verdes, arbrat i espais d'ombra en diferents punts de Cubelles, així com de millorar el manteniment d'alguns parcs ja existents. Concretament, ens assenyalen els següents espais. El parc del Passeig Fluvial, que presenta un estat de manteniment deficient. El carrer Mallorca, on predomina l'asfalt i pràcticament no hi ha zones verdes. L'avinguda 11 de setembre, a la banda de l'estació, on existeix una esplanada en què es podrien plantar arbres per generar ombra i millorar l'espai. L'entorn del carrer de Sant Pere, on també hi ha una esplanada susceptible de ser arbrada i condicionada. L'avinguda del Figueral, on es reclama més arbrat. L'avinguda de Pompeu Fabra, perquè per la seva ubicació envoltada d'habitatges podria disposar d'un parc o d'una zona verda més àmplia. L'avinguda Jaume I, actualment amb una presència molt important d'asfalt i poca vegetació. I el parc de la Rambla de General Josep Murgades, que segons els veïns es troba força deixat. Moragues, perdó. Té previst el govern municipal elaborar i executar algun pla per incrementar l'arbrat, crear noves zones verdes i millorar els parcs i espais públics d'aquestes zones de Cubelles? En cas afirmatiu, quines actuacions concretes estan previstes i en quin termini? Gràcies.
0: Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Doncs donem per finalitzat el ple. Moltes gràcies als assistents i fins al pròxim ple. Gràcies.

I fins aquí el ple ordinari corresponent al mes de setembre, un ple que ha arrencat a les 7 de la tarda, que ha tingut algunes pauses per alguns dubtes de secretaria, sobretot al principi, unes pauses relacionades amb la possibilitat d'avançar dins de l'ordre del dia el punt perquè prengués possessió de l'acte el nou regidor de la CUP, Ramon García. Finalment doncs, ha estat així, s'ha tirat endavant i ja tenim el nou regidor de la CUP doncs, en el càrrec des d'aquest ple municipal. També hi ha hagut doncs, moments en què les persones del públic doncs, han fet palès a la seva indignació en alguns moments i això també ha frenat en alguna ocasió a aquest ple municipal, un ple municipal que, com sempre, resumirem, informarem de les decisions més rellevants que s'hi han pres en els serveis informatius de Ràdio Cubelles. Els ha parlat Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora municipal. La connexió amb el centre social Joan Roig i Piera està possible també gràcies als nostres companys del Departament de Comunicació i Protocol. Tanquem aquí aquesta retransmissió i nosaltres hi tornarem demà amb el més destacat que ha donat de si aquest inici de l'últim curs polític de la legislatura 2023-2027. Amb aquest ple ordinari del mes de setembre. Gràcies per seguir-nos i els deixem de seguida amb els continguts habituals de Ràdio Cubelles a aquesta hora i demà, els torno a repetir, tindran tota la informació d'aquest ple i tota la informació municipal, com sempre, tant a radiocubelles.cat com també en els serveis informatius de Ràdio Cubelles. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, bona nit.

sols fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui acabarem el repàs als èxits de 1976 que van arribar als primers llocs del Billboard nord-americà i los 40 principales espanyols.
0: La setmana passada vam fer un tast dels que es van mantenir 3 setmanes al capdamunt del Billboard.
1: Sí, amb Paul Simon,
0: sí,
1: és veritat.
0: Sí, exacte. Doncs avui continuarem en el mateix punt on ho hem deixat.

0: Estem escoltant a The Four Seasons amb el tema December 1963, que, com dèiem, es va estar 3 setmanes en la primera posició del Billboard.
1: The Four Seasons es van formar al voltant de Frankie Valli, de nom real Francesco Castelluccio. Això va ser l'any 1960, eh? Va ser un dels representants més destacats del que es va anomenar pop italoamericà.
0: Sí, practicaven un pop i un rock amb arrels en el doo-wop, i potser aquestes arrels clàssiques van ser les que els van ajudar a resistir la invasió britànica de finals dels 60s i tornar a tenir presència a les llistes a mitjans dels 70s.

0: Acabem la mostra de les que es van estar 3 setmanes en el primer lloc del Billboard amb una altra peça de funk. És Play That Funk Music, de Will Cherry.
1: Sí, senyor. Will Cherry era una banda de funk, pop i rock originària d'Ohio, formada per Rob Parisi. Rob és un cantant i músic blanc que va compondre aquest tema inspirant-se en una anècdota real. El Javier ens l'explica.
0: Sí, efectivament. Els músics que en aquella època interpretaven i cantaven funk eren majoritàriament negres.
1: Sí.
0: I, per tant, no era habitual veure concerts de músics blancs fent funk.
1: Clar. Eh? I en un d'aquests concerts, un assistent va cridar a Rob Parisi: "Play that funky music, white boy!" És a dir, "Toca música funky, noiet blanc!" La frase va fer gràcia i en Parisi la va utilitzar pel títol de la seva cançó.

0: encara dintre de la franja de les 3 setmanes de permanència, però ara liderant los 40 principales, i tenim a Miguel Gallardo, amb la cançó Hoy tengo ganas de ti.
1: Gallardo representava tota una sèrie de cantants de balades romàntiques que, reforçades per arranjaments orquestrals, intentaven transmetre un to dramàtic a la interpretació del cantant.
0: Quan diem que n'eren tota una sèrie és perquè realment va ser, en certa forma, una moda a la que es van apuntar nombrosos intèrprets.
1: Mm-hmm.
0: Ara, a continuació, en tenim un altre exemple.
1: Som-hi.

0: és José Luis Perales, amb una altra balada del mateix estil romàntic i en part dramàtic, titulada Quisiera decir tu nombre.
1: José Luis Perales va iniciar la seva carrera component per altres fins que va arribar el moment en què va decidir fer-ho per ell mateix, iniciant aleshores una exitosa carrera com a cantautor, sense deixar, això sí, de compondre per a tercers.
0: Exactament. I tancarem la mostra de les que es van estar 3 setmanes encapçalant els 40 principals amb un exemple més de balada romàntica.

0: eu te proponho.
1: En aquest cas hem escollit la versió original en portuguès de Propuesta, del brasiler Roberto Carlos. Sense deixar de mantenir el seu estil personal, aquesta peça té encara algunes de les característiques d'aquelles balades romàntiques, que això sí, es ballaven en parella a les festes particulars de l'època.
2: La versió que va entrar a los 40 principales va ser no la que escoltem, sinó la traducció al castellà. Roberto Carlos va tenir l'encert i l'habilitat d'interpretar les seves composicions en diversos idiomes, la qual cosa va ampliar la base del seu èxit.

0: Som encara dintre de la llista de los 40 principales i escoltem Esa eres tú, de Dani Daniel, que també va arribar al número 1 per estar-s'hi 4 setmanes, confirmant la moda de les balades romàntiques.
1: La lletra d'aquest tema també confirma altres coses, com el nivell de masclisme que es considerava acceptable en aquells anys. Fixem-nos en la lletra de la tornada. Com fa, Xavier?
0: Doncs mira, diu: pequeña, tú no sabes que nos fijamos en ese cuerpo tuyo al andar.
1: Ah.
0: Reflectint l'actitud aquella dels homes que giren el cap al passar una noia. Però com és la noia, Ignasi?
1: Doncs ho diu la lletra. La noia és Esa eres tú, 14 años que tal vez no pasarán. Doncs era una nena de 14 anys. Només faltava això.
0: Caram, caram.

0: Camilo Sesto també va ajuntar 4 setmanes a la primera posició, però va ser gràcies a 3 cançons diferents. La que escoltem, Solo tú, se n'hi va estar 2, i les altres 2 van ser gràcies a 2 títols més. Una era Hamas i l'altra Getsemaní.
1: Sí, sí. I Solo tú està en la línia de les anteriors balades, afegint-hi el dramatisme típic de les interpretacions del cantant de Camilo Sesto. Un dramatisme que va portar a l'extrem en els temes de l'òpera rock Jesucristo Superstar, que ell mateix va produir i protagonitzar, i a la qual pertany aquest altre tema que hem anomenat Getsemaní, que esmentàvem abans.

0: Passem ara al Billboard i les dues cançons que s'hi van estar 4 setmanes liderant-lo. En primer lloc hi tenim a Johnny Taylor amb Disco Lady.
1: És un tema soul al que la interpretació de Johnny Taylor li va donar uns aires disco que l'acostaven a altres temes de moda en aquells anys, si bé tenia un ritme més pausat.

0: Don't Go Breaking My Heart és el duet que van protagonitzar Elton John amb Kiki Dee i que va liderar el Billboard 4 setmanes, a les quals hem d'afegir les dues que va estar al capdamunt també de los 40 principales.
1: Ah, és una cançó que el mateix Elton John admet que va compondre imitant l'estil d'alguns duets de la Motown, com, per exemple, Ain't No Mountain High Enough, aquell que protagonitzaven Marvin Gaye i Tammy Terrell.
0: Tant va considerar Elton John que aquest tema s'allunyava del seu estil personal que en els crèdits, tant ell com el seu col·laborador habitual, en Bernie Taupin,
1: sí,
0: van signar amb pseudònim.
1: Ah, mira.

0: Silly Love Song va ser un dels majors èxits de Paul McCartney en la seva carrera en solitari, juntament amb la banda en què tocava la seva esposa Linda, la banda Wings. Es va passar un total de 5 setmanes en el primer lloc del Billboard.
1: En Paul McCartney la va escriure a propòsit com a resposta a les crítiques que rebia per publicar només cançons massa lleugeres o romàntiques. Ja a l'inici de la lletra ho deixa clar quan diu: n'hi ha que volen cançons d'amor. Què té això de dolent?
0: Doncs no gaire, o no res.
1: Que no?
0: I segurament tenia raó. Hi ha molta gent a qui li agradaven les cançons d'amor, perquè aquesta cançó va ser una de les més venudes de l'any als Estats Units i la revista Billboard la va anomenar la cançó de l'any.

0: besos encontré el calor de la pasión.
1: Fantasía. El valencià Juan Bau no es va escapar de la tendència de les balades romàntiques, amb arranjaments orquestrals, i aquell any 1976 va ocupar el podi de guanyador pel que fa a nombre de setmanes, ja que en va juntar 5 en total.
2: Quatre d'elles gràcies a la que estem escoltant, Fantasia, i una més amb el tema titulat Natacha i jo. I ara acabarem el repàs dels èxits de 1976 amb el tema que més temps es va mantenir liderant el Billboard nord-americà.

0: Stewart interpretant Tonight's the Night, amb què es va passar 8 setmanes ocupant el primer lloc del Billboard, 7 de les quals van ser les últimes del 1976, a les que hi va afegir també la primera del gener del 1977.
1: Molt bé. La lletra de la cançó contenia referències a una relació amorosa des d'un punt de vista molt sensual, la qual cosa va provocar certa censura en alguns mitjans nord-americans.
0: I això, com sempre acostuma a passar, no va fer res més que incrementar-ne la popularitat.
1: Exactament. Nosaltres no volem que la nostra xerrameca censuri aquesta cançó innecessàriament, així que ens acomiadem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un tema nou.
0: I fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. I avui ens acompanya d'una banda Robert Monzonis, que és el cap de llista de Junts per Cubelles i regidor de l'Ajuntament. Benvingut, Robert.
2: Hola, molt bon dia.
0: D'altra banda tenim al fil telefònic el Pep Callau. Benvingut, Pep.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: I perquè ens acompanya també el Pep, perquè és una de les cares visibles també d'una nova campanya que ha engegat doncs el grup de Junts per Cubelles, amb el manifest Recuperem Cubelles, i que suma gent d'aquí del municipi, cares visibles. En tot cas, primer de tot, comencem, Robert, amb tu, perquè ens expliquis una mica el per què decidiu impulsar ara, no, en aquests moments, aquest manifest Recuperem Cubelles.
2: Sí, doncs Recuperem Cubelles neix amb el suport de veïns i veïnes, amb una vocació transversal, oberta i integradora, i amb l'objectiu de sumar totes aquelles persones que consideren sumar una nova etapa al municipi. Creiem que Cubelles ara mateix doncs té molts greuges que s'han de recuperar, moltes coses de les que no ens sentim orgullosos, perquè el govern municipal actual doncs no ha estat fent els deures, no ha estat fent la feina, i necessitem un canvi amb urgència per poder recuperar aquesta il·lusió, aquest sentiment d'orgull de poble, tenir tots els projectes que, i els serveis que necessitem com a ciutadania. I per tant, doncs, hem dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi, i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es

0: puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
1: El manifest neix doncs, des del grup municipal de Junts per Cubelles, que té representació a l'Ajuntament, però dieu que compteu amb el suport de veïns i cares conegudes. Pep Callau, benvingut de nou. Pep, ets una de les cares conegudes d'aquesta campanya. Explica'ns una mica què t'ha portat doncs, també doncs això, a recuperar Cubelles, diguem-ho així, no? A sumar-te amb aquesta campanya.
2: Bueno, en un ús de llibertat personal per fer política activa, doncs he decidit que jo també ja en tenia una manera de fer les coses al municipi i que tinc una esperança dipositada immensa en que al maig del 2027 recuperarem Cubelles a tots nivells, sobretot en el nivell de tenir un equip de govern il·lusionat, no cremat, no vençut, no afectat per mil i un maneres d'entendre la política municipal, i faig suport al candidat Robert Monzonis, perquè penso que és el candidat que a hores d'ara, i amb el que es presentarà també ja vaticino, que és el candidat que serà més ben preparat, però amb un equip de persones vinculades a ell i amb representació molt global, tirant endavant un canvi il·lusionant a Cubelles, que és un canvi d'estructura, és un canvi de manera d'entendre el govern municipal d'una vila de 8.000 habitants, que estem anys llum d'altres viles de 20.000, 17.000 habitants del litoral català, per dir alguna cosa. Llavors, la primera manera, evidentment, que no és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses, i nosaltres hem decidit fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vila de Cubelles, i jo hi he posat la cara, he pogut manifestar les meves idees i estic activament treballant en tot aquest afer.
1: Uh-huh. Pep Callau és una de les cares, n'hi ha d'altres, Robert, no? Hem sí. pogut veure també aquest inici de campanya, heu iniciat doncs, aquest setembre, no? Coincidint potser també amb l'inici del curs polític?
0: Sí, creiem que ara és la recta final, queden uns pocs mesos per les eleccions i ara mateix necessitem doncs, aglutinar totes aquestes voluntats, totes aquestes energies de canvi, en aquest sentit, no? Persones del talent del Pep Callau i de la professionalitat del Pep Callau, doncs, que ens ha estat anys i anys a Cubelles oferint una oferta cultural espectacular amb tot el seu esforç, talent i professionalitat. Persones com el Pep Callau i moltes altres més que s'assumin en aquest moviment, en aquesta campanya, en aquest esforç de canvi, que ens enorgulleix perquè doncs, estem veient que realment hi ha possibilitats reals de fer un canvi aquest cop a les pròximes eleccions, i que això també ha de servir, aquest manifest, per poder concentrar energies, perquè creiem que hi ha dos factors principals que són els dos perills principals en aquestes eleccions. Un és que la gent es quedi a casa, que no vagi a les urnes, això seria altament perillós pel canvi, i l'altre és que es disgregui massa el vot pel canvi, no? I per tant nosaltres aquí volem aglutinar el màxim de persones possibles amb una candidatura que volem fer molt seriosa, amb persones amb molt talent i sense cap carnet polític, podem dir, perquè cap de nosaltres estem afiliats a cap partit polític, però ara som cubellencs i cubellenques preocupats pel futur del municipi i que volem un canvi urgent.
1: Uh-huh. En tot cas, recordem una mica la campanya en què consisteix, no? Perquè esteu recollint signatures d'aquest manifest Recuperem Cubelles. Uh-huh. Heu posat també doncs allò data, no? Sí. El 7 de setembre, de fet, vau posar un punt de recollides, no? Uh-huh. Com ha anat? I no sé, una mica com, sí. com gestionareu, no?, aquesta campanya?
0: Molt bé, portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta, molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya, que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
1: Bé, en tot cas, quines són les principals mancances, no? Que heu detectat també, perquè hem de dir que Junts per Cubelles està a l'oposició. Entenc que el manifest recull doncs, una mica la línia, sí. No? Però si parléssim de qüestions concretes, vaja.
0: Hi ha molts problemes que, evidentment, anirem desgranant en aquests mesos, però no s'escapa ningú, de que la via pública, de que la cultura està apagada, de que tot el que és la inseguretat, les escombraries, el nou sistema de recollida, que és un desastre... Hi ha tantes coses. Evidentment, tots els edificis patrimonials de Cubelles que no s'estan restaurant, que s'estan caient a terra... Hi ha tantes coses per dir, que no acabaríem, no? I per tant, és un malestar generalitzat, que nosaltres, doncs, si tenim l'oportunitat de governar, que creiem que sí a les pròximes eleccions, i d'encapçalar el govern, doncs creiem que haurem de fer molta feina per recuperar precisament tot això que s'ha deixat perdre i, evidentment, construir un nou projecte, un nou futur engrescador pels municipis.
1: Dilleu que recollireu doncs, totes aquestes signatures i les traslladareu
0: al ple municipal.
1: Al ple municipal. Quan calculeu que es tanqui aquesta campanya i es faci aquesta recollida final?
0: Nosaltres, en principi, tenim pensat a l'últim ple del mandat ordinari poder-lo presentar. Sempre tant tenim uns quants mesos per endavant per anar recollint signatures.
1: I quines són les solucions que dona també Junts per Cubelles perquè recollen doncs, aquestes necessitats, però suposo que també val la pena això, no? Centrar-nos també en solucions, no sé com a partit, encara que estigui a l'oposició. Sí. Què fareu? Traslladareu només la recollida de propostes? O...
0: La recollida de signatures serveix per això, per engrescar moltes més persones, per poder-les involucrar també, qui vulgui fer un pas més, com el Pep o altres persones que des de qualsevol àmbit professional, des de qualsevol entorn, vulguin acostar-se i construir junts Cubelles, doncs serveix per també fer això. Nosaltres ara estem elaborant el programa també electoral amb totes les propostes que volem fer i això ens servirà per anar-nos explicant i anar definint tots els projectes que tenim per endavant, que són moltíssims, no només per recuperar Cubelles, sinó per impulsar-la cap al futur.
1: Doncs no sé què ens deixem doncs, d'aquí a futur. Està clar que el Pep ens ha dit doncs el Rubén Monzoni serà el nou cap de llista, en tot cas ho confirma així, es torna a presentar.
0: Bé, tenim una data que anunciarem d'aquí poc, on farem una ratificació com a candidat i que tothom està convidat, però l'anunciarem una miqueta més endavant. I en tot cas, també no sé si el Pep vol comentar alguna cosa al respecte també de la campanya o del que
2: sí.
0: En pensa.
2: Jo, amb el Robert l'he sentit una mica lluny tota l'estona, intueixo el que he anat contestant, i deixeu-me fer un apunt final. Quan l'Àngels ens demanava coses concretes, això no va d'un llistat de coses a fer al municipi imprescindibles. Això no va d'asfaltar més o no és el tema de les escombraries. Això va de participació activa ciutadana. Això va de veïns de Cubelles, d'urbanitzacions, del centre, del Pinyol, del casc antic, dels que porten tres generacions d'aquí, dels que viuen en família al Passeig Marítim Nou i que van a comprar als supermercats grans i que fan vida només a escola i cap de setmana a barbacoa amb els amics. Això va d'activar-nos, de l'obligació dels ciutadans en llegir-se aquest manifest i en opinar, en moure's. Això va d'il·lusió, això va de un equip de govern nou, una manera d'entendre la política, de concentració d'altres partits, segurament, però va d'un concepte nou de modernitzar l'actitud política de Cubelles, sacsejar-la de fonament, posar-hi il·lusió, treball, diàleg, parlar molt i discutir molt amb les entitats, amb els veïns, amb les associacions, amb els tècnics municipals, remoure cadires, remoure projecte, revisar les situacions enquistades històricament, escombraries, la policia local, la seguretat, la cultura. Som el municipi de tot Catalunya, de la Catalunya litoral, amb aquest índex de població de 20.000 habitants, que es gasta menys diners en cultura i en programació cultural. Es tracta de que el patrimoni no estigui tancat, es tracta de que es pugui tirar endavant un projecte, no de cop, perquè no tenim una vareta màgica, però que puguem disfrutar de Can Travé, dels jardins del Palauet, que la discoteca municipal, perdó, que la discoteca aquesta, que ara sembla ser que és una novetat, es treballi per veure si es pot rehabilitar amb un gran projecte cultural. Que el Teatre de l'Aliança sigui privat o no, hi hagi una actitud positiva per obrir-la. És un tema d'actitud, d'il·lusió i de canvi de pantalla total i passar d'una Cubelles de color sípia i de color blanc i negre a una Cubelles de molts colors, com hi ha altres municipis al litoral català que ho estan fent. No farem miracles, però ens hi deixarem la pell perquè Cubelles es posi a l'alçada i la puguem recuperar.
0: 100% d'acord amb el que diu el Pep.
1: Bé, doncs, deia un manifest que vol sumar persones, més enllà de les sigles de Junts, persones com el Pep Callau i d'elles altra gent de Cubelles. Com voleu aconseguir, doncs, també que aquesta iniciativa sigui percebuda com a proposta de poble i no només com una iniciativa de partit?
0: Sí, nosaltres creiem que hi ha d'haver un origen, una base, o algú que reculli les dades i que les tracti, evidentment, i que pugui aglutinar i que pugui anar compensant tot això, però evidentment és una proposta que està oberta, que és transversal, que té vocació integradora, que no exclourà a ningú, que tothom pensi qui pensi, només que s'estimi Cubelles, que vulgui un canvi per Cubelles i ja està benvingut, benvinguda. Per tant, nosaltres fem una proposta de màxims, una proposta, un punt de partida, perquè el manifest al final, si algú llegeix, dirà, ostres, això ho pot signar gairebé tothom, no? Qui no és un conformista, podem dir, amb el que hi ha, amb el pessimisme que hi ha ara. Per tant, nosaltres tenim aquesta voluntat i tothom és benvingut, i per això anem posant dates també a la web, hem obert una web, recuperemcubelles.com, on tothom pot anar veient les dates que anem establint perquè es puguin anar entregant els manifests. Però no només entregar el manifest, és venir a escoltar, és parlar, és conversar, és reflexionar conjuntament amb veïns i veïnes de Cubelles que estan preocupats i preocupades, i per tant nosaltres volem escoltar sobretot a tothom i a partir d'aquí, doncs, fer realitat els somnis que com a poble tenim.
1: On s'ha d'adreçar la gent per signar aquest manifest? O...
0: De fet, el manifest es pot descarregar per la web, es pot imprimir a casa, o també nosaltres en tenim al local. Normalment sempre anem, quan anem fent una reunió al local, nosaltres posem un punt de trobada. Per tant, normalment un cop cada 10 dies aproximadament hi haurà un punt, i a la web es va consultant i es va actualitzant. Es anirà actualitzant aquest punt més o menys un cop cada 10 dies perquè tothom qui vulgui, si pugui atensar, pugui venir. Allà està l'adreça posada a la web i res, allà pugui entregar el manifest. Si no el té, també en tenim allà, per tant no cal que l'imprimeixi a casa i pot venir a signar-lo allà directament.
1: Uh-huh. En 10 dies que sí, vau iniciar la campanya, quina xifra de...
0: Ara mateix tenim més de 100 signatures. Passa que cada dia ens van dient, tenim més, perquè tenim diversos col·laboradors, diversos voluntaris que estan fent recollida i per tant doncs cada dia canvia, però anirem també marcant les fites, és a dir, quan tinguem un nombre l'anunciarem i anirem fent pinya i anirem sumant.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. En tot cas, Pep Callau, t'acomiadem d'aquesta entrevista.
2: Moltes Pep. Gràcies, Àngels. Gràcies, Robert. T'he sentit de lluny, però intueixo les respostes que has tingut. Nosaltres, aquest manifest és la punta de llança d'una manera d'entendre la nova política. Això no va contra ningú, això va a favor de Cubelles. Agraïts a tots els equips de govern anteriors, és hora de canvi, és hora de relleu, és hora d'idees clares i de molt treball amb executar plans, projectes i estratègies a tots nivells.
1: Doncs gràcies, t'acomiadem, Robert, també cap de llista de Junts per Cubelles i regidor a l'oposició. Gràcies doncs, per haver vingut a Ràdio Cubelles a explicar també aquesta campanya, aquest manifest.
0: Moltes gràcies, Àngels.
1: Fins una altra.
2: Gràcies.
3: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
4: Com viure millor, amb la doctora Teresa Jubal.
5: Hola, molt bon dia. Des de Ràdio Cubelles parlarem avui sobre nens a l'escola. Per què es té la percepció de que es fan més faltes d'ortografia? Per què es llegeix diferent? Quines són les faltes d'ortografia que es fan més sovint? Tot això ens porta a fer una mica de reflexió sobre com han canviat les escoles respecte al temps en què anaven els avis i els pares. I els canvis ens porten una gran influència de tot el canvi social que ha portat el nostre temps. Això fa que s'escrigui diferent i que siguin diferents també les eines a les que es pot accedir per treballar. En Pel que fa a la competència lingüística, les persones que analitzen el seu grau actual arriben des de ja fa un temps a la conclusió de que les competències bàsiques ens demostren que el resultat és preocupant a secundària. Els alumnes de quart d'ESO van registrar el curs passat el pitjor nivell de català des de que es fan les proves. L'any 2012 la puntuació mitjana era de 70,7. El llindar d'educació determina com a òptim més de 70 sobre 100. A sisè de primària el nivell va ser més alt, 74,7, però lluny dels 76,7 que es van assolir el 2021. Per què ara els nens fan més falta d'ortografia? Què passa entre la primària i la secundària perquè hi hagi aquesta davallada? És un problema de com s'ensenya l'ortografia a les aules? A l'espera que es tanquin els últims serrells sobre la selectivitat i la nova manera de fer-la, les universitats de l'Estat ja han demanat que es penalitzi fins a dos punts la manca de coherència, de cohesió i de correcció gramatical, lèxica i ortogràfica en els exàmens de llengua castellana i en els de les altres llengües cooficials, entre els quals hi ha el català. Pel que fa a la llengua estrangera, la penalització proposen que sigui de fins a 1,5 punts i a la resta de matèries que es resti fins a màxim un punt. Els motius d'aquesta davallada ortogràfica són diferents. Si bé la davallada generalitzada inclús s'ha escampat de primària, secundària i també el batxillerat, s'atribueix la primera influència a les pantalles. Així que a sisè de primària ja entren portàtils a l'escola i els ordinadors han substituït hores que abans el nen escrivien a mà i això, evidentment, fa falta l'ortografia. Sempre l'ortografia té un component de repetició-correcció, repetició correcta, perquè aquesta és la forma habitual d'aprendre-la. I les altres són molt més lentes. Les faltes compten? Les faltes descompten. Perquè és una sorpresa pels nens que fan aquest tipus de proves pensar que l'ortografia pot comptar i pot modificar el resultat de la nota. A matemàtiques, socials o tecnologia, la nota no es veu condicionada per si s'ha escrit amb moltes faltes o no, però sí pot ser condicionant el que sigui capaç de comprendre's bé el que es demana a l'exercici. Potser no és el mateix, potser no és tan evident, però pot raure també amb una davallada competencial. No només cal escriure correctament a classe de llengua catalana, sinó també tot el que sigui codi escrit. Ens trobem que ara es fan moltes faltes i ja hem fet tard. Et diuen que mai m'han suspès per la falta, que si m'ho sé tot o si l'ordinador ja m'ho arreglarà. La importància és transmetre que han d'escriure bé, tant per no quedar en evidència, i això és difícil, perquè si som molt estrictes, com els expliques que suspens mitja classe perquè fan falta ortografia, hi ha d'haver-hi un marge de tolerància, però no un marge d'indiferència o una no implicació de l'alumnat en la importància de fer-ho així. Cau també la lectura. L'altre factor tan important com les pantalles és la davallada de lectura quan es fa el salt de la primària a la secundària, ja que la lectura permet recordar visualment com s'escriu una paraula i per això és necessària la memòria fotogràfica i si han llegit menys en comparació amb altres generacions, es nota. Just abans de l'arribada de la pandèmia, els alumnes del grau de traducció i interpretació de l'Autònoma de Barcelona se'ls feia una prova de nivell de diverses llengües, entre les quals estava el català. Només un terç tenien el nivell mínim exigible. Els resultats eren dramàtics. És fonamental per l'ortografia i molt més efectiu per fer-los aprendre, per exemple, quan s'escriu una L geminada, el ser capaços de recordar que l'hem vist escrita amb L geminada. El problema és que les lectures als instituts cada cop es redueixen més i tenen menys dificultat. Si s'ha rebaixat el nivell, s'han inflat les notes. És molt significatiu que la majoria aprovin la selectivitat, però que gairebé la meitat dels aspirants a professors hagin suspès les darreres proves d'aptitud, apunta el coordinador de l'Autònoma. En aquest punt, es matissa que on hi ha més suspensos és en el cas d'alumnes que provenen de cicles formatius que estan exempts de fer la selectivitat. No es treu la responsabilitat de les universitats. Les universitats tenen una professió molt forta per tenir estudiants i, en molts casos, la instrucció és que els alumnes vagin passant i facin la carrera amb la previsió de durada prevista. Hi ha matèries que tenen centenars d'estudiants i n'acaben suspenent només 10. I hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Els estudiants tenen una formació més fluixa i hi ha molts mestres que reconeixen obertament que no els agrada llegir. Tot i això, els que són responsables de mantenir aquest nivell en les facultats d'educació, gràcies en part a les proves d'actitud, s'estan posant les piles. Lamenta que l'actual manca de professors de català faci que estiguin impartint aquesta matèria docents que no tenen els coneixements d'un filòleg. Durant el curs passat, 4 de cada 10 substitucions d'aquesta especialitat no la van cobrir per nomenament. Villalba recorda que fa més de 10 anys que l'autònoma ja va advertir a Educació que hi hauria una mancança de professors de català. Les xarxes, a més de les pantalles i la lectura, han arribat a tenir un llenguatge que s'utilitza com a propi i que els joves comencen a utilitzar precisament durant la secundària i que s'està extraient de l'aula per portar-la al llenguatge col·loquial. Hi ha hagut una baixada d'exigència social pel que fa a l'ortografia, per l'ús de canals com WhatsApp, on es fa servir un llenguatge que no és l'estàndard, sinó que és molt més col·loquial. L'ortografia s'ha relaxat i a sobre ja no cal més que pensar que quan es substitueixen per imatges o emoticones. Com s'ensenya doncs ara l'ortografia a les escoles? L'aprenentatge sempre va de bracet del procés de lectoescriptura. Durant els primers anys d'escolarització es treballa el que s'anomena ortografia natural, és a dir, els infants escriuen tal com sona. En edats primerenques, l'ensenyament d'ortografia va molt lligat al context de cada centre. Per exemple, educació infantil, el tema dels noms propis i els cognoms dona molt de joc i no s'amaguen les arbitrarietats de la llengua. Si hi ha dues Paules a classe i una es diu Pérez i l'altra Gómez, doncs tenim un marc idoni per treballar una Z que sona al final de la paraula. Segons la valoració de l'ortografia natural, és un pilar bàsic per adquirir consciència fonològica, és a dir, reconèixer el so i assignar-li la lletra que pot produir-lo per poder-lo escriure. És normal que si diem cotxe, en aquesta fase no s'escrigui la TX, i no és un error, és un procés d'aprenentatge. L'alumne ha d'estar preparat per comprendre-ho i avançar en el procés. Els errors ortogràfics els passem per alt perquè no estan madurativament preparats per assumir-lo. Més val escriure cotxe en castellà, en CH, i guguina, perquè encara no diferenciem la G de la J davant d'O, que no pas que no s'escrigui res, perquè volem que els alumnes s'expressin i parlin. I les errades d'ortografia es van treballant a mesura que avancem en el seu procés d'escriptura. A primària ja es comença a establir normes ortogràfiques, que es van treballant cicle per cicle per anar aprofundint en les normes estrictes. Quan es supera l'ortografia natural, ja no hi ha inversions. No podem escriure prota per porta, ni omissions, cata per canta, o substitucions, d'anda per banda. Comença l'ortografia arbitrària, que correspon a un cicle mitjà de primària. Sobre aquesta edat s'assegura la grafia correcta de paraules que s'escriuen ortogràficament de manera arbitrària. I aleshores sorgeixen aquelles preguntes. Per què vas tant, que no sona la T del final, la porta? Aquest perquè porta una S al mig? Hem d'escriure aquest. La repetició constant d'aquestes paraules assegura la grafia correcta. L'ortografia en aquestes edats es treballa escrivint i llegint i fent reflexions a partir del joc i la recerca, i no a partir de les normes ortogràfiques, fase que ja estaria superada, ni tampoc a partir d'exercicis mecànics omplint forats, perquè això està actuat totalment fora de context. Lluny han quedat els anys en què s'ensenyava ortografia de manera més repetitiva i sistemàtica. L'ortografia s'aprèn llegint i escrivint i són dues activitats que veuen del context més immediat. S'ha de copsar els interessos dels alumnes. Qualsevol moment és susceptible per treballar. Es poden aprofitar situacions quotidianes de l'aula i convertir-les en aprenentatge. Aprenem perquè ho necessitem. Es considera que hi ha alumnes a qui sí els funciona la repetició. Per això es creu que com més modalitats es donin i més diversitats d'activitats es presentin a la llengua, és millor. Hi ha escoles que treballen ortografia amb dictats i altres que pengen un llistat de paraules a la paret o les tenen en suport visual imprès. I són paraules que els alumnes han de revisar que hagin escrit bé abans de lliurar els seus textos. Són llistes que s'aniran ampliant i més endavant introduiran les normes ortogràfiques. Corregir? Doncs una manera de corregir és fer entrevistes individuals a cada alumne en què se'l convida a reflexionar sobre l'arbitrarietat de la llengua. Per què ho has escrit això així? Si no està ben escrit, com ho podem solucionar? S'ha de recordar la norma o bé buscar sinònims? Estem creant futurs escriptors per poder solucionar. Així diu, els responsables de les correccions funciona millor que donar un text amb les faltes corregides en vermell perquè ni s'ho miren. Treballar l'ortografia, sempre tenint en compte el context, fa que l'adquisició correcta sigui més lenta. També és més lenta la correcció, però val la pena apostar per pocs textos, però més reflexionats, perquè escriure per escriure no porta enlloc. Quines són les faltes més comunes dels nostres futurs escriptors? Doncs els accents, els errors per influència o interferència del castellà, els accents diacrítics, les ves altes i les ves baixes i l'ús de la lletra H, que en el nostre idioma és residual i muda. Aquestes són, pel que fa a les aules, els efectes més manifestos. Però recordem que molts que partim de l'ensenyament en la nostra època del castellà com a llengua escolar i que tenim tingut per sempre la llengua catalana com a família o vehicular, no hem de lamentar-nos de no estar a les aules de primària per millorar el nostre coneixement de la llengua i seguir aprenent un idioma. Al cap i a la fi, estem aprenent millor el nostre propi idioma. Fem-nos amics a les biblioteques, pel que fa a la segona i mitja edat. I mentre volem que repassar l'ortografia sigui un alè i un ànim nou a qualsevol edat, acomiadem aquí el nostre programa. Fins la propera ocasió.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ara fes-ho com... Home,
1: no, però ara sí que ho fem teatre. Farem tris, dient. Farem-ho divertit. Hola, què has de fer?
0: Per què no? Para de dir-me. Les coses, pensant en el que he dit.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I quan escoltem aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Ho fem com cada setmana amb Sílvia Isamat, autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Bon dia, Sílvia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Doncs nosaltres molt bé i esperant, com sempre, a descobrir una nova planta i les seves propietats. Sílvia, avui de què parlem?
1: Avui us portem les bledes silvestres, les que podem trobar en un passeig. Potser algun pagès que s'ha escampat alguna llavor i a la vora d'algun camí rural doncs trobem una bleda que ha crescut espontàniament.
0: Molt bé.
1: El seu nom científic és Betta vulgaris. Llavors, el nom Betta, no?, és aquesta paraula grega. Curiosament se li va posar Betta amb aquesta planta. I vulgaris vol dir que és molt, molt comuna. Són unes plantes que, bueno, ja les coneixeu, m'imagino quasi tots. Són molt bones per menjar, bullides, com a verdura, no?, amb patata. I tenen moltíssimes aplicacions, les bledes.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'alguna d'aquestes propietats de les bledes. Que clar, va molt bé, no?, menjar verdura per la salut, tot i que als nens a vegades els hi costa, no? Però bueno, potser si coneixen una mica les propietats s'ho miren d'una altra manera.
1: Sí, ara que dius això dels nens els hi costa, clar, no cal que sigui amb verdura, no? També es poden menjar amb truita, bledes amb truita, bueno, cal provar-ho, no?, amb els nens, a veure si els agrada.
0: Clar, una fórmula, no?
1: Sí.
0: Molt bé, mascarar-ho una miqueta.
1: Sí, també es pot fer un remenat amb alls, clar, jo no sé si els agradaria massa. O també, bueno, sabeu que també es poden menjar amb llegums, per
0: també.
1: Exemple, amb cigrons, no?
0: Barrejat, sí. Que a vegades així
1: sí.
0: Els gustos, doncs,
1: sí.
0: Sí, són diferents, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Després és una espècie, no?, que conté moltes vitamines, conté vitamina A, vitamina C, vitamina E. Després té moltes vitamines del grup B, també conté àcid fòlic i també és molt rica en minerals. Llavors, alguna aplicació així curiosa. Si la fem cuita i ens posem aquest líquid al cap, pues, pot combatre la caspa.
0: Vale?
1: Sí, una aplicació curiosa.
0: Sí.
1: També aquest líquid posat al cap pot combatre també els polls.
0: Oh, aquesta no la sabia, Sílvia?
1: Sí.
0: O sigui, hem de bullir bledes.
1: Sí, els polls i també els ous, no?, que posen. Llavors, bullir bledes, també les arrels de les bledes. Diuen que va bé per això.
0: Bueno, tot és provar-ho, no?
1: Tot és provar-ho, vull dir que...
0: Molt bé.
1: Potser si als nens, no?, se'ls diu que, mira, se les poden menjar, però també per aquestes, no?, coses
0: sí.
1: Que passen quan van a l'escola,
0: sí, sí.
1: Doncs...
0: Bueno, és una cosa més natural, no?, al final.
1: Sí.
0: Perquè els xampús estan molt bé, però fan unes olors,
1: sí.
0: A vegades.
1: Sí. Bueno, tot és provar-ho i potser com a prevenció, com a preventiu segurament funcionarà. Llavors, mira, un cop a la setmana rentar el cap amb bledes, doncs potser ajuda amb aquests nens que, no, que estan a l'escola a no tenir
0: polls.
1: Polls que són bastant desagradables.
0: I tant, i tant. Què més? Què més hem de saber, Sílvia?
1: Després, per exemple, com és molt rica en vitamina A, doncs ajudarà molt a la vista, O sigui, augmenta. A veure, no 100%, però pot ajudar a qualsevol degeneració de la vista. També pot ajudar si tenim alguna infecció, no, de l'aparell respiratori. També ajudarà si tenim sequedat a la pell, a cicatritzar ferides i a mantenir el cabell fort. Això sobretot és per la vitamina aquesta, per la vitamina A. Val? Després també és molt rica en magnesi. Per tant, té propietats antiinflamatòries, la bleda, val? També té propietats antidepressives, per les migranyes, pot ajudar la bleda, vull dir que té...
0: Oh, déu-n'hi-do, pels mals de caps,
1: Sí, és bastant completa. També com és molt rica en àcid fòlic, doncs és molt necessari, sobretot en dones embarassades, llavors si no... És molt necessari, sobretot pel desenvolupament, no?, de tot el que és l'esquena, no?, del fetus. Llavors, és molt important l'àcid fòlic. Després també és molt ric en ferro, per tant ajuda a prevenir l'anèmia, o sigui, molt important. També és molt ric en calci, ajuda a prevenir aquesta osteoporosis, que les dones no a partir de 50 anys s'han de cuidar. També són molt riques en potassi, per tant ajuden a establir un equilibri hídric del cos molt necessari, no? No tindrem inflamacions als peus o a les mans. O persones amb obesitat, ajudarà aquesta, no?, a eliminar líquids. Val,
0: això va molt bé, per les dietes, que a vegades anem tancant temporades i ens hem passat amb alguns aliments, no?, aquests excessos, sí, a vegades en èpoques de l'any molt concretes, no?,
1: sí,
0: a menjar bledes, doncs, a la,
1: sí,
0: tornada.
1: Sí, és bo menjar bledes.
0: Molt bé.
1: També baixa els triglicèrids a la sang, per tant, també està molt indicat en el fetge gras, o sigui, és protector del fetge. Però també té una contraindicació, val? I aquesta contraindicació també l'hem de tenir en compte.
0: Quina?
1: Produeix oxalats, o sigui, produeix com uns... com...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: de tu.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics,
3: Ràdio
4: què
3: Cubelles.
4: Tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Hi ha famílies que semblen palaus, però fora tot és ordre, bellesa i silenci. Per dins, però, cada habitació guarda una esquerda. Amb aquest concepte, obrim avui una novel·la de secrets, records i un jardí que sembla respirar amb el pas del temps. Benvinguts a Entre Històries, un espai de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines de Mirall Trencat de Mercè Rodoreda, una de les grans obres de la literatura catalana. En aquesta ocasió, coincidim amb els dies de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, aquest episodi vol ser també un petit homenatge a un dels grans clàssics escrits en català.

Vet aquí que una vegada hi havia una dona anomenada Teresa Goday, una figura poderosa i elegant. Teresa ve d'un origen humil, però aconsegueix ascendir socialment fins a convertir-se en el centre d'un món refinat. Després del seu primer matrimoni i de la seva entrada en una vida acomodada, Teresa acabarà unida a Salvador Valldaura. Junts construeixen un univers familiar que té un escenari fonamental, una torre senyorial a Sant Gervasi, amb un jardí que no és només un jardí, sinó gairebé un personatge més. A partir d'aquí, la novel·la segueix diverses generacions de la família Valldaura-Ferriols. Cada personatge porta una ferida pròpia, un desig amagat o una veritat que no sempre es pot dir en veu alta. La història no avança com una aventura ràpida, sinó com un record que es va trencant en fragments. Hi ha amors frustrats, gelosies, morts, secrets familiars i una sensació constant que el temps ho acaba cobrint tot. La casa, que al principi sembla símbol de prosperitat, es converteix a poc en un espai de decadència i memòria. I enmig d'aquest món, Armanda, la minyona, observa i calla. Ella és una de les grans depositàries dels records de la família. Quan tot sembla desaparèixer, Armanda continua sent una mena de testimoni silenciós d'allò que va ser i ja no pot tornar. Un dels grans encerts de Mirall Trencat és que el títol ja ens dona una clau. La novel·la no ens ofereix una història ordenada i neta, sinó un mirall trencat a trossos. Cada fragment reflecteix una part de la família, però cap tros no ho explica tot per si sol. Per això, la lectura té una bellesa tan especial, perquè Rodoreda no només explica què passa, sinó com el pas del temps transforma allò que passa. També és molt interessant la mirada sobre la burgesia catalana. La família Valldaura-Ferriols viu envoltada de refinament, però sota aquesta aparença hi ha soledat, fredor i culpa. Els personatges semblen voler protegir una imatge perfecta, però la vida, com un vidre trencat, acaba deixant veure totes les fractures. I aquí és on la novel·la connecta molt bé amb la Diada, perquè quan parlem d'un clàssic català no parlem només d'un llibre antic o important, parlem d'una obra que conserva una llengua, una manera de mirar el món i una memòria col·lectiva. Mirall Trencat ens parla d'una família, sí, però també d'una comunitat que ha après a llegir-se a través de les seves ferides, dels seus silencis i dels seus records. Arribats a aquest punt, toca posar una mica de música a la celebració. I avui, amb la Diada tan present, la cançó triada és El cant dels ocells, en la versió de Sílvia Pérez Cruz. Potser no és una cançó que expliqui una història de manera clara, però sí que transmet molt. Té un to trist, suau i emocionant, i això encaixa molt bé amb Mirall Trencat i amb la manera d'escriure de Mercè Rodoreda, ja que l'autora no necessita grans crits per emocionar, perquè sovint ho fa amb petits detalls, amb silencis i amb records. I aquesta cançó també té això, emoció, calma i memòria. A més, la novel·la està molt lligada a la natura, als jardins, als arbres, les flors i els ocells hi tenen molta presència. Per això, el cant dels ocells ens pot ajudar a entrar en aquest món de Mirall Trencat, un món delicat i molt català. Així que, sense més dilació, intro música.

A diferència d'altres clàssics que hem tractat al programa, Mirall trencat no és una obra que visqui sobretot de grans adaptacions populars. La seva força principal és literària. Tot i això, la novel·la sí que va tenir una adaptació televisiva destacada a TV3 l'any 2002. El format audiovisual permetia veure allò que el llibre suggereix amb tanta força. La torre, el jardí, els vestits, les mirades i el pas dels anys sobre els personatges. Però també plantejava un repte molt gran, perquè adaptar Rodoreda no és només explicar una trama, sinó conservar una atmosfera. També podem entendre el seu llegat en relació amb altres obres de l'autora. Si La plaça del Diamant ens apropa a una veu molt íntima i popular, Mirall trencat desplega un molt més coral, més aristocràtic i més fragmentat. Són llibres molt diferents, però tots dos han ajudat a situar a Mercè Rodoreda com una autora imprescindible dins de la literatura catalana. Avui hem obert les pàgines de Mirall trencat, una novel·la feta de records, silencis i ferides familiars. L'autora ens convida a mirar una casa, una família i una època que es van desfent lentament, com si cada vida fos un fragment d'aquest mirall que dona títol a l'obra. Rodoreda ens mostra com el temps pot trencar una família, una casa i tot un món. Però també ens recorda que la literatura pot guardar-ne la memòria, i en dies de diada, recuperar un clàssic com Mirall trencat és una bona manera de celebrar la força de la literatura catalana. Gràcies per haver-me acompanyat en aquest homenatge a Rodoreda, a Mirall trencat i a la literatura catalana. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i també a Spotify, on tornarem a una altra

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia. Com a molt hi pot haver alguna pinzella de núvol primera del matí i poca cosa més, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit entorn de gairebé els 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà una mica i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat moderada i sense una excessiva sensació de xafuó. Vents en conjunt febles amb terrals, ara a primera hora del matí, i domini de les marinades, sobretot de Garbí, al centre del dia, girant terrals al final de la jornada, ja al vespre o entrada la nit, amb una situació marítima avui doncs força tranquil·la, amb una miqueta de marejol no massa destacable. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, sí que amb domini del sol, amb algun núvol baix puntual fins a mig matí, si el més clar al migdia, i a la tarda s'ennuvolarà, sobretot a partir del vespre, quan el cel estarà tapat, i esperem algunes pluges o ruixats ja de nit o matinada, amb una temperatura que es mourà entre els 20 graus aquesta propera nit de mínima, mentre que demà la màxima baixarà ja d'una manera més clara i estarà entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb xafogó, lleugera sensació de xafogó, vents en conjunt febles, amb terrals a primera hora del matí, i domini del xaloc demà, amb cops moderats, sobretot a partir de migdia, i fent que la mar estigui més moguda, amb marejol al matí i maró a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels tres municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i una educadora social, per atendre l'increment de casos de joves i infants. El servei de dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El servei d'atenció domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. aproximadament hi ha 200 ciutadans dels tres pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara, concretament, hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
3: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
0: El servei de dependència de l'àrea bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43% i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per a les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
4: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
0: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'espai jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
4: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
0: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana a la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:45 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar els més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla covellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla covellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
5: Vam parlar amb maneques, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això òbviament mai se sap quan pot sortir bé, quan pot sortir malament, però poder portar castells, independentment del 3 de 7, una actuació completa, a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
0: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers covellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
5: Dos dies, quatre en total, fora, i la primera actuació bé, però, ostres, es comença a notar els tallers de després, la miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja, ja començava a pesar, però, vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el Manifiesta, la Sandra, el Mario, i, vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
0: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
5: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú de ostres, aquí entra, hi entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena, tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort, bueno, el fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de música, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Vamos, nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parlis l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
0: I pròximament l'agenda dels castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
5: Independentment del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat castell de set aquí a Bèlgica, portarem castell de set al concurs, i això és fruit de la gent.
0: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès.
6: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantador, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i posteriorment ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
7: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí, i si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó, i m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any, va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
6: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que, diu el mateix autor, Jordi Bertran, explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
7: Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2,

0: músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
1: La cursa Puigdetiu arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb tres modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puigdetiu. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 3:15. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou a més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
1: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
2: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però